0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant amb Dani Martín, Cors 89, fent debats, que és el que ens agrada fer aquestes hores, sobre la tecnologia, el món canviant, com van canviant totes les situacions, i que és bo, pues, aquí intentem generar debats, més ens agradaria que tots els oients poguessin dir la seva, però intentem sempre buscar els dos punts de vista, els dos principals, i després n'hi han molts més, però és evident que la tecnologia, el preu de la vivenda, per exemple, com comentàvem abans, o també el tema de l'ús de les intel·ligències artificials, doncs són temes que estan al carrer i que se n'ha de parlar, i al contrari, mirar quants més punts de vista millor. Qui destaques més, Dani, avui, aquesta setmana?
1: Pues mira, a ver, es que tengo un melón que podríamos abrir porque también tiene relación con la IA antes de entrar en videojuegos.
0: Pues venga. ¿Quieres
1: abrirlo?
0: Sí, somi,
1: fíjate, va. Te voy a contraponer las declaraciones de Sam Altman sobre el futuro de la IA.
0: Dice, un desahumado, que sí, digan algunos que es, pero sí, sí.
1: Dice, el mundo debería aceptar algunas cosas malas a cambio de los beneficios de la IA. ¿No? Un poco de lo que veníamos hablando.
0: Sí.
1: Dice que reconoció que la IA puede derivar en ciberataques, estafas y usos indebidos de sus agentes. Dice, aún así, considera que esos problemas deben asumirse mientras no impliquen una pérdida grave de control. Pero fíjate que con esto te lo enlazo con otro titular. Que junto con lo que dice Altman, también estaríamos de acuerdo en tener esta pérdida. Y habla de qué es el debilitamiento, la manera que la IA puede acabar con el ser humano y por qué algunos expertos creen que ya ha empezado.
0: Uh-huh. Bien.
1: ¿Qué sería este debilitamiento? Y que ya se está dando. Erosión gradual de nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de planificación e incluso nuestras habilidades emocionales. ¿Eso también lo debemos aceptar, entonces?
0: Es interesante. Jo et seguiré fent l'exemple, a veure si m'ho compres, i els nostres oients, del que dèiem abans, no? Sobre tu vas a un restaurant i no saps si han cuinat, doncs, el mètode tradicional, amb una olla, amb un... doncs a foc, o amb un robot de cuina que els hi ha facilitat algunes feines perquè puguin ser, per exemple, més creatius, no? I puguin delegar processos al robot de cuina, que no s'equivoca amb el temps, que ho sap allò, ah, mira, ja tinc aquest d'això i ara elaboro una altra cosa. Llavors, això va per una banda. L'element que jo posaria aquí seria el cuiner o la cuinera té l'obligació de saber-ho fer tot a l'antiga usança. És a dir, que si un dia no va la màquina, doncs ho sàpiga fer, sàpiga bullir l'arròs, sàpiga preparar el que sigui. Ara, que el dia que va, doncs la fa servir perquè el farà ser més productiu. I igual trigarà menys temps en portar-te el menjar a taula, que això també t'agrada com a client. Això és una possibilitat. Dani, endavant.
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate, o sea, uno de los ejemplos que pone la noticia, y entonces ahí ya te añado mi opinión, es con el tiempo, pequeñas decisiones

0: Doncs vinga, una setmana més que tenim ganes de donar-li a la cultura, ja sabeu, de tot allò que puguem, ens faci pensar, ens faci reflexionar i puguem veure, puguem riure, puguem plorar i puguem analitzar, i ho fem totes les setmanes amb l'Ariadna Giné. Ariadna, com estàs?
1: Bones, David, què tal?
0: Molt bé, escolta, content de poder-te tornar a saludar. A veure què ens portes aquesta setmana.
1: Sí, perquè David, jo normalment us parlo de teatre i dels seus protagonistes, però avui us vull parlar d'una pel·lícula, d'un llibre i d'una història que ahir em va remoure. Jo t'explico.
0: Vinga.
1: Vaig anar als Cinemes Texas, a una sessió molt especial, a veure la pel·lícula La invasió dels bàrbars, que també va servir doncs, per presentar el llibre La invasió dels bàrbars, guió comentat, que és una obra que recull el guió de la pel·lícula i l'acompanya de documentació històrica i de memòria, etc. Llavors, a partir de ja, d'aquest divendres 9 d'octubre, ja es podrà veure aquesta pel·lícula als Cinemes Texas, que us animo a tots i a totes a anar-hi, perquè és una pel·lícula que ha aconseguit generar conversa, debat, interès entre un públic d'edats molt diferents. I doncs ara en el programa parlarem de la història que explica aquest llargmetratge, però jo, com sempre, David, vinc molt ben acompanyada sempre, sí o no?
0: Sí, home, jo com el xiste de l'Eugenio, si no hay queja no digo nada, o sigui, és que és així, és que sempre és meravellós.
1: Doncs en aquest cas vinc acompanyada del director de la pel·lícula, ell és el Vicent Monsonés i el tenim aquí. Vicent, benvingut.
0: Bravo!
2: Hola, què tal?
0: Bravo!
2: Hola, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per tenir-me. Què tal, Ariadna? Moltes gràcies i moltes gràcies per venir a ir a acompanyar-nos amb la presentació del llibre i la pel·lícula.
0: Clar que sí, molt bé. Aquí sempre donem veu i volem potenciar la cultura ben feta, i ja m'ha dit que estava molt bé. Dic, vinga, som-hi, que d'això n'hem de parlar. Clar que sí, Ariadna, digues.
1: Doncs, Vicent, ahir no vam tenir l'oportunitat de parlar després de la pel·lícula i del col·loqui, però que sàpigues que em va emocionar molt, vaig plorar i vaig sortir doncs, amb el cos remogut, com li deien al David, de la sala del cinema, no? I és que és una història que mira el passat per parlar-nos també del present. O sigui, això és així. I Vicent, no sé d'on neix aquesta invasió dels bàrbars. O sigui, quin és el moment

0: moment que dius, és que aquesta història l'he d'explicar.
1: Bé, La invasió dels bàrbars és l'adaptació d'una obra de teatre d'un bon amic meu, que es diu Xema Cardenya, dramaturg de València, que es va estrenar l'any 2020. De fet, es va estrenar primer a Barcelona que a València, perquè es va estrenar el novembre del 2019 a la Sala Gaudí, aquí a Barcelona. Però al febrer jo vaig veure l'estrena de València i en veure-la, bueno, només la primera vegada que la vaig veure, l'estrena mateix, ja li vaig dir a Xema que havíem de fer una pel·lícula. Perquè el que fa Xema és explicar-nos molt bé en dos moments històrics. Un és la immediata postguerra a València, l'any 39, i l'altre és època actual. Per un costat, una història de repressió i per un altre, una història de reparació i de memòria. No? Són dues històries que estan íntimament lligades del passat i el present i que ens ajuden a entendre com les accions del passat tenen unes conseqüències en el present i com és de necessària la memòria també per curar tantes ferides que encara segueixen obertes.
2: Que bo, i m'agrada aquest, ara ens ho expliques, Ari, que el tema és que a mi m'interessa molt això de que el concepte, no?, de que l'acció sigui curar, no?, intentar que sempre hi hagi aquesta actitud d'entendre, no?, possiblement, oi, Vicent?
1: Sí, bé, a mi quan vaig veure l'obra de teatre, perquè l'obra de Xema fa una cosa que a mi me va interessar molt, que és que utilitza fets de la realitat, fets històrics, per a posar en context aquestes històries de passat i present. No? Un fet històric innegable és que a l'inici de la guerra els bombardejos feixistes sobre Madrid van provocar que el govern de la República organitzara un moviment de salvaguarda de les obres d'art, no?, del patrimoni artístic espanyol, diguem-ne, però sobretot del Museu del Prado, i totes aquestes obres es van dur a València. Després de València van anar a Barcelona, a Girona, fins a Ginebra, on van anar la major part d'elles, però moltes van restar a València. Així que això és un fet de la realitat, i un altre fet de la realitat és que un d'aquells quadres, que es diu La invasió de los bárbaros, un quadre real que va existir, es va llançar a perdre durant la guerra, es va destruir, suposadament, i és un dels protagonistes de la nostra pel·lícula.
2: Que bo.
1: Xema el que feia era una reflexió sobre l'expoli del patrimoni, l'expoli dels vencedors sobre els vençuts. Posava molt d'èmfasi en això, però a mi, quan vaig veure la pel·lícula, em va dur al cap totes aquelles històries que m'explicaven els meus avis que van viure al centre de València durant la República, la guerra i la postguerra. No? I ells me contaren històries que no li havien contat a ma mare, que era la seva filla. Havien esperat a una tercera generació per explicar-los tot el patiment, tot el silenci, tota la por que van haver de viure durant la postguerra i durant la dictadura. I jo em vaig veure amb la necessitat de posar en context històric aquella història bàsica de l'obra de teatre, més que res per fer un homenatge a aquella generació dels meus avis, no? Que entenc que és una generació que va ser molt valenta, que va ser la primera generació que va veure un intent real a l'estat espanyol per tindre una democràcia, que va ser la Segona República, que se va il·lusionar amb tot allò, no? amb la igualtat, amb les oportunitats, amb els drets, no? amb la conquesta de drets que suportava la democràcia de la República, però que van veure tot allò malbaratat i perdut a causa del feixisme i de que la dictadura va guanyar la guerra. No? Així que aquest homenatge cap a la generació dels meus avis era el que em va moure a escriure el guió per contar una història que no havíem estudiat als llibres de text, que ningú no ens havia explicat, la història de la repressió en la immediata postguerra, i que jo coneixia pel que m'havien dit els meus avis, per aquelles coses que no havien contat a ma mare, però sí m'havien contat a mi. No?
2: Sempre els conflictes són terribles, però en aquest cas, i en el de la Guerra Civil Espanyola, una de les claus, sens dubte, és les conseqüències posteriors, no? Que això és el que a mi sempre em poso els pèls de punta. Ariadna, com vas viure l'experiència de veure la pel·lícula?
0: Home, l'experiència, bueno, ja ho he dit al principi, que ha estat, vaig plorar... Bueno, jo sóc de llàgrima, anava a dir fàcil, però és que en aquest cas, és que no és que era fàcil, és que era necessària, eh? En aquest cas, vull dir, el Vicent ho ha explicat d'una manera que, innegablement, jo crec que fins la persona més dura també segurament li va caure la llàgrima en aquella sala ahir. I ara, justament que parlava això de que és una història que potser a les escoles no t'explicaven, aquesta pel·lícula aborda... Doncs això, la memòria històrica que ha aconseguit arribar a més de 60.000 espectadors a País Valencià. Uh-huh. I una dada especialment significativa és que també ha arribat a 10.000 alumnes de secundària i batxillerat entre aquest públic. Llavors, també, doncs, és també important aquest fet que la pel·lícula expliqui una part d'història que potser en el seu moment a l'escola no es va explicar, doncs, correcte, aquests alumnes que ja han passat a veure aquesta pel·lícula, no sé quina és les reaccions que us heu trobat, Vicent, en els col·loquis després amb els joves que han passat per aquestes sessions, aquests alumnes de secundària i batxillerat, al veure aquesta història.
1: Doncs t'he de dir que majoritàriament la reacció ha estat molt bona. És cert que els alumnes que venen a veure la pel·lícula són, que a més sempre venen a la sala de cinema, però nosaltres volem mostrar que la nostra cultura, o sigui, la cultura... el cinema valencià en llengua catalana mereix veure's al mateix nivell que qualsevol altra pel·lícula que ens arriba de fora, que és una obra de veritat, és una pel·lícula gran, és una pel·lícula que mereix estar en les sales comercials i també perquè vegin que la seua cultura, la seua història, la seua identitat té la possibilitat de veure's a aquest mateix nivell, no? Que no pel fet de ser una pel·lícula valenciana l'anem a ensenyar en els instituts en una pantalla petita, no? Jo vull que visguin aquesta experiència. I el que vos dic és que soc molt optimista perquè la recepció per part dels estudiants, tot i que estan vivint una època, una edat, són adolescents i el que volen és passar-ho bé i distreure's i és gent dispersa, diguem-ne, a lo millor quan comença la pel·lícula els veus que entren molt contents perquè, òbviament, en lloc d'anar a classe estan anant al cinema, que ho fem en matinals, però quan acaba la pel·lícula estan tots clavats al seient, molts emocionats, plorant, com l'Ariadna, no?
2: Que bé,
1: I la veritat és que sí, i també sorpresos, perquè ens comenten que no s'imaginaven que coses que conta la pel·lícula hagueren passat al seu país, no? I bueno, hem tingut també la sorpresa perquè sovint anem a fer una presentació a alumnes d'institut a algun poble de València perquè portem la pel·lícula també a pobles on no n'hi ha sales de cinema comercials i allí és l'Ajuntament, en la Casa de Cultura o en l'Auditori Municipal qui posa la pel·lícula. I ens hem trobat la sorpresa de que quan anem a la vesprada a presentar la pel·lícula, a fer col·loqui, n'hi ha molta gent gran que ve i ens diu: me l'ha recomanat el meu fill.
2: Que bo.
1: O la meva filla, que han vingut avui de matí, han vist la pel·lícula i m'han dit que no me la puc perdre, no? Així que, en realitat, llevat el, diguem, del gamberrisme i ser natural, no? Que sempre n'hi ha en alguna classe, n'hi estan els 3 o 4,
2: sí, sí,
1: que a lo millor no atenen, però bueno, no atendrien a la pel·lícula ni a res, que a lo millor estan a una altra. Sí. La major part dels joves mostren interès, s'emocionen amb la pel·lícula i a més puc dir que senten un cert orgull de veure que és una pel·lícula valenciana, és a dir, que els pertany, no? que forma part de la seva cultura, i que és una pel·lícula molt digna, que es pot veure molt bé i que pot competir en sales comercials amb qualsevol altra pel·lícula, siga espanyola, europea o americana.
2: Fantàstic. O sigui que en aquest cas han dit allò de tens que veure la pel·lícula literal, perquè ara diuen molt això de literal i aquestes coses, o sigui que bona senyal, bona senyal, sí, que sí, ho estiguin. Sí. Em sembla fantàstic.
1: Literal, sí, senyora.
2: L'has de veure, però literal, eh? Bueno, doncs escolta, és important. I aquest orgull, perquè això pot portar, no?, a que, qui sap, si alguna d'aquestes personetes que ha vist la pel·lícula no només vulgui algú, doncs, indagar més en preguntar, no?, a familiars, que això sempre em sembla interessant, sinó que també potser despertes l'interès en algun al cinema, i això sí que em sembla que és absolutament necessari, veure que una pel·lícula et pot fer viatjar, no?, amb tantes emocions, no?, com bé dieu, d'aquest plorar que és una reacció a un sentiment que estàs tenint, o sigui que és saníssim tot això, que sí?
1: Sí, però és que a banda hi ha una qüestió en la pel·lícula que vull comentar-vos, que Ariadna ha fet esment de la capacitat didàctica que té, no? I com els professors de secundària ens han ajudat molt perquè des del primer minut ens van dir que amb 2 hores de pel·lícula els estem estalviant 2 setmanes de lliçons, no? I és perquè el guió està molt documentat, que és el que expliquem en el llibre. Jo no em vaig permetre, no em volia permetre incloure en el guió elements o accions o circumstàncies que no poguera demostrar que estaven inspirades o basades en fets reals o que eren qüestions històriques que havien passat així tal qual. I de fet, això va ser la major dificultat de l'escriptura de guió, no? Jo, el context històric, volia que tot el que passava que ningú poguera retreure que ens estaven inventant coses. I precisament això fa que la pel·lícula siga molt densa perquè n'hi ha molts detalls, però és que tots els detalls que s'expliquen són qüestions reals, reals que van passar, que nosaltres podem demostrar i que en el llibre recollim d'on hem tret tota aquesta informació. Així que a l'hora de passar la pel·lícula davant del públic jove, té aquesta vessant educativa, sense dubte, però jo penso que la gent gran també la veu amb emoció perquè li veu la versemblança, no? Entenc que la pel·lícula està explicant una història real.
2: Molt interessant.
0: La gent que la vagi a veure, jo els vull dir que, sisplau, justament en relació que està explicant el Vicent, és que es quedin fins al final de la pel·lícula, no al final de quan surten les lletres i ja la gent se'n va. A vegades, hi ha molta gent que ho fa. Sisplau, quedeu-vos fins al final perquè comences a plorar en una escena, que no diré, però és que acabes que quan surten les lletres, que surten unes imatges que no vull desvelar, no sé si es pot, t'has de quedar fins al final a veure, perquè la plorera segueix fins allà perquè és l'autenticitat que ara mateix ens estava explicant el Vicent. O sigui, s'ha de veure fins que s'encenguin les llums de la sala. No marxeu abans, sisplau, perquè seria un pecat i us perdríeu la realitat i l'autenticitat.
2: Ariadna, tu que sempre estàs, acostumes a anar sola per poder fixar-te en les reaccions de la gent, no? No només la teva en aquest cas, que ja doncs, ens transmets aquestes emocions que vas sentir, sinó que què veies en la gent? Que es quedaven, trigaven un temps en parlar a la persona que estava al costat, que això és molt significatiu?
0: Doncs mira, en aquest cas, com era una sessió especial, després de la pel·lícula hi havia un col·loqui. Llavors, clar, la gent no va marxar i en el col·loqui el públic va poder expressar les seves emocions i va poder parlar amb el Vicent, també amb un dels actors que surt a la pel·lícula, que és el Pep Montner, que, per cert, us volia comentar també que jo estava assegut al costat del Pep, perquè a part el conec personalment i estàvem asseguts al costat, i jo vaig començar a plorar des d'una escena ja fins al final. Ai. I quan es van encendre les llums, el Pep em va veure plorar. I llavors li dic, ai Pep, ja sé que fa estona que estic plorant, ho sento. I em diu, Ariadna, jo que surto a la pel·lícula i que l'he vist diverses vegades, cada vegada que la veig també m'emociono i també se'm salten les llàgrimes. Així que, o sigui, perquè veieu que quan ho dic amb allò, amb pura fermesa, perquè fins i tot un dels protagonistes de la pel·lícula que estava allà assegut també es va emocionar, em va veure plorar i va dir, tranquil·la, que jo cada vegada que veig la pel·lícula també em passa. Així que la sensació de després, en el col·loqui ja es va veure que el Vicent estava allà fent les explicacions com la gent. Vicent es va emocionar i bueno, estava molt interessat en tot el procés i tota la història.
1: Sí, us he de dir que nosaltres, òbviament, perquè com no tenim la capacitat ni el muscle econòmic, no, per a fer una gran promoció en mitjans, no tenim els diners per a fer-ho, sí que fem moltes presentacions i anem personalment a fer els col·loquis amb el públic. I una de les coses que més ens diuen la gent del públic és gràcies, ens donen les gràcies per haver fet la pel·lícula, perquè no hi ha col·loqui en què no trobem alguna persona, generalment gent gran, que ens explica la seva història personal. I ens diu que allò que estem explicant en la pel·lícula li ha remogut molt, perquè li ha fet... hem estat contant d'alguna manera la seva història. De fet, la setmana passada, sense anar més lluny, vaig presentar la pel·lícula a un poble de la província de València, que es diu Real de Montroi. L'auditori municipal estava ple, hi havia moltíssima gent, perquè ja vos dic que a València la pel·lícula, afortunadament, s'ha convertit en un petit fenomen de masses, no? En un fenomen cultural. I com jo l'he vist tantes vegades, jo estava fora esperant que acabara la pel·lícula amb el projeccionista. Estàvem a la porta de l'auditori i quan faltaven 20 minuts va sortir una dona molt major

0: molt gran, que anava caminant amb un andador, tindria més de 90 anys, i anava plorant a llàgrima viva.
1: Ostres.
0: Bueno, n'hi havia uns esglaons per a poder eixir d'allà, la vam ajudar a eixir, jo estava una mica acollonit perquè dic, hòstia, a veure què li ha passat, se troba vostè bé, què li passa? I em va dir que no podia seguir veient la pel·lícula perquè li havia remogut molt, que li havia portat molts, molts records i que moltes gràcies per fer-la perquè era necessària, no? Clar, aquest tipus de testimonis són els que fan que hagi pagat la pena una trajectòria tan dura com és aixecar una producció des de València en llengua catalana sobre un tema tan polèmic, entre cometes, com és la memòria històrica, que no hem comptat amb ajuda de distribuïdors, ni de mitjans, ni de televisions a nivell nacional, diguem-ne, però que després de tot l'esforç, veure que el públic reacciona així és colpidor i és emocionant, no?
1: Fantàstic. Doncs, Ariadna, explica'ns com podem fer per veure-la.
2: Doncs mira, a partir de ja, aquest divendres 9 d'octubre es pot veure en els cinemes Texas. Diferents horaris depenent del dia que hi vagis. Jo, per no manejar-vos, el que us diria és que la gent que estigui interessada, que espero que en sigui moltíssima, vagi a la web de l'Espai Texas i que escolleixi el dia i l'hora, perquè són diferents horaris, és a dir, hi ha alguns dies que és a 6:45, com hi ha altres dies que és més d'hora, cap al migdia, hi ha diferents també preus, així que el millor és anar a la web, agafar l'horari i el dia que vagi millor i que, sisplau, que no se la perdin, perquè ara, avui en dia, el cinema va d'aquesta manera, que si quan té més públic, doncs més temps està, etcètera, no? Ara ha canviat completament la manera de projectar les pel·lícules, llavors doncs estaria molt bé que anéssim tots i així que pogués estar temps i temps, no? Així que no us ho perdeu, no us ho perdeu perquè està molt bé.
1: Doncs aquí intentem sempre donar aquest granet de sorra per ajudar aquest projecte que com deies, doncs és molt difícil, una pel·lícula és molt cara, és molt difícil, un projecte que costa molt de fer, però quan hi ha una motivació i ni que sigui van havent aquestes recompenses, doncs imagino que va tornant tota aquesta energia que hi has posat, Vicent. Així que moltíssimes gràcies, te desitgem molts èxits i que, bueno, quan ja portis mesos en cartell a tot arreu, doncs podrem fer una altra entrevista ja, no sé si de cara als Òscars no, perquè ja han seleccionat la pel·lícula, però a veure si podem fer que la pel·lícula arribi ben lluny. Així que moltes gràcies i fins ben aviat.
0: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres, Ariadna, David, per a mi ha estat un goig i un plaer i sempre que vinc a Barcelona em trobo com a casa, així que moltíssimes gràcies.
1: Fantàstic, doncs que vagi molt, molt bé, adeu-siau. Doncs Ariadna, fabulosa, fabulosa aquesta proposta que ens portes aquesta setmana, així que, bueno, t'esperem ben aviat amb més històries que ens expliques així de bé. Fins ben aviat, Ariadna.
2: Adeu-siau, que vagi bé.
3: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta

Va ser tal dia com avui, 9 d'octubre de l'any 1978. Moria Jacques Brel, cantautor belga referent de la chanson française. El compositor i intèrpret nascut a Brussel·les a l'any 1929 va morir a l'hospital de Bobigny, a la regió parisenca, a conseqüència d'un càncer de pulmó que arrossegava des de feia anys. Brel és considerat un dels noms més importants de la cançó d'autor en llengua francesa del segle XX, juntament amb Léo Ferré i Georges Brassens. Cançons com Ne me quitte pas, Amsterdam o Le Plape formen part del cànon més respectat de la música europea, traduïdes i versionades per artistes de tot el món, des de Nina Simone fins a David Bowie. Brel destacava per una posada en escena intensa, gairebé teatral, en què cada interpretació semblava una confessió personal carregada d'emoció. Va abandonar els escenaris l'any 67 al cim de la seva popularitat per dedicar-se al cinema i més endavant a la navegació, instal·lant-se a la Polinèsia Francesa, on va viure els seus darrers anys. Recordem així que va ser tal dia com avui, 9 d'octubre de l'any 78, que moria Jacques Brel.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de d'escoltar noves propostes. Aquesta temporada hem recuperat una secció que ens encanta i que teníem moltes ganes de poder tenir nosaltres pel món del manga, l'anime, els show shows, els mangakes, els one-shots, els win-fins amb la gran Selene Corp, clar que sí!
1: Moltes gràcies. Veig que cada cop estudies més, però sí. El tema del shoujo
0: sí.
1: Està entre una mica entre els mojinos cocidos
0: sí.
1: I qualsevol altra cosa.
0: Sí.
1: Però no passa res. Jo crec que
0: i els mangues.
1: També hem de ser... Oh, mira, aquest ho dius molt bé.
0: Sí, aquest sí. Aquest
1: perquè no em confon. El coreà el portes millor que els japonès.
0: Sí, senyor. Sí, senyora. El coreà sempre m'ha costat menys que el japonès.
1: No, ja es nota, ho he notat des de la primera temporada.
0: Ai, meu, bueno, ja ho aniré prenent de mica en mica. A veure, què ens proposes aquesta setmana?
1: Mira, avui aprendràs alguna paraula nova.
0: Vinga.
1: D'això que tant t'agrada.
0: Sí.
1: Però sobretot, ara que han vingut aquestes pluges, que
0: sí.
1: Espero que duri aquesta fresqueta, que hem
0: ai, sí.
1: Donat la benvinguda a la tardor. Que dius, a veure si és una tardor com aquelles, perquè ja tenim una data en què realment feia fred.
0: Feia fred, no, sí, anaves amb botes.
1: Doncs d'aquí dos dies a l'estiuet de Sant Martí, un altre cop amb tirants.
0: Sí.
1: Doncs bueno, ara que ve de gust estar a casa i fer-te començar a pensar de dir, queden dos dies per fer-nos una xocolata calenta, sí. Per fer-nos unes castanyes... Bueno, aquestes ja veus que m'agrada més la tardor i l'hivern que l'estiu, suposo.
0: No, a mi també, o sigui que ja t'ho compro, això.
1: Llavors, si és per estar a casa, pots llegir un manga, pots veure una sèrie d'animació, que ara parlarem de sèries d'animació avui, però per parlar d'una sèrie d'animació abans parlarem de què són els jocs Otome. Ja en una altra temporada vam fer una petita incursió... amb una sèrie de Netflix que era The Romance Killer, uh-huh. Que era a partir d'un joc otome es desenvolupava tota una acció. Però no n'havíem parlat massa dels jocs otome. Què és un joc otome? Els jocs otome es van posar de moda sobretot a Àsia. Otome significa donzella,
0: uh-huh. Saps?
1: Com una mena de princesa, de persona que és com la protagonista d'un conte de fades. Llavors... es basa en novel·les gràfiques o en desenvolupament de personatges on, sobretot, les consumidores són dones, tu vius una història d'amor amb un personatge.
0: Mm-hmm.
1: En funció de les accions que agafes i que vas determinant un estil joc de rol, és com un joc de rol,
0: sí.
1: Relacions de parella, tu aprofundeixes més o menys en aquesta relació.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, això és furor. O sigui, si tu te'n vas a qualsevol plataforma, buscat a Google Play com a Apple, jocs otome, bueno, te'n trobaràs de vampirs, de samurais, bueno, tot el que puguis imaginar hi és.
0: Que bo.
1: Llavors, sí que n'hi ha una part important cada cop més, ha entrat dins del mercat la part yaoi, la part d'amor entre homes, però sobretot segueix sent el 80% de les consumidores segueixen sent dones segons les últimes estadístiques que van donar des del Japó.
0: Uh-huh.
1: Tinc dit Japó, però jo crec que a la resta del món passa una mica el mateix.
0: Sí.
1: Llavors, uh-huh. Aquests jocs t'enganxen com una droga absoluta.
0: Uh-huh.
1: Per què? Perquè et fan sentir aquell amor tan pur,
0: clar.
1: Aquell personatge... que et pots enamorar d'ell. I a més tenen diferents històries, perquè cada camí que recorres amb diferents personatges, doncs jo què sé, n'hi ha vampirs. Doncs n'hi ha un vampir que és fred i distant. L'altre és, en canvi, intel·ligent i molt sociable. Bé, n'hi ha, doncs com trobaríem en una pel·lícula o en una novel·la, però n'hi ha molts més personatges. Normalment sempre n'hi ha 4 o 5 principals amb els que pots recórrer el camí, però sempre, pels gustos, s'amplien igual d'estar triant entre 10 o 12. Aquests jocs de mòbils normalment tenen gratuït una part, però si vols avançar i arribar més al marro, has de pagar. O sigui, acabes pagant per un videojoc, però qui no hagi experimentat mai un joc otome i li agradi molt el sentiment romàntic i poder-se enamorar d'algú, jo ho recomano.
0: Fantàstic.
1: Al Japó, aquí no són tan comuns, però n'arriben alguns, n'hi ha molts d'aquests jocs fets també per les plataformes,
0: uh-huh.
1: O en línia. I llavors, això ja està més desenvolupat, una cosa que a nosaltres ens ha arribat a través de les apps, ells ja ho tenien com una cosa recurrent, com la gent que juga en línia al Fortnite o a mil coses, per la Play. A partir d'aquí, per què us ho introdueixo i vull que sapigueu el que és un joc otome?
0: Otome.
1: Normalment, depèn de la dificultat del joc otome, sobretot els que són per plataforma i en línia, que són els que estan més currats, no us diré un nom perquè és que n'hi ha moltíssims. Llavors, només heu de buscar jocs otome i buscar el tipus de criatura, el tipus de personatge que voleu, si voleu una criatura fantàstica, si voleu un gàngster, si voleu policies, bueno, jo crec que hi ha tot el que pugueu imaginar i més. Aleshores, perquè us vull parlar d'una sèrie de Crunchyroll que s'està publicant també al manga, és un manga. Mira, veus, com el coreà el portes millor.
0: Sí, el manga.
1: L'està publicant Norma i es diu M'enamoré de la villana.
0: Llavors,
1: de què va M'enamoré de la villana? ¿Vale? Es publica des del 2019, és de fantasia i aventura i és un yuri, un manga entre noies i per un públic ja una mica més adult que està acostumat a viure aquest romance, saps? Llavors, què trobem amb aquest manga? Hi ha una oficinista, hi ha una oficinista que és la típica oficinista japonesa, coreana o japonesa, però sabeu que hi ha, igual que xinesa, el culte al treball és brutal, que està tot el dia treballant. I quan no està treballant, perquè treballa moltíssimes hores com una esclava, es passa el dia jugant a un joc otome que es diu Revolution, on hi ha tres protagonistes masculins principals i després n'hi ha una com a antagonista de la protagonista que intenta sabotejar totes les relacions amoroses. Llavors, un dia, la Oashi Rei es reencarna, que és aquesta oficinista, reencarna i es desperta en el cos de la protagonista del joc, del seu joc otome.
0: Ostres!
1: El que juga cada dia, saps? Aquest Revolution.
0: Ostres!
1: Per la seva sorpresa, la primera persona amb la que es troba és també el seu personatge príncep, bueno, el seu personatge idolatrat, diríem, perquè no se'n diríem favorit, no, és idolatrat, està penjadíssima. Però en lloc de ser un dels nois amb els que recorreràs els camins, és la villana de la sèrie, l'antagonista, que de fet està allà en aquest joc per sabotejar-ho. Llavors, la Claire François representa que és una noia aristòcrata que la menysprea des del primer punt i ella està disposada a aguantar aquest menyspreu, a més perquè sap tot el que passarà al joc i, per tant, pot fer els exàmens sense cap problema i treure bones notes, acaba superant els obstacles d'una forma molt fàcil, però entremig no paren de sortir els nois, perquè de fet el camí que hauria de seguir ella és amb un dels tres nois que són els personatges principals, però per contra vent i marea, el que fa és perseguir i l'altra es veu sobrepassada, l'antagonista, la Claire François, perquè ella l'únic que té com a objectiu és donar-li pel sac a la protagonista i es troba que la protagonista està enamorada d'ella i des del primer minut li diu que l'estima i farà qualsevol cosa per ella.
0: Ostres!
1: I doncs clar, a partir d'aquí, imagina't dins d'un joc otome que tu entres i el que fas és sabotejar el que seria la temàtica principal. Llavors, a partir d'aquí comença tota la història. És molt divertit, té un dibuix clàssic dels personatges, a més es situa dins d'un gran institut on van amb els trajes perfectes, les

0: seves jaquetes vermelles, les faldilles blaves, són tots molt elegants, tots tenen alguna virtut, i clar, l'enginy de la nostra noia protagonista que s'ha reencarnat amb la protagonista del joc és brutal. Llavors, tant en manga com amb la sèrie de Crunchyroll us ho passareu molt i molt bé. Llavors, sempre que ara que fa fred, viure un... L'altre dia parlàvem del Chico que me gusta, no és un
1: sí,
0: chico,
1: sí.
0: Avui també estem parlant del Yuri, però perquè jo crec que avui en dia no és important que l'amor sigui entre dones o homes, sinó la història.
1: Sí.
0: I la història d'aquest us farà riure, a més és com donar la benvinguda a un inici de curs, ens trobem en una acadèmia, ens trobem en una mena d'acadèmia internat, per tant és com ara tots aquests que estigueu tornant adolescents a l'escola, la gent gran, jo us ho dic, que la gent gran és la part i els addictes a aquests jocs, o sigui que a partir de 20, 30, 40, jo diria que 30, 40 és la franja amb la que ens enganxem a aquests jocs, també tenim una certa possibilitat econòmica, sobretot per pagar per episodis. I de veritat que és una història senzilla, però es farà passar una molt bona estona esperant que arribi aquest fred ja de tardor, que ens calenti les mans i el cor, com es calentarà els riures d'aquesta història. M'enamoré d'una villana, de la villana.
1: Fantàstic. Sí. Doncs està ben, ben curiós, i a més aquests termes ajuden molt a entendre, no? com estan plantejats, que al final el potencial principal és el de l'enamorament, no? Que és una cosa com que durant molta època va haver, per exemple, el cinema ho reflexava molt, i ara potser no ho reflexa tant, no? És a dir, que ens queda que en aquestes obres. Sí.
0: Si tu recuperes mangas o pel·lícules dels 90... La forma d'enamorar-se era d'una manera, en el manga no s'ha perdut massa perquè és un gènere en si, però a les pel·lícules sí que la cosa ha canviat força, no? Que també està bé, però el bo d'aquesta novel·la, d'aquest manga novel·lat, és que trenca els estereotips també per les protagonistes i sobretot perquè va en contra de totes les normes, no només, ja no social, no em vinc a referir que s'estimin dues noies, sinó les normes d'aquest joc, on aquests tres nois, que cadascú té uns talents, com descobrireu, intentaran, i dels quals, teòricament, la Claire de François, la villana, està enamorada d'un d'ells, aniran interactuant i aniran posant també, d'alguna manera, més salsa al tema.
1: Que bo.
0: La meva primera recomanació és aquesta.
1: Fantàstic.
0: M'enamoré de la villana. Ja us ho dic, ho teniu tant en físic com a Crunchyroll, la sèrie.
1: Déu-n'hi-do la de conceptes que aquí anem apuntant i que, escolta, que anem aprenent per ja conèixer molt més això. La segona proposta que ens fa la Selena avui.
0: Mira, hi ha una autora que vaig descobrir, la Jun Mayuzuki. La vaig descobrir amb un manga que ja vam parlar, que és Amores cuando cesa la lluvia. De què era aquest manga? Aquest manga ja està publicat absolutament per Ediciones Tomodomo, està tot publicat, són 10 tomos, i és un manga tant en dibuix, que té molta personalitat el seu dibuix, i l'autora té un estil, ens aniríem a buscar autores com Ranma o com les Clamp, que tenien un estil propi. O fins i tot la Naoko Takeuchi, o com Mills, dels que ho buscaríem dels més... d'allà dirigit als nois, com Ronnie Kenshin. Doncs té un estil molt particular, molt suau i molt femení, però com una mica entre antic i modern. No, és una barreja diferent, i a més barreja... és molt realista al mateix temps. Ja us ho mirareu. Llavors, Amores cuando cesa la lluvia era una obra sobre... una mica traumes, ferides de la vida, en què una adolescent, que està a l'institut, que té problemes perquè era una feia maratons i podia córrer, té una lesió important al turmell, de cop i volta no pot entrenar de la mateixa manera i comença a anar molt a una cafeteria. Vale? En aquesta cafeteria es troba un home. Teniu també la sèrie i, a més, van publicar els DVDs, es poden comprar. Es troba un home a la seva quarantena,

0: el de típica persona que dius bruteja una mica. Andrea, tu dius, amb 40 anys estàs aquí encara en una cafeteria, no per, perquè l'ofici de cambrer, per favor, és fantàstic, però és una cafeteria molt de relleu generacional de gent jove, mm-hmm. i ella allà sempre veuràs fora del, de la cafeteria amb un cigarro, amb una cigarreta amb allò, amb la cendra a punt de caure, la barba no acaba de definir, saps? I, bueno, és un pare divorciat que ha donat una mica la vida per perduda. I aquesta noia s'enamora, però completament, i se li declara.
1: Que bo.
0: Llavors, a partir d'aquí, succeeixen tot de coses, ja ho vam explicar. Si no, no us vull donar més spoilers. Llavors, per què parlo d'ella? Aquesta obra era molt particular per el que plantejava, no? D'un adolescent enamorant-se d'una persona adulta, els conflictes que això suposava, i també com aquesta relació entre ells dos, que ja veurem si és romàntica o no, uh-huh. els hi ajudava a donar un tom a la seva vida.
1: Uh-huh.
0: Aleshores, no només té un dibuix bonic, sinó que acostuma a tractar temes i a treballar-los d'una forma molt única. A nivell de narratiu, que ja sabeu que a mi és una de les coses que més m'agrada saber si el guió s'aguanta, és com una pel·lícula o qualsevol cosa, no comet cap error. Llavors, ja des de fa un temps està serialitzant una altra sèrie que la podem trobar a Crunchyroll, la primera temporada, que es diu Kowloon Generic Romance. ¿Vale? De moment portem 9 tomos de norma i és, com era l'altra, una sèrie destinada al públic seinen. Seinen vol dir que ja no és tan infantil juvenil, sinó que ja és un públic més adult. Kowloon, imagina el món que vivim ara, imagina't un Hong Kong on hi ha persones que tenen absolutament, necessiten tant tornar al passat perquè no els agrada la modernitat, que decideixen en aquest futur llunyà tornar a la vida tradicional d'abans i viuen en una ciutat amurallada que es diu Kowloon. Vale?
1: El dibuix, sí que estàvem mirant una mica les comparatives, sí que és tremendament similar, eh? O sigui, el dels dos.
0: Sí. O sigui, és una, saps que és el seu...
1: Sí. Sobretot quan... els ulls són molt característics, no? Tenen així...
0: La forma de tractar la vestimenta... Hi ha alguns mangas que sí, els hi posen vestidets molt, molt bonics, però els vestits, les arrugues, li donen personalitat al personatge. I aquesta persona ho treballa molt bé. No arriba al nivell de la Yazawa, que ja sabeu que la Yazawa venia de disseny a moda. Per mi és un referent en el nivell de tot el que és de disseny de moda de manga. Però té un estil molt propi i jo trobo que és, no sé, nostàlgic. El mateix que ens diu aquí, que aquesta barriada marginal que serveix de refugi per qui enyoren el que era l'antiga, l'antic Hong Kong del passat, bueno, existeix allà. Llavors ens trobem una situació estranya perquè n'hi ha una agent immobiliària que es diu Reiko Kujirai, que el que vol és trobar coses noves, descobrir coses noves, i té un company de treball que es diu Hajime Kudo. Llavors, el seu company, en canvi, disfruta de la nostàlgia de la ciutat, sempre vol anar als mateixos llocs i tenen punts diferents de vista. Però què descobrim de seguida? Que la Reiko Kujirai i el Hajime Kudo havien tingut una relació de parella.
1: Ai.
0: Però un dia la Reiko desperta i l'altra se n'adona que no és la mateixa persona.
1: Ostres.
0: I tampoc té els records d'haver viscut aquesta etapa romàntica, tot i que ella desenvolupa sentiments pel seu company de feina.
1: Ostres.
0: A més, el seu company de feina sempre sembla estar disgustat. Anem veient la progressió de la història a través de flashbacks de com era abans la Reiko de la que ell es va enamorar i la Reiko actual. I com la Reiko està visquent i va veient que passen coses estranyes dins de la ciutat emmurallada, com que, per exemple, un dia hi ha una porta en un lloc i dies després allò desapareix.
1: Ostres,
0: i ningú se pregunta.
1: Això és que és un error de Matrix, aquí el que està passant.
0: Bueno, doncs diríem que alguna cosa. Sí. Diferent, però

0: Té una cosa així.
1: Què va dir?
0: Paral·lelament a tot això, hi ha una gran corporació que està intentant fer una ciutat aèria que es pot veure des de Kowloon. I al capdavant de la corporació n'hi ha un dels fills, és una persona molt peculiar, que és metge i ajuda a fer operacions estètiques, tot i que la trama que porta darrere és molt més gran. Ens trobem tot de personatges entrellaçats, amb destins diferents i que semblen tenir en alguns moments alguns d'ells dobles que no són les mateixes persones que en algun moment han conegut. Aleshores, és un...
1: Que bo.
0: No tothom potser li agradarà perquè requereix atenció i requereix paciència per descobrir el que està passant. Com dic, aquí no s'ha acabat encara està oberta, per tant no sabem com acabarà.
1: Val.
0: Al Japó han publicat el número 11, aquí estem amb el número 9, i la temporada de primera temporada de Kowloon recull bastant d'aquests 9 tomos a Crunchyroll. Aleshores, us dic que el manga l'heu de tenir sí o sí, si us agrada mangues diferents, nostàlgics, amb històries un pèl tràgiques i també amor pel mig.
1: Déu-n'hi-do la recepta d'avui, que escolta, són històries que, a més, clar, vull dir, cada una d'aquestes, doncs, ens pot tenir entretinguts una bona estona, que això sempre ajuda. Amb un dibuix fantàstic, amb un dibuix fantàstic aquest.
0: I a més, com te n'adones, aquesta autora o sigui, personalitza molt els seus personatges, valga la redundància,
1: Sí.
0: i a més, els hi agafes, te'ls llegeixes amb amor i tristesa al mateix temps. Tant una història com l'altra.
1: El dibuix
0: Però
1: ja
0: ell...
1: ho té, això, eh? El dibuix ja té aquest ton quasi tristot, eh? Per molt que remarqui, doncs, això, els atributs, eh? I sigui atractiu, té un punt trist, eh?
0: Sí, aquesta nostàlgia, aquesta... Ai, ho hem passat malament, no sabem si ens en sortirem, però la vida és així. I és
1: Totalment.
0: una mica el que ens trobàvem amb el de la pluja, que hem dit abans, Amor és cuando cese la lluvia, que ja el teniu tot publicat i teniu també disponible la sèrie, i amb aquest de Kowloon. Si heu de començar per algun, si voleu, no tenen res a veure, un amb l'altre, jo et diria que Kowloon és encara més madur i una mica més complexa que l'altre. Si us voleu endinsar dins del seu món, doncs potser amb Amor, quan fes la lluvia, seria un primer pas, però qui vulgui anar directament a Kowloon és una estrella segura a tenir. Saps allò de
1: Sí,
0: tenir
1: sí.
0: el trumf
1: Sí, sí, sí.
0: a
1: Sí,
0: la mà
1: sí.
0: de cartes?
1: Sí,
0: Doncs
1: sí,
0: és
1: sí.
0: això. Però sobretot la gent que està molt posada amb no voler només llegir mangas senzills, mangas que ens facin passar l'estona, i que no es facin pensar gaire. Aquest no és que et faci pensar gaire, però és més profund. Per tant, jo crec que per aquestes tardes que inaugurem de tardor, per aquests vespres, és el company perfecte, tant en
1: Doncs
0: manga com en sèrie.
1: esperem que aquesta tardor duri més que la de l'any passat, que va caure en dijous, perquè va durar tan poc que va ser un o dos dies, potser. Esperem que duri una mica més i que la puguem gaudir amb bon material que ens té entretinguts. Aquí ja sabeu, sèries, pel·lícules, llibres, manga, shoujo, manguas, yuris, otomes, totes aquestes coses, o tomes o lo dejes, aquí sempre estarem per poder escoltar aquestes recomanacions de la gent que en sap com la Selena Cor. Moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera setmana.
1: I abriga't, que el fred va bé de cop.
0: Jo ja m'abrigo,
1: sí?
0: Això segur. Jo ja no em falta.
1: Fins la propera setmana, gràcies.
0: Adéu,

0: Una setmana més a Nits de Ràdio volem fer una passada pel nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més, bona matinada.
1: Bona matinada per tu i bona matinada per tots els oients, que cada vegada són més.
0: Home, escolta, perquè aquí la gent es va enganxant i va dient, escolta, que aquí m'expliquen coses que tenen no només entretingut, sinó que sobretot doncs hi ha la divulgació i hi ha la reflexió, perquè molts cops el que ens permet aquestes seccions, aquests professionals, és que ens fem preguntes, que això és molt, molt, molt interessant. I avui en Jordi ens vol parlar de la personalitat confusa.
1: Sí, mira, anem a veure. Actualment la sobreestimulació ha esdevingut un fenomen omnipresent que afecta tots els aspectes de la nostra vida, saps?
0: Sí, sí.
1: Des de la infància fins a la vida professional. Ens trobem constantment exposats, de veritat, a estímuls externs que amenacen i desequilibren la nostra pau mental i dificulten la nostra capacitat de concentració. Estem en una competència en tensió i una pressió constant, saps?
0: És que aquí hi ha dos conceptes que em semblen molt, molt

0: interessant que el relacioni, Jordi, perquè no tothom ho sap veure així, i em sembla que és molt interessant, perquè un podria, entre cometes, avorrir-se més, que és una cosa que nosaltres, clar, el jovent ja no sap el que és. Jo li dic a la meva filla, t'hauries d'avorrir una mica més, i diu, no sé el que és. Llavors, clar, ja, aquí ja veus un problema. Però nosaltres ens avorríem molt, i això ens portava doncs, a certs estats doncs, d'imaginació, de pensar, fins i tot d'estar mirant un paisatge amb la mirada buida totalment, que això es reconstruïa i construïa molt. Però clar, això que ho associis a la competitivitat està molt ben trobat, perquè això és el que fa que, clar, no pots perdre un segon, perquè clar, has de... Que la criatura faci judo, faci gimnàs, faci dibuix, faci no sé què, i que aquesta estona estigui veient aquests vídeos, i aquests vídeos... Tot això, clar, és un poti-poti que diu el clàssic, que és molt complex, Jordi.
1: No, saps el que passa? Que la multitarea que estan exposats moltes persones, vale? Tot això ens fa no concentrar-nos realment en la pròpia decisió que pots prendre. Basat en el teu anàlisi, valors, experiència personal, sense idea per pressions d'opinió dels altres, saps? És que saps el que passa? Que sempre, i tu, Mas, sí, o sigui, sembla que la multitarea ens faci ser més importants que els altres, saps?
0: Mm-hmm.
1: Estem fent tantes coses a la vegada, tants pensaments, que al final realment no precisem cap d'ells.
0: I difícilment puguem estar, diguem-ne, amb tots els sentits, per una banda, però sobretot, Jordi, intueixo que ens pots explicar que això té molt a veure en que no hi ha reflexió, no?, posterior, perquè clar, si tu acabes una d'aquestes multitasques, una de les 50, i al mateix temps n'estàs fent dos més. Ja no dic que després n'hagis de fer una altra immediatament, sinó que ja al mateix temps n'estaves fent dues més, fa que és impossible que hi hagi aquest punt de reflexió, conclusió, resum, no?, que podríem dir.
1: Bueno, sobretot anàlisi de la situació, sí. Perquè moltes vegades, perdona, a l'anàlisi de la situació estem tan exposats a la immediatesa, saps?
0: Mm-hmm.
1: Que lògicament, o sigui, a veure, aquí n'hi ha, tu tens que fer un ordre de prioritats. A la vida sempre hi ha que fer un ordre de prioritats. És a dir, n'hi ha sempre una prioritat que li diem motora. Una prioritat motora que vol dir que aquesta prioritat la treballes, aquesta prioritat d'alguna manera la poses en primer lloc i arrastra els altres. Seria com una locomotora de resta. Quina és la prioritat motora? Pues un benestar. La prioritat motora és definir quins són els teus propis propòsits i mai negar el teu propi camí, saps? És important, és molt clar.
0: És a dir, ha d'haver un... Ha d'haver un objectiu, ha d'haver una guia que això faci que possiblement, potser no de forma instantània o potser no de forma immediata o clara descarti, anem a dir, tasques, no? Però sí que a la llarga això ho acabarà veient que tot allò que no sigui productiu o que no estigui alineat amb aquell objectiu, doncs ja de forma natural ja perdrà interès, ni que sigui d'aquesta manera, ja aconseguirà focalitzar molt més, no?
1: Sí, mira, tota persona té que tindre un manual d'intencions, vale?
0: Que bona.
1: Aquest manual d'intencions, lògicament, té que ser treballat. Vale? I sobretot que sigui de manera natural. Què vol dir treballat? Que en el camí, sempre ho hem dit, disfrutis del camí.
0: Sí.
1: Perquè en manual d'intencions té que ser propostes que siguin assolibles. Que a vegades són difícils, però que siguin assolibles. Per tant, moltes vegades a la vida ens posem objectius que no són assolibles.
0: Exactament.
1: I això et desmotiva molt i sobretot baixa autoestima, pèrdua de confiança en tu mateixa, i això és important tindre molt clar. Tindre un manual d'intencions que vol dir caminar per un itinerari. Quin és l'itinerari? Les propostes que tu puguis, que te puguin ajudar a tu i també puguis ajudar els altres.
0: Sí.
1: Perquè el camí no ho fem sol, el camí ho fem a la gent, a els companys, a les companyes, a la parella, inclús a vegades en els rivals també.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí.
0: No, que em referia totalment a això, que és que ho veig importantíssim, perquè tot aquest camí, tot aquest aprenentatge, això dels objectius assolibles, per mi és una cosa

0: importantíssima. Jo sempre dic en broma, home, a mi m'hagués agradat fer metro 80, Jordi. Saps què vull dir? Però no es pot canviar això. No em puc ficar com a objectiu fer metro 80. No sé si m'explico, perquè si em poso com... Va, em posaré, m'estiraré una mica, així entre... faré unes gomes amb un d'això, ja veuràs, faré metro 80. No, Jordi, no ho faré. Per tant, aquest objectiu a mi no em portaria benestar, em portaria malestar. Per tant, els objectius han de ser assolibles,
1: Sí, mira, no, això de metro 80, jo moltes vegades en consulta, algunes persones diuen, m'agradaria ser més alt.
0: Sí, sí.
1: I tu tens una gran avantatge sobre altres, que si et caus no estàs tan mal.
0: Exactament.
1: Perquè estàs al nivell de la Terra molt més a prop.
0: Eh? Exacte. Estàs més a prop de tornar-te a aixecar, tornaràs a aixecar més ràpid. És a dir, sí, hem de conèixer les nostres limitacions per conèixer també els nostres èxits, els nostres potencials. Ser a conèixer, no?, aquestes petites dificultats per saber on està el nostre potencial. I això és la vida, no?, també.
1: Sí, mira, no, això dels potencials, moltes vegades assolim èxits, que jo sempre he dit, l'èxit de la vida és el patrimoni emocional, sobretot, però assolim èxits que no els gaudim, tu.
0: Cert.
1: O sigui, és a dir, estem empenyats a assolir una... Diem, bueno, va, anem a lluitar per això i tal, pam, pam, pam, pam, pam. Ho assolim i diem, bueno, vamos por otra, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És que... Tampoc ha estat de recrear-se i tindre aquest ego de dir, mira, ho he aconseguit, i, mira, a totes llums, a totes les direccions. No? El que es tracta és, ja que disfrutes del camí, també disfruten del resultat al final. Correcte, no? Perquè l'objectiu, mira, tot objectiu té unes propostes i aquest objectiu després té unes conseqüències, perquè a vegades l'èxit que pots assolir, a vegades no estàs preparat per assolir-lo.
0: És veritat. I al final, l'únic que ha generat aquesta situació de no saber saborejar, no?, aquell objectiu que s'ha aconseguit, el que farà és que et treu preparació, et treu capacitat pel proper objectiu, no? Per exemple, ho estava visualitzant amb això, amb una època d'exàmens, no?, que puguin venir dels nostres oients, dels seus fills, dels seus nets, no? I segur que la gent més gran ho recordarà de quan estudiava, no? Si tenies 4 exàmens, doncs, en 2 setmanes, per dir alguna cosa, clar, si havies aconseguit superar el primer i allò no ho sabies valorar, no vol dir celebrar, no, nos vamos de fiesta, no, valorar, celebrar des del punt de vista de dir, mira, hem aconseguit això, que important, la motivació pel següent serà menor, perquè dirà, bueno, i si ho trec endavant, doncs, bueno, pues com aquest, no. O sigui, hem de valorar lo important del que hem aconseguit, perquè això ens posa més a prop de tornar a ser conscients de l'esforç que caldrà fer per superar el següent, no?
1: Mira, lo important, tu toques un tema que a mi m'encanta, que és el tema de les valoracions i els exàmens, no? Perquè al final per això existeix la valoració continuada.
0: Clar.
1: L'acompanyes a la persona, a l'alumne, al nen, a la nena, a l'adult, l'acompanyes en el camí perquè pugui disfrutar i entengui perfectament la matèria. I el que està fent, o sigui, i a més té que tindre un pensament crític, perquè els plagios ja no m'agraden.
0: És cert, estem en una època molt complexa amb tot això i els xats que petes, no?
1: Sí, bueno, mira, sempre parlant, bueno, com treballes, ja em dic, home, escolta, jo crec que l'experiència professional, després la literatura, la documentació que tenim avui en dia i sobretot la proposta crítica de cada persona, perquè lògicament tothom, tots els alumnes i totes les, en un grup de treball, totes les persones aporten un valor i aporten un coneixement, perquè no està tot inventat, saps com dius, no?
0: Sí, sí.
1: Moltes vegades diuen, no, és que tot això està tot inventat, no, que va. Fes una proposta a la vida, sempre, siguis la persona que siguis, en el lloc que estiguis, i aquesta proposta serà, segur que serà viable i farà créixer l'equip o farà créixer el grup.
0: Totalment.
1: Això és molt important, això.
0: I aquí és on, per acabar el tema que ho ens ha preparat el Jordi, el que cal és, a partir d'aquesta personalitat que no sigui confusa, el que cal és tenir molt clar que no és un treball personal i que s'ha d'anar refent, s'ha de tenir molt clar els objectius, les il·lusions i el camí que ens portarà tot això, oi?
1: No, mira, jo sempre dic una cosa, tota la persona té un talent i moltes vegades al comparar-se amb els altres, no, en un moment donat pot semblar que vulguis millorar, perquè tu veus una persona exitosa, tu veus una persona feliç.

0: una persona que suele ser... Dius, home, Maria ja sé com ell o com ella. Vale, perfecte, no està malament. Però això també té una part que no és gaire assolible i aconsellable, que és que rivalitzes sense donar-te compte en tu mateix. I no valores el que tu pots aportar i els coneixements que tu pots tindre, saps?
1: Totalment.
0: Perquè pots plagiar-te.
1: No, totalment.
0: I però, lògicament, no crees. No tens curiositat i no crees.
1: I jo afegiria una segona pregunta, seria, i estàs disposat a esforçar-se i sacrificar-te tant com ho ha fet aquesta persona? Perquè normalment només es veu l'èxit i no el camí, i tot el que ha fet i ha deixat de fer per poder-ho aconseguir. És un plaer sempre escoltar en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. El trobeu a la xarxa social, Jordi González Guillem, i l'esperem la propera setmana sempre amb aquesta sabidoria i alegria que ens transmet. Jordi, fins la propera setmana.
0: Fins la propera setmana, David.

0: Grace Brewster Murray Hopper va néixer a Nova York el 9 de desembre del 1906 en el si d'una família amb una rica tradició militar. Era besneta d'Alexander Russell, un almirall de l'armada dels Estats Units, i neta de John Van Horn, un enginyer civil. Els seus pares, en Walter Fletcher Murray, corredor d'assegurances, i la Mary Campbell Van Horn, van recolzar sempre les seves inquietuds científiques, volent que les seves filles tinguessin les mateixes oportunitats que el seu fill. Ja des de petita, Grace va demostrar un interès insaciable per la ciència i la matemàtica, així com una gran curiositat pels dispositius mecànics. Amb només 7 anys, va desmuntar tots els rellotges de la casa per entendre el seu funcionament. El 1930, Grace es va casar amb Vincent Foster Hopper, un doctor en literatura anglesa i president del Departament d'Anglès de la Universitat de Nova York. Tot i això, el matrimoni es va dissoldre el 1945 sense deixar fills. Grace Hopper va estudiar en diverses escoles privades per a dones, ingressant el 1924 al Vassar College, on es va graduar amb honors en matemàtiques i física el 1928. Posteriorment va obtenir una beca per fer un màster en matemàtiques a la Universitat de Yale, on es va graduar el 1930, i va obtenir el doctorat el 1934. Durant aquest període també va treballar com a assistent al Departament de Matemàtiques del Vassar College fins al 1943. El 1943, seguint les passes del seu besavi, Grace es va unir a les forces armades en plena Segona Guerra Mundial. Va assistir a l'Escola de Cadets Navals per a Dones, graduant-se primera de la seva classe el 1944 amb el rang de tinent. Va ser enviada a Harvard per treballar en el projecte de computació liderat pel comandant Howard Eichen, la construcció de la Mark First. Tot i voler seguir en l'armada després de la guerra, Hopper va ser rebutjada per haver superat el límit d'edat, tot i que va poder romandre a la reserva. Després de la guerra, Grace va continuar a Harvard com a investigadora fins al 1949. Aquell any va començar a treballar a l'Eckerd Macaulay Corporation a Filadèlfia, on es desenvolupen les computadores VINAC i UNIVAC. Va ser aquí on va fer algunes de les seves contribucions més importants a la programació moderna. El 1952 va desenvolupar el primer compilador de la història, l'A0, i el 1957 va crear el B0, Flowmatic, el primer compilador per al processament de dades que utilitzava ordres en anglès, utilitzat principalment per al càlcul de nòmines. I és que la ment de Grace Murray era autènticament privilegiada. Aquí podem sentir-la impartint un seminari on també demostrava el seu bon humor. Van començar a parlar sobre circuits que actuaven en nanosegons, milmilionèsimes de segon. No sabia que era un milió de milions i no crec que la majoria dels homes del centre de la ciutat ho sabessin tampoc. I si no saps què és un milió de milions, com podràs saber què és una milmilionèsima part d'això? Finalment, una matinada, en total desesperació, vaig trucar a l'edifici d'enginyeria i vaig dir: "Sisplau, talleu un nanosegon i envieu-me'l." I avui no us he portat un. El que volia quan vaig demanar un nanosegon era una peça de treball que representés la distància màxima que l'electricitat podria recórrer en una milmilionèsima de segon. Esclar, això no seria realment a través del filferro, sinó a l'espai, a la velocitat de la llum. Així que si comencem amb la velocitat de la llum i utilitzem el vostre amable ordinador, descobrireu que un nanosegon fa 11,8 polzades de llarg, la distància màxima que l'electricitat pot recórrer en una milmilionèsima de segon. Finalment, al cap d'una setmana, vaig trucar de nou i vaig dir: "Necessito alguna cosa per comparar això. Podria tenir un microsegon, si us plau?" El 1949, Hopper es va unir a l'equip desenvolupador del UNIVAC First, la primera computadora comercialment disponible. Hopper també va ser directora de desenvolupament de programació automàtica per a Remington Rand. Quan va proposar desenvolupar un nou llenguatge de programació que utilitzés només paraules en anglès, molts van dir que era impossible perquè els ordinadors no entenien l'anglès. Tot i això, ella va insistir, argumentant que era més fàcil per a la majoria de les persones escriure en anglès que utilitzar símbols. Després de la seva experiència amb Flowmatic, Hopper va pensar que es podia crear un llenguatge de programació que utilitzés ordres en anglès per aplicacions de negocis. Les bases per al COBOL Common Business Oriented Language ja estaven establertes al 1959. Tot i que Hopper no va jugar un paper predominant en el desenvolupament del llenguatge, el Flowmatic va influir significativament en el disseny del COBOL, convertint a Hopper en una figura clau en la història de la informàtica. COBOL va ser el primer llenguatge que va oferir una interfície autèntica als recursos disponibles en l'ordinador, permetent que els programes desenvolupats per a una plataforma concreta poguessin ser executats en un ordinador diferent sense necessitat de fer canvis. Després de la seva retirada, el 1971, Hopper va ser cridada de nou al servei actiu de l'armada. El 1983 va ser ascendida a contraalmirall i quan es va retirar definitivament el 1986 era l'oficial més vell en actiu dels Estats Units. I és que a Grace Hopper, que hauria pogut tenir una carrera excel·lent en empreses privades, fent-se multimilionària amb les seves aportacions a la ciència, no li va importar mai la riquesa.
1: Ja he rebut el premi més gran que mai rebré. No importa quant de temps visqui ni quants més treballs pugui tenir. I aquest ha estat el privilegi i la responsabilitat de servir amb molt d'orgull a la Marina dels Estats Units. Li sap greu que fos la Marina i no l'exèrcit o la Força Aèria? Bé, havia de ser la Marina perquè el meu besavi era contraalmirall. A més, m'agrada el blau.

Al llarg de la seva carrera, Hopper va rebre nombrosos reconeixements, incloent-hi el premi Man of the Year de la Data Processing Management Association el 1969 i va ser elegida com a Distinguished Fellow per la British Computer Society el 1973. També va rebre més de 40 títols universitaris. Grace Hopper va morir el 1992 a Arlington, a Virgínia, i va ser enterrada amb honors militars. La seva influència perdura, no només per les seves innovacions tècniques com el primer compilador i el llenguatge de programació COBOL, sinó també per la seva persistent dedicació a la ciència i a la computació, inspirant generacions de programadors i d'enginyers. En honor a la seva contribució, l'Armada dels Estats Units va batejar un destructor amb el seu nom, el USS Hopper, conegut com Amazing Grace. I deixa per a la reflexió frases com aquesta. L'ésser humà és al·lèrgic al canvi. Li encanta dir, així és com ho hem fet sempre. Jo intento lluitar contra això. Per això tinc un rellotge a la paret que funciona en el sentit contrari de les manetes del rellotge. Si tens una idea, fes-la. És més fàcil demanar perdó que demanar permís.

Va passar tal dia com avui, 9 d'octubre del 1974. S'estrenava a Televisió Espanyola Vicky el Viking. Aquell dimecres a la tarda, les pantalles de Televisió Espanyola van donar la benvinguda a un petit heroi de cabells rossos i casc amb banyes que va conquerir el cor de milions de nens. Vicky el Viking, una sèrie de dibuixos animats basada en els llibres de l'escriptor suec Runner Johnson, va debutar a Espanya després d'haver triomfat a Alemanya. Produïda per l'estudi japonès Zuyo Eizo, més tard Nippon Animation, i l'alemany Taurus Film, la sèrie narrava les aventures de Vicky, un nen intel·ligent i valent que vivia al poble viking de Flake, acompanyat pel seu pare Halvard i la seva tripulació en viatges plens de perills i d'humor. Amb 78 episodis de 25 minuts, la sèrie va combinar animació senzilla, però encantadora, amb històries que celebraven l'astúcia per sobre de la força bruta.

Vicky, amb la seva aparença fràgil i el seu costum de fregar-se el nas quan se li acudia una idea genial, era un heroi diferent. Lluny dels estereotips del viking musculós, resolia problemes amb enginy, com enganyar pirates o salvar el seu poble de naufragis utilitzant cordes, veles o invents improvisats. Els personatges secundaris com el corpulent Halvard o el covard Jur, el poeta Snorre o la dolça Gilby afegien humor i calidesa a cada episodi. La sèrie doblada al castellà amb veus memorables es va emetre a Televisió Espanyola en horari infantil, capturant una generació de nens que sintonitzaven religiosament per veure

com Vicky superava un altre repte amb el seu lema implícit: «Ja ho tinc». Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1974, que s'estrenava a Televisió Espanyola Vicky.

0: i reflexions interessants mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a La Ciutat. En aquesta segona hora del programa parlarem amb l'Àlex Soto sobre la que és potser la tecnologia més important de la història de la humanitat, així que no us ho perdeu. També tindrem el programa l'Esther Lorente, que ens explicarà tot el que hem de fer en cas d'inundació, més a dir que mai en aquests dies de fortes pluges. Acabarem, com cada dijous, entrant a la cuina per preparar els plats més deliciosos, avui centrats en els entrepans, un menjar que pot semblar simple, però que no ho és i ens pot donar infinitat d'opcions i de sabors. Ja sabeu que si ens voleu explicar quin és el vostre entrepà preferit i quina és la millor versió, ens la podeu fer arribar amb una nota de veu al 676 76 09 08. Des d'ara i fins les dues, comencem.
2: A Onda Cero, La Ciutat.

0: Un dijous més parlem de tecnologia a la ciutat. Avui ho fem amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vens una mica tristot avui amb aquesta música.
1: Sí, aquesta cançó es diu I See Fire, de Ed Sheeran, que ve dir Veig el foc, no? Sí. És de la banda sonora de la pel·lícula del Hobbit.
0: Ah.
1: Que pels qui aneu molt perduts, el Hobbit bàsicament és d'uns nans i d'un Hobbit que... Bueno, han de fer tota una aventureta per anar a robar un tresor que, bueno, que està, no, que l'està guardant un drac. Bueno, hi ha més coses, però sí, per resumir-ho ràpidament, seria una mica això, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquesta cançó, fixem que té com un ostinato, es va repetint sempre la guitarra igual, no? I, a més, mai resol cap nota, mai ens porta a casa, no, la cançó, perquè ens vol donar una mica la sensació aquesta de que l'aventura es va movent, no? Que ells es van movent, no? Per anar a aconseguir el tresor aquest, no? I com molt bé deies a l'inici, és tristota, no? És una tonalitat menor, perquè, clar, ens parla d'obscuritat, d'amenaces, de por, no? Clar, llavors ho hem de posar-ho així, no? Però hi ha una cosa molt interessant en aquesta cançó, que és que també evoluciona i ens ofereix esperança, també.
0: Mira.
1: Perquè el foc és destrucció, és perill, però també és llum, és protecció, no?
0: I tant.
1: Llavors, pues, bé, per això tenim com aquestes dues formes de la música, no? Però una cosa que m'agrada molt, molt, molt, molt d'aquesta cançó és que mentre que la pel·lícula va de muntanyes, va de mines grosses, va de dracs, de grans ciutats, podríem pensar que la cançó hauria de ser com una gran orquestra, no? Molt instrumental. Però en canvi és una cançó molt minimalista, guitarra, veu, una mica de percussió, no? I potser direu, i per què? I ara et pregunto, Míriam, com són els hòbits i els nans?
0: Clar, jo no sóc gaire experta en el Hobbit ni en el Senyor dels Anells i tot això, però entenc que són petits.
1: Són petits! Llavors la cançó és sobre el punt de vista dels hòbits i dels nans. Per això és minimalista.
0: Clar.
1: Perquè és des del seu punt de vista. No? Sí, això, el Sheeran m'ho diu, qui crea una genialitat. No? Però... A part de la música, avui parlarem de la primera, podríem dir, gran tecnologia de la humanitat.
0: Ostres.
1: I, evidentment, van haver-n'hi abans, però diguem que aquesta ens va marcar molt, sobretot per la manera en què menjàvem, com ens relacionàvem i fins i tot va canviar el nostre cos.
0: Ostres, és dir molt, perquè hem parlat de moltes tecnologies aquí, ja en portem més de 100, no?
1: Sí.
0: I dius que és, potser, de les més importants. A veure.
1: Sí. Bé.
0: De què ens parles, aleshores? No sé.
1: Sí, jo suposo que pel títol de la cançó que diu I See Fire, no veig el foc, doncs parlarem del descobriment del foc.
0: Tecnologia, Marquem tecnologia. Com tecnologia.
1: Sí. Jo he estat consultant i sí, es considera tecnologia.
0: Fantàstic. Em sembla molt interessant.
1: Sí. Primer de tot ens hem de traslladar fa 1 milió d'anys a Àfrica. Bàsicament el que podríem veure és un grup d'Homo erectus al voltant d'un punt de llum, segurament junts i... Bé, cuinant algun tipus de menjar, no? Fent una barbacoa.
0: No? Això no ha canviat, molt bé.
1: Exacte, això que avui ens sembla més o menys típic,
0: sí,
1: en aquell moment estaríem veient un dels grans moments de la nostra història.
0: Que fort.
1: Perquè, a veure, el foc no el vam saber manipular. El que fèiem en un inici de tot és, ha caigut un llamp, hi ha un incendi, doncs aprofito aquell foc. Això fa 1 milió d'anys. Amb el temps... S'han trobat restes a Israel i a Sud-àfrica de fa uns 800.000 anys que veuen que vam aprendre a manipular una mica el foc. No que perquè el sabéssim encendre, sinó perquè sabíem agafar les brases d'un foc i guardar-les i mentre ens movíem de campament a campament anar-les mantenint enceses per poder encendre foc en l'altre component, en l'altre lloc on anéssim.
0: Perquè érem nòmades, sí.
1: Érem nòmades, exacte, no érem sedentaris. Però fa més o menys 600.000 anys descobrim que també podem crear foc. No perquè tinguem encenedors, sinó perquè o bé friccionant dos pals, allò que hem vist molts cops a les pel·lícules, no? De que un va movent el pal sobre un altre pal, o fent xocar dos pedres, aconseguim fer foc. Segurament tot va ser de forma accidental. Segurament algú estava fent una eina de pedra, picant una pedra contra una altra pedra. Una de les pedres era de pirita i el que va fer va ser veure que saltaven guispires i va dir, si poso fulles seques a sota i tiro les guispires, doncs puc fer foc, no?
0: És interessant això que estàs explicant, perquè tenim la imatge d'això, de pedra contra pedra, accidentalment, fem la guspira, veiem foc, però el foc ja l'havien vist abans, per aquests accidents, aquests incendis, no?, naturals, un llamp, el que sí, ja coneixien el foc, el que no sabien és com fer-ho. Això és important que ho expliquem. Clar, i aquest descobriment del foc i de com fer foc, això va fer que canviés tota la nostra forma de viure en gran mida, no? Aquest descobriment tecnològic va ser importantíssim.
1: Sí, perquè ens va portar moltes coses. Una de les més importants, segurament no en aquest ordre, és que vam poder cuinar aliments. Llavors, clar, si ens imaginem menjar-nos una patata crua o un tros de carn cru, ja veiem que l'aliment és dur, no? I, per tant, haurem de mastegar-lo molt i el nostre sistema digestiu haurà de treballar molt per poder-lo digerir. I si pensem en termes d'energia, resulta que si tota l'energia que agafem del l'hem de gastar en digerir-la, doncs és un mal negoci el tema.
0: Clar.
1: Perquè tens, no tens dèficit, però tampoc no tens, no tens excés. No? Llavors aquí ve la màgia, i és que resulta que la que nosaltres posem els aliments al foc, el que fa és trencar les estructures dels aliments, i això fa que siguin més tous. Per tant, més fàcils de mastegar i més fàcils de digerir.
0: Clar, i a partir d'aquell moment el que tenien era excés d'energia. Què feien amb l'energia aleshores?
1: Exacte, llavors deies, ostres, ara ja no gasto tanta energia, per tant, què faig amb aquesta energia que em dona l'aliment? Doncs el cos va dir, a qui li podria donar aquest excés d'energia? Va buscar candidats i va dir, ah, mira, li podríem donar en el cervell. Perquè el cervell, mira, pel que sigui, no, per mutacions, el que sigui, m'interessa que s'expandeixi. Llavors, si s'expandeix, necessita més energia. I, per tant, li començaré a donar més energia al cervell. Què va fer el cervell? Créixer de volum. I va començar-se a reorganitzar-se. I va començar a especialitzar-se en capacitats relacionades amb la comprensió i la producció del llenguatge.
0: Que bo.
1: Ah. Però és que, a més, com que els aliments que menjàvem eren més tous, ja no necessitàvem mandíbules tan grans ni dents tan grans. I això modifica tota la nostra estructura de la cara.
0: I això també va fer que evolucionéssim, entenc, no? Què va implicar aquest canvi d'estructura facial?
1: Exacte. No hi ha una implicació directa, eh? O sigui, no estic dient que per culpa del foc vam començar a desenvolupar la parla, però sí que va ficar el seu granet en el nivell evolutiu. Perquè, és clar, què passa amb el foc? A part de que modifiquem tota la nostra estructura per poder desenvolupar cordes vocals, si ho volem dir així, no? D'una forma així simplificada, permetem que el cervell s'especialitzi en això, en comprensió i producció de llenguatge, també ens passa una altra cosa, i és que comencem a allargar el nostre dia.
0: Clar.
1: Abans ens llevàvem, caçàvem, menjàvem, i ens anàvem, quan s'anava el sol ens posàvem a dormir. Però ara no, ara tenim foc, tenim llum. Llavors ens assentem al voltant del foc. Al voltant del foc que ens dona, primer de tot, seguretat, perquè als animals no els hi agrada el foc. I segons escalfor, perquè en aquella època tampoc és que tinguéssim allò... abrics, teníem allò pells directament a sobre el cos. Al sentar-nos junts, comencem a interaccionar més, perquè en aquelles hores mortes que no pots caçar perquè és de nit, interacciones amb el del costat. Potser comencem a assenyalar coses i fem un soroll, que aquest soroll s'acaba associant a una acció.

0: i gràcies a estar allà tots junts ens posem d'acord en que un so concret vol dir una cosa. I així és com comencem a desenvolupar tot el sistema de la parla. Molt simplificat, eh?
1: Després d'allà...
0: Sí, sí, sí. I després d'allà ja, amb milers d'anys més, evidentment, perquè aquí estem parlant de milers d'anys. Sí, sí.
1: No és d'un dia per l'altre, no, no.
0: No, no, són milers d'anys. Vam començar a tindre ja estructures gramaticals, de tal forma que podíem dir demà que serem un lleó.
1: I també va allargar la nostra vida, entenc, perquè teníem més seguretat, els animals ens atacaven menys, moríem menys de fred, pel mal estat dels aliments, amb la qual cosa també l'esperança de vida suposo que s'anava allargant, no?
0: Es va allargar molt l'esperança de vida fins que ens vam tornar sedentaris. Clar. Mentre érem nòmades, no. Sí, sí, però està estudiat que al fer-nos sedentaris, clar, clar, va haver-hi un altre problema. Podríem parlar-ne, però, per exemple, que, clar, llavors els excrements es quedaven tots junts. Clar. Per tant, infeccions a més no poder.
1: Sí, sí, sí.
0: Però, bueno, en aquell moment va ser una gran manera de millorar l'esperança de vida. No? Però després, a més, gràcies al foc, a mi és allò, a mi la gent que em coneix a vegades saben que dic aquella frase de a mi és que se m'explota la cabeza. No? I a vegades dic aquesta frase. I és això, eh? El que explicaré ara és que a mi se m'explota el cap. Perquè vam deixar de veure de viure el present. Abans del foc, vivíem com els animals. Ens llevàvem, anàvem a buscar menjar, ens reproduïem, dormíem i vinga, tornem-hi.
1: El dia a dia.
0: Amb el dia a dia. Amb el foc, com que ens reunim, comencem a parlar del passat. Què havia passat a la caseria anterior? Què va passar a l'any anterior? I comencem a parlar del futur. On podrem anar a caçar els propers dies? Com ho farem? Si podem veure que comencem a crear la consciència del temps. Comencem a, si volem dir-ho així, a crear vivències, històries, que a vegades igual no són tal com van passar, perquè és una vivència, però passa això, i estimulem la memòria, i comencem a ensenyar. Mira, és millor fer-ho així i no aixar. No? Llavors, és que clar, és brutal, no?
1: El que com ens una cosa tan simple, el que avui en dia ens sembla tan simple com un foc, pot ser tan important per l'evolució de la humanitat.
0: Correcte, eh?
1: És al·lucinant,
0: no? I segurament a partir d'aquí també comencen a vindre les primeres llegendes, les primeres religions, tot ve d'aquesta interacció de que teníem al voltant del foc, no? Llavors, clar, fixa't quan tu has dit a l'inici de tot que has dit, oh, una barbacoa, no? Dic, home, sí, com avui en dia, no?, que has comentat, és que segurament per això encara les fem, perquè durant milers i milers d'anys és el que fèiem, barbacoes. Ens reuníem al voltant del foc, parlàvem, ens relacionàvem, i per això avui encara diem, quedem per fer una barbacoa, no?, que és el típic, no?, com ve el bon temps, va, que fem una barbacoa, no dius?
1: I ens encanta, tu, una llar de foc.
0: Exacte, no?, perquè és
1: i ens
0: això.
1: Quedem hipnotitzats, seguim.
0: Sí, sí,
1: el foc ens impacta igual que ens impactava abans.
0: Sí, jo, per exemple, en el meu cas, jo sempre he dit allò de un pis o una casa no és pis o casa si no té llar de foc.
1: Mira.
0: Però és una opinió personal, eh? Perquè és que jo agafo i m'assento allà i mires la flama i m'hi puc passar hores i hores mirant la flama.
1: Mira.
0: Sí, sí,
1: la llar de foc, eh? Oi, com relaxa més, eh?
0: Sí, sí, és que m'hi podria estar, no?
1: I l'olor, també.
0: Tot, no? Llavors, quan algú, això, mirem el foc, podem pensar que només és foc, o a partir d'ara, quan mirem el foc, pensem en el que ens ha donat des de fa milers i milers d'anys, no?
1: Que fort. Tinc la sensació, Àlex, de que aquesta és la tecnologia més important de la que hem parlat en aquesta secció.
0: Això és molt possible.
1: És
0: molt
1: fort,
0: possible,
1: és
0: sí,
1: fort.
0: Sí, és per tot el que va implicar. N'hi ha més, eh? Però això va implicar molt. Mira, ara escoltem així per la Zaratrustra.
1: Exacte.
0: Això és una manera d'interpretar el
1: que va passar, no? Com vam evolucionar.
0: Sí, el sortir del sol per Richard Strauss, en aquest cas. Sí, sí.
1: Doncs, Àlex, encantada que em portis més tecnologies com aquesta, eh? Tecnologies primitives, però que van ser un pas de gegant en l'evolució de la humanitat.
0: I tant.
1: Àlex Soto, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
0: Igualment.
1: Una abraçada.
0: Igualment.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Un dia més volem saber quins són els nostres drets i deures com a consumidors i per saber-ho ens ajuda sempre l'Esther Lorente, advocada especialista en consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
3: Hola.

0: Ah, molt bon dia.
1: En els darrers dies, ja saps, hem patit intenses pluges que ens han deixat milers d'euros en destrosses, sense oblidar les dues víctimes mortals. Pimec, per exemple, xifrava avui en 117 milions d'euros les despeses dels aiguats per a les empreses, més totes les destrosses a nivell personal de les zones més afectades. I és per això que avui ens volem preguntar qui paga tot això, no? Qui paga els danys ocasionats per les pluges? Esther, una persona que pateix danys per una inundació, potser ens estan escoltant ara, ja sigui a casa com en el seu negoci, què és el primer que ha de fer?
0: Primer de tot, posar-se fora de perill, vale? Perquè després passen coses pitjors. Això és fonamental, que de vegades no hi pensem. I la gent després baixa als pàrquings a treure els cotxes i passen les coses que passen. Posar-se fora de perill i llavors, quan està patint aquest dany, evidentment, fotografiar i donar part, o sigui, recabar documentació, que després en parlarem, i donar part a la seva companyia asseguradora, evidentment, sí.
1: Clar, si plou tant com ho ha fet aquests dies, qui assumeix aquestes despeses? Les asseguradores o el consorci?
0: Això és una bona pregunta. Mira, és que de vegades la mateixa pluja dependrà del que tinguem contractat i del dany que s'ha fet, ho pot assumir l'asseguradora o bé el consorci. Uh-huh. T'explico el que és el consorci.
1: Vinga.
0: El Consorci de Compensació d'Assegurances és com una entitat pública, que estan totes les asseguradores allà, que el que fa és cobrir els fenòmens i danys extraordinaris. Normalment tothom té, bueno, la gent té contractada la seva pòlissa privada, però això és una entitat pública que totes les empreses asseguradores participen i cobreixen fenòmens extraordinaris que estan tipificats a la llei. Per exemple, les inundacions extraordinàries, no qualsevol inundació. És a dir, tu tens una inundació perquè no tens bé la canonada del desguàs de l'aigua, etcètera, sí. Etcètera, això serà una cosa, o que ha plogut molt, i una altra si hi ha un dany extraordinari. Llavors, nosaltres és que tampoc dependrà, perquè moltes vegades ens passarà que en el mateix episodi de pluges haurem de reclamar en un lloc o en un altre.
1: És a dir, perquè ens entenguem, que hi ha diferència si plou molt, si no plou tant, si ens entra l'aigua a casa per la porta principal o si ens cau per la teulada perquè hi ha, per exemple, una filtració, no? Entenc que són casos diferents i s'ha d'analitzar cada cas.
0: És que s'ha d'analitzar cas concret. Per exemple, si tu la pluja que cau molta pluja a les teulades i no tens bé les canonades, no estan bé, doncs potser millor no cau tanta aigua, saps? No sé si m'explico.
1: No cau
0: tanta aigua com perquè es produeixi el dany, però es produeix perquè tu no has tingut un bon manteniment. Llavors la teva asseguradora es pot excloure. Ara bé, si són temes extraordinaris perquè la pluja que ha caigut ha sigut tant que era impossible que la canonada, complint la normativa, pogués arribar a fer un bon servei, doncs això hauran d'anar amb el consorci. Per això, clar, és que això nosaltres com a consumidors o com a persones que normals de vegades no ho sabem.
1: Clar, i en aquests casos qui ho decideix? Que s'ha de fer càrrec, l'asseguradora o el consorci? Qui? Nosaltres entenc que no.
0: No, nosaltres no, perquè primer no en sabem de determinar a veure si això entra dintre d'un supòsit o d'un altre. El que jo recomano molt és, primer de tot, donar part a la companyia, i la companyia ja ens dirà si pertany al consorci o pertany a la mateixa companyia.
1: Que, i sempre s'arriba a un acord o és necessària a vegades la intervenció d'algun mediador?
0: Jo ho recomano, perquè a més en aquest món que vivim cada vegada contractem les coses i no sabem ni el que tenim contractat i parlar amb una persona humana i no un xatbot que et digui mira, això t'entra o no t'entra. Jo recomano tenir un mediador, el que ens deia corredors de seguros, i de confiança, que puguis dir-li mira, t'explico, m'ha passat això, i llavors ell et va guiant. Jo crec que és important.
1: Escolta, estem parlant molt de cases, no? Però imaginem que hem vist molts vehicles flotant enmig d'aquestes riuades durant aquests dies. Què ha de fer el propietari abans de portar-ho al taller o de donar-lo per sinistre total?
0: Bé, com he dit abans, primer de tot posar-se...
1: Això sempre.
0: Posar-se, sí, perquè de vegades per voler salvar el cotxe perds la vida i això no toca. Doncs mira, a veure, el que haurem de fer és documentar l'estat del cotxe,

0: Això, per, bueno, el cotxe de tots els danys, documentar-ho bé, i després ja de vegades la gent es pensa que, no, que té com el té assegurat a tercers, que no li entra dintre de... no té assegurança per a aquest tipus de situació. Doncs si és una situació extraordinària, com he dit, el consorci, encara que tu tinguis una assegurança bàsica, també et pot cobrir. Pensa que potser tu tens el cotxe i... jo què sé, el Besòs que s'ha, bueno, que s'ha, no sé com es diu, sí, s'ha desbordat, doncs tu no el tenies allà al costat, però s'ha desbordat i resulta que al final el teu cotxe ha acabat a la platja. Doncs és una cosa extraordinària aquest desbordament, i encara que tu tinguessis una assegurança bàsica de només a tercers, sí que podia cobrir, és a dir, abans de tot d'una part, sempre d'una part, i que valorin i després ja arreglar-ho.
1: I si estem parlant del nostre negoci, se'ns ha inundat la nostra botiga, també és el procediment igual que un habitatge, per exemple?
0: Sí, és un procediment més o menys igual. El que passa és que nosaltres, si tenim un negoci, hem de tenir ben garantides les cobertures de la nostra pòlissa, que de vegades això agafem la més econòmica i potser no ens cobreix, doncs, el producte que estem venent, no? O el material que ja tenim. I això és important de llegir la lletra petita, i quan tenim aquesta, quan contractem aquest tipus d'assegurança pel nostre negoci, tenir les cobertures de les coses que tenim allà dins. Sí.
1: Clar, posem per exemple, si les pluges fan que marxi la llum i tenim tot el nostre gènere a un negoci, o fins i tot a la nevera de casa, això també sí, es pot incloure dins d'una assegurança?
0: Sí, es podria incloure... Tu tens un negoci, tens un negoci d'alimentació, hauràs de tenir una assegurança que et cobreixi la matèria que tens allà. ¿Vale? De vegades, a més, en els negocis el que tenen és una...
1: Sí, perdona, Esther, que no t'he escoltat. Els negocis el que tenen és... Perdona, que
0: una franquícia.
1: Vale.
0: Que és que, bueno, pagar 600 euros i la resta que sobrepassi, doncs l'assegurança. Vale, perfecte. I nosaltres, el menjar que tenim i tot això, també és que ho hem de documentar d'alguna manera. Això també, quan va passar el de la pagada general, sí, la gent deia, bueno, documenta una mica, perquè no tothom té caixes de gambes
1: no,
0: i de llagostins tot el dia plenes. No, és a dir, s'ha de documentar.
1: I per això també deies, és important fer fotografies i vídeos abans de començar a netejar, no? I de donar,
0: sí,
1: aquesta alerta. Com ho hem de fer perquè sigui acceptat, no? Perquè sigui tot correcte?
0: Recabar tota la documentació abans de començar a netejar, com bé dius, fer un vídeo general i a mesura que anem traient, si s'ha de... casa, diguem-ne, que tenen els mobles, doncs anant fent fotos de tots els mobles, fent vídeos de tots els mobles, a poc i anant documentant i tenir, doncs, una carpeteta amb els arxius. Després, si tenim, per exemple, i hem de pagar un servei de neteja, guardar el tiquet, si hem de comprar alguna cosa que necessitem perquè l'hem de reposar, guardar el tiquet, si tenim la factura de lo que se'ns ha fet malbé o ho tenim d'alguna manera, guardar-ho. I amb tot això, comunicar-ho a la nostra asseguradora a la major brevetat, sí, sí.
1: Clar, i què passa, Esther? Si cal actuar ràpidament per evitar que els danys vagin a pitjor, podem començar, doncs, a reparar o millor esperar?
0: Clar, jo recomano primer de tot documentar-ho abans de reparar-ho, però clar, evidentment, si tu tens la casa plena d'aigua, doncs t'esperes hores d'arreglar, però per això documentar-ho tot d'una part i nosaltres ja després, doncs, netejar i treure tot l'aigua, sí, sí.
1: I hi ha un termini per comunicar el sinistre a la companyia o al consorci?
0: No és un termini com a tal, però sí que es recomana que la gent ho faci tan bon punt tingui el sinistre, perquè si no sempre poden dir que ha passat molt de temps i que això pot haver estat donat per una altra causa. Acreditar molt la relació de causalitat entre la pluja i el dany, saps?
1: Mm-hmm. Esther, m'està entrant una pregunta d'un oient que em sembla molt interessant, ara que parlem tant de la intel·ligència artificial, i és com ho fan les asseguradores perquè no els enganyem, no, amb la intel·ligència artificial. Per exemple, que no els hi passem una foto d'una nevera amb els productes malmesos o buida. Com ho fan, això?

0: Pues això és una molt bona pregunta. A veure, jo crec que deuen tenir ja també sistemes operatius que detecten si alguna cosa està falsificada. Però bueno, està tot una fita, això de l'AIDS, i haurem de caminar aquest camí. Home. Perquè s'haurà de provar. Sí, sí.
1: Han de fer una feina, sí, sí.
0: Han de fer una feina ells i nosaltres també una mica de seny.
1: El que queda clar, Esther, que tenir una assegurança de la llar no vol dir que ens cobreixi tots els danys que s'han ocasionat, i hem de mirar molt bé què és el que tenim contractat i el que no, no?
0: Sí, per exemple, si tenim contractat allò que passa de vegades, que hi ha una pujada de tensió i et cobreix els electrodomèstics que es puguin fer malbé, la televisió o un ordinador, si això ho tens contractat, se't farà malbé i no t'ho cobriran. Llavors hem de mirar sempre quan contractem a assessorar-nos bé. Jo per això recomano parlar no només amb vots, sinó també amb persones, amb els mediadors.
1: Clar, ara estava pensant, Esther, aquests dies, portem molts dies de pluges. Imagina't que a la primera riuada que vam passar, ja no sé quin dia era, divendres o em sembla, dissabte ens aixequem i contractem una assegurança per si de cas, perquè ens han dit que tota la setmana estarà plovent. Quina carència té això? És a dir, l'endemà, si tenim destrosses, valdria això o no?
0: No valdria. Hi ha 7 dies de carència, perquè no passin aquestes corrupteles, no? Perquè la picaresca la vam inventar nosaltres. Ja tenen 7 dies de carència. El que pots tenir és, si tenies una assegurança i després acaba el dia X i contractes un altre, sí que estaràs cobert aquests 7 dies perquè, o sigui, perquè ja tenies una assegurança anterior, ¿vale? Però no s'hi val dir, bueno, com que venen pluges, contracto, després dono de baixa l'assegurança i així. Això no, hi ha 7 dies de carència.
1: Així que...
0: Però bueno, sí que el que podem fer és aprendre i dir, bueno, si estem veient que estan passant coses, doncs anem a mirar a veure com ho tenim.
1: Clar, això t'anava a preguntar per tancar ja la secció, no? Quins errors hauríem d'evitar després d'un episodi d'inundacions, o què hem de fer abans que arribi la propera tempesta, que esperem que trigui molt, eh?
0: Revisar la nostra assegurança i la de la comunitat de propietaris i la del vehicle, a veure, i també valorar una mica què volem cobrir. Hi ha vehicles que estan molt enrutinats, que no cal que tinguis una assegurança específica, perquè si és una cosa tan greu, doncs es fa càrrec al consorci, doncs potser no contractaràs, però si tens un cotxe que t'ha acabat
1: de comprar,
0: sí, no, sí. D'aquests que t'has de deixar un ronyó i part de l'altre, i a sobre vius en un lloc que és una riera i que ja passa l'aigua molt forta, doncs potser hem de valorar, aprendre de les situacions aquestes i valorar a veure quines pòlisses contractem.
1: Has dit ara la comunitat de veïns, funciona com una casa qualsevol, vull dir, també tenen les seves assegurances i també s'ha de tenir controlat això.
0: Sí, s'ha de tenir controlat per això, perquè tot el tema del desguàs, tot això, també afecta a la comunitat. I pensa també que encara no han aparegut tots els danys, perquè totes aquestes aigües que han caigut, ara vindran d'aquí unes setmanes les filtracions.
1: Clar.
0: Llavors, tenir-ho tot documentat, sí.
1: Doncs ja sabeu, seguiu tots els consells que ens dona sempre la Esther Lorente, que són molt útils, i més en una situació com aquesta. Esther, no marxis, perquè
0: no
1: ara ve una secció que sé que t'agrada molt, que és la de Quins Fogons. I avui estem parlant d'entrepans. No sé si ho has pogut escoltar. Estem parlant d'entrepans, estem preguntant a l'audiència quins són els seus entrepans preferits, o si s'han inventat algun, també que ens ho poden explicar. En el teu cas, amb quin et quedes?
0: Mira, jo, per quedar bé, et diria que, i no sembla una golafra, el de hummus amb formatge fresc.
1: Ojo!
0: Això queda molt, molt bo.
1: Que bo.
0: Però en realitat a mi el que m'agrada és el bacon amb formatge. Això...
1: Doncs mira, entre setmana farem l'hummus amb formatge fresc i al cap de setmana ens fotrem una entrepà de bacon amb formatge i no passa res, amb permís del Robert, que és el director de l'En Bones Mans, que no ens digui, no? Això no és saludable.
2: Jo crec que el bacon amb formatge, que és zero saludable...
1: Es pot fer el fryer?
2: No, sí, també. És molt saludable per la salut mental i emocional. És a dir,
0: home, pues, jo crec que sí.
1: Totalment.
2: Un lloc amb formatge o un bacon amb formatge el dissabte al matí, esmorzant, és una meravella.
1: Et reviu totalment.
0: Ja està, i després tens tot el dia per cremar-ho, escolta.
1: Exacte. Esther Lorente, com sempre és un plaer parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
0: Ja.
3: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Onda Cero Catalunya comença...
1: Quins fogons!
2: No, no, no, no, això, a veure, això... No, a veure, quantes vegades t'he dit que això no...
3: Això ja queda per fins al final de la temporada.
2: No, doncs ho fem bé, no ens reunim...
3: Fet, no, no,
2: no.
3: Si tota la ràdio. No,
2: doncs mira, per exemple,
3: No?
2: Fem una crida i... Però això ho he fet fatal.
3: Li demanem a una soprano i un tenor d'aquests que venen del Liceu que ens ho cantin ells.
4: Quins fogons!
2: Doncs mira, li direm al... Ojo, li podem dir al Pol Avinyó, a veure si ens cedeix algun dels seus
3: si no, li diem
2: cantants d'òpera.
3: Jo conec una soprano, que va venir aquí a l'estiu.
2: Doncs mira,
3: li podem demanar.
2: Vinga, va, com cada dijous posem a l'antena aquest espai culinari que compta amb la participació de l'audiència que ens explica coses de la seva cuina. Avui heu participat moltíssim.
3: Que bé, estem
2: contents. Molt contents. No sé si té rentavaixelles i microones o no en té, no? La cosa va de fogons, d'allò que es cou els fogons. Bueno, avui, bueno, també es pot coure, avui.
3: Sí,
2: mira,
3: sí.
2: El bacon que deia l'Esther.
3: Una cosa, el bacon cuit no serveix per res.
2: Bueno, fogons, fet al fogon, fregidet.
3: Fregidet sí, però...
2: Però l'air fryer, jo que soc tan fan.
3: Ah, sí,
2: a la freïdora d'aire, no direm marques, a la freïdora d'aire.
3: Es fa bé allà, el bacon, tu l'has fet, el bacon? El...
2: No som gaire de fer bacon, però et diré, és que em fotràs la bronca.
3: A veure.
2: He fet torreznos.
3: I queden... Sí?
2: Bueno.
3: Doncs ja, llavors fas el torrezno al mig del pa i ja és una meravella, tu.
2: Home, too much, no? Posar un torrezno sol i ja està boníssim.
3: Ojo.
2: Vinga, avui parlem d'entrepans, Robert, que poden ser calents, freds, com vulgueu.
3: Doncs sí, els entrepans són una cosa deliciosa i també molt pràctica a la vegada, perquè encara que a vegades anem a restaurants a menjar-los perquè ens ve de gust i a seure'ns-hi tranquil·lament, a menjar-nos aquell entrepà que sabem que fan en aquell restaurant, sovint aquest plat és el de la pressa. Et fas un entrepà a casa o el vas a buscar al bar perquè necessites menjar ràpidament o en poc temps. El cas és que menjar aliments acompanyats de pa és una pràctica molt anterior a l'existència de la paraula sandwich o sandwich. Ja a l'antiguitat era habitual utilitzar pans, coques o masses de cereals per embolcallar carn, formatge, verdures o salses. Era una solució pràctica. El pa feia de plat i sovint feia també de cobert. En català, la paraula entrepà jo crec que és força evident, no? És transparent. Entrepà, és a dir, allò que es posa entre els pans. En castellà es diu bocadillo, perquè és un aliment pensat per menjar-se a mossegades i ràpida, no? En anglès, en canvi, es va acabar imposant el nom de sandwich. La història més coneguda situa l'origen d'aquesta paraula a l'Anglaterra del segle XVIII. El protagonista és John Montagu, quart comte de Sandwich, o de Sandwich, un aristòcrata, polític i gran aficionat al joc, i un dia estava jugant en una timba a casa i ens explica la nostra companya, col·laboradora d'aquest espai i directora i presentadora del podcast Cuchar de Palo, Ana Riera, com va anar.
5: El nom de Sandwich va néixer del conde de Sandwich, que en una partida de cartes ell no volia tacar-se els dits i volia menjar-se un plat ràpidament perquè estava guanyant la partida i va demanar, posa-m'ho entre dos pans al conde de Sandwich. I llavors els seus jugadors que estaven al voltant ho van veure com menjava la carn dintre de dos pans i van dir, lo mismo que Sandwich, el mateix que Sandwich. Que Sandwich, a més, és una població d'Anglaterra, de la localitat de Kent. Així va néixer el nom, del conde de Sandwich. I a partir d'aquí, tot el que ja sabem.
2: Que bo,
3: El conde de Sandwich, eh?
2: Mira quina idea més bona va tenir aquest senyor.
3: Ara ja sabem d'on ve la paraula sandwich, que deu el seu nom a aquest aristòcrata. Bé, que no se'm passi per alt, per cert, recomanar a totes les persones que ens estan escoltant el podcast de l'Anna Riera.
2: I tant.
3: Si vostès no tenen descarregada l'app d'Onda Cero, van tard, a iOS o Android, és a dir, si tenen Apple o Android, se la descarreguen, van tard perquè hi ha un munt de continguts que s'estan perdent. Un cop l'han descarregat, allà hi veuran...
6: Onda Cero Podcast presenta...
3: Això... I allà hi ha...
2: Aquí s'aquí va anunciant tots els programes, tots els podcasts de la casa...
3: Clar que sí, home.
2: Demana el mateix als nostres companys, eh?
3: Ho facin també. Allà podran trobar Cuchar de Palo, que cada divendres al matí poden escoltar allà gastronomia i bon rotllo amb l'Anna Riera.
2: Molt bon podcast, sí, senyor.
3: Avui parlem dels entrepans, que poden ser de totes les maneres imaginables. Es poden fer de qualsevol cosa, perquè segurament hi ha el més rebuscat. Aquest que acaba de dir l'Esther Lorente m'ha semblat... impressionant. Hummus amb formatge fresc.
2: Una mica d'orenga o alguna cosa així per
3: sol.
2: Per esmorzar, em sembla... Bueno,
3: avui descobrirem que hi ha entrepans molt típics de tota la geografia espanyola. Però si n'hi ha un d'espanyol, espanyol és aquest.
7: Un bocadillo de tortilla con un poquito de sandía luego una siesta y yo me espero.
3: La Clàudia, la nostra estudiant en pràctiques, m'ha dit que és el seu preferit, el de... Bueno, no és el seu preferit, li agrada molt el de truita, però el seu preferit jo sé que té més el de bacon amb formatge.
2: Escolta, no, Clàudia, passa i ens ho expliques. Vine, vull saber quin és el teu.
3: L'Esther Lorente, en realitat...
2: Ha obert un meló, tots són molt healthy, de tonyina, el vegetal... De bacon amb formatge és el millor del món.
3: La Clàudia em deia, el meu preferit, sens dubte, és el de bacon amb formatge, oi que sí, Clàudia, que és el teu preferit?
4: Bon dia, sí, totalment, és el més bo que hi ha.
3: I després?
4: El de truita de patata m'agrada molt i també el de pollastre arrebossat.
3: Oh, pollastre arrebossat!
2: Fantàstic.
4: No sé si ha sortit encara.
2: No, no ha sortit. Confessa, a quina hora és, la millor per fotre's un entrepà de bacon amb formatge?
4: A les 8 del matí.
2: Ah, amiga mia.
3: Clar que sí.
2: Després de la sortida de festa, clar que sí.
3: O el dissabte al matí sense sortir de festa.
4: Per agafar energies també... ja per tota la vida.
2: Clar.
3: És el que diu l'Esther Lorente, que després ja el cremarem, no?
2: I tant.
3: Li he preguntat a l'Anna Riera quin és el seu entrepà preferit i m'ha sorprès, eh?
2: Oh, sí?
3: Perquè ella realment opta pel que és la idea essencial del sàndwich. De fet, a tot el món se'l coneix com a sàndwich. A Madrid li diuen fins i tot sàndwich mixto, però aquí en diem biquini.
5: A mi, Robert, m'encanta aquesta idea de posar un plat a dintre de dos pans. Em sembla una idea fantàstica, que a més es fa que puguis portar-lo a tot arreu, t'alimentes bé, de forma ràpida, si els ingredients són bons, un entrepà realment et pot fer somiar. El meu entrepà preferit és el biquini. A mi m'encanta aquest entrepà per la seva tendresa, melositat, la part aquesta de la mantega que es fon a la boca, el formatge fos... M'encanta, sempre ha sigut de tota la vida el meu entrepà preferit. On me'l menjo? On m'agrada molt menjar-me'n? Al bar Torpedo, perquè allà el fan amb llengua de vedella marinada com si fos pastrami i li posen com uns encurtits i, bueno, superoriginal.
2: Llengua de vedella.
3: Llengua de vedella, eh? Ara parlem del pastrami que ha mencionat l'Anna Riera. Per què en diem biquini a Catalunya? Doncs ve d'una sala de festes, de la sala Biquini de Barcelona. Perquè aquesta mítica sala de festes que va obrir a la Diagonal l'any 1953, allà hi servien un entrepà calent de pernil i formatge, una mena de versió local del Corre de Monsieur, dels francesos. Els clients van començar a demanar l'entrepà de la biquini, l'entrepà de la biquini. I amb el temps, aquella expressió es va convertir simplement en un biquini. Així, aquella sala de ball va acabar donant nom a un dels entrepans més populars de Catalunya, que és el biquini. La tradició ha arribat fins avui i fins i tot hi ha establiments especialitzats en versions creatives del biquini, com aquest que ens deia l'Anna Riera, amb llengua, per exemple, amb sobrassada, amb mortadela, trufada, amb formatges diversos, o amb pastrami. I ara que menciono el pastrami, i que l'Anna Riera també el mencionava, anem al pastrami, que és popular, molt popular, de fet és l'entrepà més popular d'un lloc de Nova York que és popular per una pel·lícula. L'escena més famosa de la pel·lícula, Cuando Harry encontró a Sally, o When Harry met Sally, de l'any 1989, es desenvolupa a l'històric restaurant Katz Deli, de Nova York. Allà, Harry, que és en Bill Crystal, defensa que els homes sempre se n'adonen quan una dona fingeix un orgasme. Ella, la Sally, és a dir, Meg Ryan, li demostra que no.
7: La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
8: Pues conmigo no lo han simulado.
7: ¿Y tú cómo lo sabes?
8: Porque lo sé.
7: Oh, claro, claro, lo olvidas, eres hombre.
8: ¿Y eso qué quiere decir?
7: Nada, solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
8: ¿No crees que notaría la diferencia?
7: No.
8: Ah, tonterías. ¿Te encuentras bien?
3: Ella es simular l'orgasme.
2: Ara l'escoltarem tot,
3: no, ella comença a simular un orgasme.
2: I tothom sap quina és la sala.
3: Acaba cridant, escolta com crida, gemega. Amb aquests crits enmig d'un concorregut restaurant, cridant l'atenció de tot el local. En acabar, una dona gran d'una altra taula, que està interpretada per la mare del director, que és Rob Reiner, sí, li diu al cambrer la frase més recordada de la pel·lícula. Diu, I'll have what she's having. Prendré el mateix que ella. Allà, la Sally està menjant-se un clàssic sàndwich de pastrami de l'establiment que a partir de llavors es va començar a popularitzar i que avui en dia porta centenars de turistes cada dia a aquell restaurant. Jo hi he anat i he de dir-te que em vaig menjar el sàndwich de pastrami entre tres persones, perquè pesa un quilo.
2: Déu-n'hi-do.
3: Un quilo de sàndwich.
2: I tan bo estava?
3: Està espectacular. Espectacular. Bé, l'Anna Riera ha anat a buscar per a aquest programa els millors entrepans que hi ha a Barcelona. I ara ens explicarà quins són els més xulos. Ens fa algunes recomanacions dels llocs on menjar-se un bon entrepà a la capital de Catalunya.
5: Jo recomanaria l'Entrepanes Díaz, que pots menjar entrepans, bueno, amb receptes, són com receptes de tota Espanya, tapeo tota Espanya posats en un pa, cruixent, tou, molt bones salses, molt bona atenció del seu personal.

0: Jo, calamares. Us agrada el concepte, Míriam? A tu t'agrada el bocata de calamares?
1: Jo he provat el bocata de calamares a l'Entrepanes Dia.
0: Ah, sí? Espectacular, no?
1: Un escàndol. I a més tenen un servei que són espectaculars tots.
0: Que bé, doncs jo no hi anem mai, i aniré a partir d'aquesta secció perquè me l'heu descobert l'Anna i tu. Aquest entrepà, aquest bocadillo de calamares, a priori sembla una cosa horrorosa. A Clàudia tampoc li semblava una cosa gaire
2: a mi no m'acabava d'agradar.
0: Però després te l'has menjat i t'ha agradat.
2: Sí, de fet vaig estar foc a Madrid i em vaig menjar un i sí que em va agradar bastant.
0: Sí?
1: Jo no
0: sabia
1: el meu entrepà preferit.
2: No.
1: Hi ha moltes més opcions.
0: Però a mi, mira, em va trencar els prejudicis. Jo, el primer cop que vaig anar a Madrid, evidentment, com has de fer cada cop que algú va a Madrid per primera vegada, és menjar-te los churros en Sant Ginés i després el bocata de calamares a la plaça Major. I jo deia, uf, calamars al mig del pa, quin horror. Però després tu menges i dius, està boníssim.
1: Sí, és un bon calamar.
0: Potser alguna de les persones que ha participat a través del 676-760908, aquesta secció que es diu Quins fogons! Ja ho faig jo sol.
1: Sí, sí.
0: Té com a entrepà preferit el bocata calamares.
1: A veure, ho escoltem.
0: Escoltem-ho, va.
3: Hola, bon dia. Pues mi entrepà favorito es de pan con tomate, un tomate de ser buenísimo, con un buen chorro de aceite, queso sequito, cortado muy fino y unas anchoitas.
1: Oh, qué rico.
3: Ese es mi bocadillo favorito. Gracias.
4: Hola a tots, bon dijous. Doncs mira, jo sóc molt clàssica. El que més m'encanta és el clàssic pa amb tomàquet amb pernil. Ara, un bon tomàquet que suqui bé i un pernil d'aquells serranos i ja està.
1: I un bon oli.
4: Un bon oli.
1: Ah.
4: Un bon pa,
1: i ja està.
4: Un bon pernil, un bon oli i un bon tomàquet.
1: Ah,
4: apa,
1: bon.
4: Vinguen, adeu.
5: Bon dia, amics.
1: Hola.
5: Just ahir hi vaig fer el meu fill un entrepà, el pa de vidre, ben sucat amb tomàquet, unes llenques de formatge i entremig filet de vedella.
0: Oh.
5: S'ho va menjar en un tres i no
1: Home,
5: res.
1: Normal.
5: Us desitjo un bon entrepà, que el gaudiu, que l'escriviu, que el recepteu. Que tingueu un bon dia.
6: Igualment. Hola, buenos días.
1: Hola.
6: Pues como bocata,
1: a ver.
6: Fundamental, un serranito.
1: Home, buenísimo.
6: Con buen jamón y otro bocata que me recuerda a mi infancia, el de pan con mantequilla y la tableta de chocolate metida así, como
1: bien
6: si fuera
1: ligerito.
6: Un saludo, que vaya bien, buen día.
7: Buenas tardes, amigos.
1: Hola.
7: Amigos de la radio.
1: Hola.
7: Porque estamos en contacto.
1: Claro.
7: Que a mí los bocadillos me gustan todos. Buen pan y cualquier cosa, pero sobre todo el que me gusta y no me hace daño es el de jamón.
1: Hombre.
7: Así que yo lo dejo. Buenas tardes.
8: Hola, Macus.
1: Hola.
8: Mira, yo os diré un entrepà d'estiu, un d'hivern i un d'entretemps.
0: Ah, mira.
8: A veure, el d'estiu m'agrada molt, sempre a tots, amb el pa una mica torradet. El que faig amb tonyina... amb oli d'oliva i pebrots del piquillo o pebrot morró, unes olives farcides i unes anxoves. A mi aquest estiu és perfecte. O si vols, en lloc de pebrot, unes rodanxetes de tomàquet, una fulleta d'enciam, i el d'hivern m'agrada molt també el de bacon i formatge, però el bacon ben torradet, i el pa també.
1: Això sempre.
8: I d'entretemps, que bueno, val... per tot l'any, això per descomptat, és el de pernil. Ah, el de pernil. Pernil de gla i pan tomàquet i perfecte.
1: Això per sempre.
8: Gràcies.
9: Bon dia.
1: Bon
9: pues
1: dia.
9: A mi es que me encantan los bocadillos. Si el pan está así crujientito, una maravilla. No como bocadillos todos los días porque mi cuerpo no me lo puedo permitir, porque si no, madre mía, pero es que me gustan todos. Me gusta el de cansalada,
0: sí,
9: panceta, con mucho tomatito, así bien hecha, el de pollo rebozado,
0: mira.
9: Está buenísimo, con lechuga y tomate. El de atún con cebolla y mostaza. Es el de atún con cebolla, cebolla natural y tomates en rodajas y mostaza, no sabéis lo bueno que está. Es que todos, los bocadillos, todos. Lo único que a mí no me gusta mucho en bocadillo es el de lo que llaman el pepito, el de carne de filete de ternera. Ese no me gusta mucho, pero el de lomo con queso, y bueno, el lomo con pimientos. Oy, bueno, casi todos, ya te digo, es que es una maravilla. Y siempre con su tomatito y el aceite. Y el pan muy crujiente, de todos, de todos. Hasta luego.
10: Hola, gracias. Buenos días.
1: Hola.
10: Bueno, mi mejor bocadillo es el bocata con bacon y queso bien planchadito, claro, ahí bien calentito. Está estupendo. Pero el estrella es un bata, un bocata bien bueno, con ese jamón buenísimo con pan y tomate. Eso es lo mejor, eso es para soñar. Buen día, que tengáis.
11: Gracias. Hola, familia.
1: Hola.
11: Buen día. Mireu, un dels, és molt senzill, un dels bocadillos que més m'agraden i més m'ha agradat sempre. Pa amb tomàquet oli, ben d'oli d'oliva...
0: Sí, s'està fent un trapà.
11: I mortadella d'olives. I la mortadella aquella d'olives, o la mortadella que li diuen napolitana, també. Molt bo, molt bo. Fa anys que no
0: menjo
11: un trapà de mortadella o... Fa anys. Ara m'estan entrengant. Un petó.
1: Això li heu posat vosaltres?
0: No.
1: Jo crec que ho fa aposta, ja.
0: Ella fa aposta, sí. Ella, mentre fa l'entrepà, renta la cuina, frega la cuina, i renta la roba, fa la nota de veu.
1: Mira, estava pensant que aquest és un programa, o uns fogons, homenatge a ma mare.
0: Sí?
1: Perquè ma mare, cada nit del món, sopava un entrepà.
0: Ah, sí? De què? Però diferent?
1: Normalment de pernilet,
0: yeah.
1: Però del que fos. Nosaltres, ens preparava nosaltres el sopar, el peixet, la verdura, però ella es fotia un entrepà que cada nit petitet.
0: Una reina.
1: Un entrepà. Tenia un tipazo, eh?
0: Sí,
1: aquesta oient. Però sí, sí, ara m'ha vingut al cap que ja no podia anar a dormir sense el seu trosset de pa. Una
0: jo crec que aquí la clau del que diuen moltes persones, eh? Un bon oli, un bon pernil, un bon pa... Un
1: bon producte.
0: Bon producte.
1: I que molt malament has de fer un entrepà perquè estigui dolent,
0: Ha de ser molt dolent. O sigui, has de ser molt dolent tu fent l'entrepà, perquè qualsevol cosa és
1: bona. I la base és el pa. Un bon pa. Ostres, tomàquet amb formatge i anxoves. El que ha guanyat és el de bacon amb formatge i el de tomàquet amb pernil i oli, eh? Però amb formatge i filet. El serranito.
0: El serranito. El de tonyina amb oli d'oliva, pebrot...
1: És llom.
0: Llom.
1: Pebrot verd.
0: I
1: formatge.
0: Però és vedella, també?
1: No és llom. Ah, bueno, pot ser de vedella. Jo el que em prenc és el de llom. Vale.

0: I això està
1: boníssim.
2: El pebrot verd ja no m'agrada d'entrada, per tant.
1: Ara, a mi tampoc m'encanta.
0: El què? No t'agrada?
2: El pebrot verd no m'agrada.
0: No, jo me'l menjaria de totes maneres.
2: En canvi, per exemple, de la tonyina i pebrot vermell, ojo.
0: I has vist, tonyina, a tu la ceba no t'agrada, no. Però jo me l'apunto aquest, eh? Tonyina amb ceba, tomàquet i mostassa.
2: Sí, sí.
0: Ojo. Ara, el que eliminaria d'aquesta llista, eh? El que m'ha dit, mantega amb xocolata.
2: Que bo.
1: No.
2: Que bo, per
0: favor. Mantega amb xocolata.
2: Per favor.
1: Boníssim.
2: Jo he fet...
0: Amb mantega?
2: Jo he fet entrepà de rovell d'ou amb sucre.
0: Però això és molt d'antes, eh?
2: D'antes, clar. Ara no es faria, això.
0: Fèiem el pa amb mantega i sucre. A mi sí que sí, m'havien...
2: Sí. Pa amb ou i sucre?
0: Sí, sí. I amb sucre hi havia... El berenar sí, sí. dels nostres
1: sí,
0: pares.
1: Sí, jo ho esmorzo, això, molts cops.
2: Sucre
1: pa, mantega i sucre.
0: Ah, no, pensava que sucre i vi.
1: No, no, sucre i no.
0: Dic, ostres, així ve la Clàudia de contenta.
2: Sucre i vi divendres a la nit, no?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Amb pollastre,
2: alerta el tema pollastre rebossat, eh? Que bueno, no passem per del pollastre rebossat.
1: De pollastre rebossat, el millor.
0: Aquest és... Bueno, és que el pollastre rebossat està bo de totes maneres.
2: Sí, sí, sí. El posis o no el posis.
0: Què tens de dinar, Robert?
2: No tinc res. No
0: baixem a fer un entrepà.
2: Oh, seria meravellós.
0: Jo tinc escalivada.
2: Aquí a la ràdio hi ha un d'aquests restaurants de menjar ràpid, però potser no és el millor. Mira, n'hi ha un.
0: Jo tinc escalivada per tots. Si compreu pa, ens fem un entrepà d'escalivada amb tonyina, boníssima.
2: En recomano un que no sé si ha canviat de mans últimament, però crec que va canviar de propietari. És igual, però l'essència la mantenen. Conesa, la plaça Sant Jaume de Barcelona. Aquest, què
0: mira, l'Ivan que diu que tenen sense gluten, important,
2: sense gluten,
0: pels celíacs.
2: Molt bé, molt bé. I llavors la Sandra Patricia Mayor Yepes, que és la nostra persona a la recepció, m'ha recomanat el restaurant Origen, a l'Hospitalet de Llobregat, que és,
0: però no facis publicitat.
2: Que és peruà. Origen, cafeteria Branch.
0: Fan entrepans?
2: Sí, clar. És,
0: no em vingués la moto ara de la
2: no,
0: Sandra Patricia.
2: Que fan
0: tu.
2: Entrepans, que m'ho ha dit
0: ella. Va, com resumim el programa avui?
2: Entrepà.
0: Entrepà.
2: Nosaltres som l'entrepà que va entre o... más de uno y por fin.
0: Jo diria... També.
2: I notícies mediodia.
0: Bacon con queso.
2: Sí, bacon con queso.
1: O pernil salat també, eh? Ha triomfat, eh?
0: Ai,
2: no, però
0: sí, sí,
2: bacon
0: sí,
2: queso
0: bacon
2: més.
0: Jo no em fotria una entrapa de bacon con queso. Que...
2: Anem a conèixer?
0: Anem a on sigui a comprar una mica de pa i pensem una entrapa. Doncs amb aquesta gana ho hem de deixar aquí. A veure, potser esteu preparant el dinar i heu deixat el dinar a banda i us esteu fent un entrepà que us
2: segurament,
0: conec, eh?
2: Segurament.
0: Hi ha un oient que ens ha enviat una foto d'una paella que s'està fent, que tenia una pinta. Aquest que no el canvi, que es mengi la paella, que tenia molt bona pinta. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12 i 20. Que passeu una molt bona tarda.
3: Esto no es solo un anuncio. Es la forma de dejarle con las ganas de tomarse un descanso en NH Collection Hotels and Resorts. No es solo lo que se escucha, es lo que se siente. Reserve ya al mejor precio garantizado en nhcollection.com.
4: Onda Cero Podcast presenta...
5: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
4: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
6: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
7: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
8: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
6: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
9: Són les 5 o les 4 en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
10: Muy buenas, unas 20.000 personas según la delegación del gobierno han recorrido esta noche las calles de Madrid en una marcha marcada por el silencio y la reivindicación en recuerdo de Mari Carmen, la mujer de 87 años fallecida días después de ser

Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara, quan esteu iniciant, quan hi ha aquests 5 minutets més, ja no es poden ser ni 5 minutets ni un segon més, perquè ja us heu de llevar, ja us heu d'aixecar, ja heu de aixecar el país, i ja doncs no hi ha més remei que despertar aquest divendres 9 d'octubre de 2026, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos

0: des de dos quarts de dues per fer-vos acompanyar durant tota la matinada. Però ara ja ens toca així, doncs allò, despertar aquest dia. Així que, David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Per tant, 9 d'octubre. Què podem dir dels 9 d'octubre? A veure.
1: Doncs mira, el 9 d'octubre té poca cosa a celebrar, i és que és el Dia Mundial del Correu.
0: Bueno.
1: I ja està. No hi ha més. Bueno, mira, si entrem a la Unió Europea, és el Dia Europeu de l'Art Rupestre.
0: Sí, mira, bueno, està bé. Igual us arriba Art Rupestre per correu i de bon ja, ja he superat el dia, no? M'he passat el juego, no? Que diuen ara. Fantàstic. Bueno, el correu és molt important, Jo, deixeu-me dir-me, és una opinió personal, Però quan a vegades escolto algú que diu és que s'hauria de privatitzar correus perquè és deficitari, no, és un servei de país. O sigui, serà més o menys, s'ha d'intentar que sigui el més eficient possible, perquè considero que és un servei de país, que és necessari, la gent s'ha de poder enviar cartes, paquets, històries, no? Com ho veus, David? És que crec que és necessari,
1: sí.
0: No?
1: Sí. El que passa és que també encara han de millorar molt els sistemes d'enviament.
0: No, això està clar. El que passa és que, vull dir, que deixar-ho tot a l'empresa privada sempre em fa una mica de cosa. Però bueno, és un debat interessant, Vull dir, em sembla que és interessant i que s'han d'escoltar totes les opcions, perquè, clar, ha de ser eficient, no? Ha de ser eficient, però crec que un país ho necessita de tenir. Molt, molt interessant. Anem amb els Estats Units. Tenen algun dia, algun menjar, alguna cosa?
1: Mira, avui tenen que és el Dia Nacional de la Nanotecnologia i no es va triar a l'atzar la data. És el 9 del... el 9 d'octubre, doncs 9 sobre 9 simbolitza el tamany del nanòmetre, que equival a una milionèsima part d'un metre, que és 10 a la menys 9 potència.
0: Molt bé. Una cosita muy
1: pequeña. 9 d'octubre.
0: Una cosita muy pequeña. Molt, molt insignificant, molt bé.
1: I tenen també que és el dia de Leif Erikson. Qui era en Leif Erikson? Doncs mira, en Leif Erikson era un víking, una persona que es considera que era el primer europeu a trepitjar sol nord-americà, molt abans de les expedicions de Cristòfor Colom. Va ser fill d'Eric el Rojo, fundador del primer assentament escandinau a Groenlàndia. Sobre l'any 1000 aproximadament va arribar a les costes del continent que va anomenar Vinlàndia, probablement el territori de l'actual Canadà. I llavors, des del 1925, amb motiu del centenari de l'arribada dels primers immigrants noruecs als Estats Units, el Congrés d'Estats Units va reconèixer la contribució dels escandinaus al desenvolupament del país, i el 64, el president Lyndon Johnson va proclamar oficialment el 9 d'octubre com el dia de Leif Erikson.
0: Bueno, personatges importants, personatges que ens ajuden a saber doncs d'on venim, o com som o com som, a diferents indrets del món. Així que molt, molt, molt interessant. Doncs de dies ja anem als Sants.
1: Tenim, espera,
0: hem de menjar. Si no, jo dic, igual avui estem a dieta o alguna cosa.
1: No. Avui els Estats Units celebren el Dia Nacional del Formatge Blau.
0: Mal.
1: M'encanta a mi el formatge blau. El Roquefort, el Gorgonzola, el Stilton, doncs aquest tipus de formatges. Avui... per mi, avui qualsevol dia és un bon dia per menjar-los.
0: Tenim debat aquí tampoc coincidim, ni amb correus ni amb això, jo zero d'aquests formatges. Per això la vida és així, no? La vida, la gent tenim gustos, opinions, i això és el que hem de mantenir, els debats intel·ligents, escoltant a les altres persones, i aquí estem molt a favor dels debats, però aquest formatge no el picaré mentre estiguem debatint. Ara sí, anem amb els Sants.
1: Anem amb els Sants. Mira, avui és Sant John Henry Newman, avui Carai. És Sant Abraham, és el dia dels Sants Dionisio de París, Rústico i Eleuterio. Tenim també Sant Juan Leonardi, els Sants Diodoro, Diomede i Didimo. Aquest seria molt del cantant, del dije Didimo, que tiene muchas novias, no?
0: Sí, el Bad Bunny.
1: Bad Bunny, això sí. No em sortia el nom.
0: Didimo, sí. Doncs, Didimo, si tengo muchas novias.
1: Tenim això, que són Diodoro, Diomede,

0: va passar, tal dia com avui, 8 d'octubre del 1992. S'inaugura a Madrid el Museu Thyssen-Bornemisza. El Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, ubicat a Madrid, es va inaugurar el 8 d'octubre del 1992 amb la presència dels Reis d'Espanya. Aquesta pinacoteca, nascuda gràcies a un acord amb la família Thyssen-Bornemisza, alberga més de 700 obres d'art que complementen les col·leccions del Museu del Prado i del Reina Sofia. La seva oferta artística inclou des de primitius italians i flamencs fins a obres impressionistes i modernes amb artistes com Ghirlandaio, Van Gogh o Pollock. El Palau de Villahermosa, seu del museu, té una rica història. Va ser una mansió prestigiosa i va acollir concerts de Franz Liszt. Després d'una remodelació radical a la dècada dels 70, l'edifici es va convertir en la seu d'un banc, però l'Estat va decidir destinar-lo a museu. La reforma dirigida per Rafael Moneo va preservar l'essència del palau amb un disseny circular que permet una millor circulació de llum natural. Així recordava una emocionada baronesa Thyssen la creació del museu en el seu 25è aniversari, en unes declaracions recollides per Europa Press.
1: Qué feliz estaría hoy Jaime al ver en lo que se ha convertido este museo en tan solo 25 años. Porque 25 años representan poco tiempo en la vida de un museo, pero sin embargo son ya un largo camino en la vida de este museo, del Museo Thyssen-Bornemisza. Todos los esfuerzos de mi marido y míos para que estos cuadros estén aquí, ahora se van recompensados con estos casi 19 millones de personas que han pasado por estas salas en este tiempo y han podido contemplar estas maravillosas obras de arte y disfrutarlas. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la familia real española, a su majestad el rey emérito don Juan Carlos y a su majestad el rey don Felipe VI, y con mucho cariño también para Luis, duque de Badajoz, que con tanta ilusión puso en este proyecto. Asimismo, quiero agradecer a las instituciones gubernamentales.
0: I així recordem que tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1992, s'inaugurava a Madrid el Museu Thyssen-Bornemisza.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: I quan sona aquesta sintonia és temps per l'humor, temps per la disbauxa, temps per la xirinola, temps per... bueno, temps, temps en general.
1: Temps
0: era temps, que deia el clàssic, amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos allá, home! Clar que sí!
1: Som-hi, som-hi!
0: Som-hi!
1: Aquí.
0: Som-hi! Som-hi! Mira, ja està fent l'alarma. És l'alarma. El Sergi imita l'alarma.
1: Sí, però aquesta és perquè es desperta ara.
0: Sí, ja pot ser, ja. No. És la desperta alert,
2: Sí. Espera, que me pongo las gafas para leer el guión.
0: Molt bé, home, és un detall. És un detall.
2: Ai, la gent ha canviat, así lo veo.
0: Ah, estas son de lejos o de cerca. Clar, és que aquest és un altre tema, eh? A mi de bastant.
2: Aquí estan ratllades, estan ratllades. És que no se ve bien.
1: Es que el Sergi no va a ver aquel capítulo del barrio Sésamo de cerca, lejos.
0: Ahora estoy lejos, ahora estoy cerca.
2: Más de comprar aquellas que van bien para todo.
0: Para todo, ¿eh?
1: Sí, claro. Que combinen bé tot.
0: Sí, són negres.
2: Combustibles, cronòmetre, tot bé.
0: Deuen ser negres perquè el negre combina amb tot, no? I, no? Les ulleres per a bifocales, no es diuen?
1: Sí.
0: Que tenen dos foques. Les bifocales, sí. Deu ser que inclouen dues foques en el...
1: Per això són tan cares.
0: Clar.
2: Què és combinar?
0: Combinar és... Tu els combinados els coneixes, Sergi. Tu, sí. Tu sempre has sigut de combinados, El que tengo aquí...
1: Sí.
0: Sí, home, això sempre s'han pres combinados. En aquest cas, què està passant amb les pluges? Això que diuen que ara podem tenir clima tropical, que podríem tenir tornados. Sí, jo el màxim que he tornado és els llibres a la biblioteca o coses d'aquestes, no? O el videoclub, no? Quan hi havia...
2: Net tropical.
0: És veritat. Ojo això que diu el Sergi, que ja va ben encarat. Fins ara estàvem donant per fet que no passava... Bueno, que era... ja tenim nits tropicals. Bueno, doncs si teníem nits tropicals, com no hem de tenir tempestes tropicals? Si és que clar, el que no pots anar és a mitges. Si ets tropical...
1: O tot o res.
0: Home, clar.
1: Aquí ho tenim tot o res.
0: Home, sí. No en Barcelona.
2: ¿Cuál es el polo que te pides? El tropical.
0: El tropical. Si és que el tropical és el que ha funcionat sempre. El Sergi sempre ha anat amb camises tropicals.
1: Sí.
2: Papa, cógeme el tropical, que me gusta.
0: Sí, el tropical, eh? Ostres, el tropical, de què tenies? Era una mica així com frugal, no?
2: Tropical, na-na-na.
1: Era molt florida.
0: Molt florida, com la Pasqua.
1: Sí.
0: És la...
1: Era tropical, però de selva.
0: Sí, exactament.
2: El Mediterrani ja està caducado. Ja. Això del crucero por el Mediterráneo, s'acabó. Ara serà crucero por el trópico.
0: Sí, senyor.
2: No. Ah, no, estan les vacaciones.
0: Vacaciones en el mar. Love, exciting and new, all above, unexpecting you. La que tu feies era més Los Ángeles de Charlie, em sembla. Sí, senyor, efectivament. Bueno, pues serà vacaciones en el trópico. Ara, saps? Hi havia...
2: Crucero
0: en el trópico, Crucero en el trópico. Bueno, el tròpico dia en què et cau una tormenta a sobre. Vull dir que, clar, jo no sé com assecarem la roba, jo no sé com prendrem el sol. Ara prendrem la pluja, no? Ens hem d'anar acostumant.
1: Ara, Rodalies seran vaixells, ja no seran trens.
0: Efectivament. S'ha acabat
1: ara
0: el problema.
1: Ara, per l'altre, ja serà un ferri.
0: Ferrelies. Com li podem dir això? Ferrelies?
1: Sí.
0: Barcolies?
2: Ferrelia tot el dia.
0: Sí, canoelies? I anem amb canoes?
2: Espera, a mi Lo que me interesa es, ¿habrá palmeras? ¿Qué es el trópico? ¿Habrá palmeras? Ay, yo las he visto en las películas, se les he envidiado. ¿Y esas parasoles de papelito que ponen en la copa? ¿Habrá de eso?
0: Clar.
1: Les sombrilles aquelles, les ombrelles aquelles,
0: sí,
1: que posen a la copa, els combinats, que deies
0: els
1: tu.
0: Els combinats, sí, sí. Veus com tot està relacionat? Els convidats, sí. Els convidats, jo també, mare meva, em faig gran. Els convidats, les...
1: Van arribar, com aquesta de Pisa, els convidats van arribar...
0: Exacte. Na-ni-na-ni. Qualsevol nit, sí.
2: Que misterio.
0: Home, avui estem... Tens un misterio, Sergi, aquesta setmana? Vols que ens ambientem? Sí.
2: En... Les palmeres, els parasols, els nens que tenen traumes.
0: Sí.
2: Està provocant traumes tot això, perquè se'n va la llum i els nens tenen por. I tot això, si es va repetint en el temps, crearà ahí algo en el cerebro, com un trauma.
0: Com un trauma, eh? És a dir, podríem estar entrant en una època del monzón?
1: Traumel. Sí, i tindran molta feina, doncs, els traumatòlegs, doncs.
0: Efectivament, perquè tindrem traumes de que, noves generacions no haurem vist mai el sol, perquè només haurem vist ploure torrencialment.
2: Com s'enciende la linterna, se t'acaba la bateria.
0: Se t'acaba la bateria, vaja, home. És que ja només té d'aquella llum taronja. Saps les llanternes aquelles que tenien llum blanca i llum taronja? Que sí, la taronja te la posava sota de la barbeta i llavors es projectava cap a dalt i feies por. Bueno, alguns de nosaltres ja feien por també amb la llum normal, però bueno, vull dir que...
1: Sí, la llum era quan no feien por.
0: Sí, sí, efectivament.
2: Nosaltres la barbeta, Sant Bernardo.
1: Nosaltres hem fet por sempre quan s'encès la llum.
0: Quan s'encès la llum, sí. La discoteca això era un moment crucial,
2: He trobat un frontal.
0: Un frontal. Endavant amb l'entrevista frontal. Frontal Llavina, endavant, digui'ns.
2: Déu meu, tindrem més trauma.
0: Claro. Vosaltres us va agafar ja totes aquestes pluges...
2: Apaga la llum!
0: Espera! Vuelve la luz. Escolta'm una cosa.
1: Ves cap a la llum, al final del túnel.
2: Ara ja no...
0: Ja està.
2: Ara ja se'n va.
0: Se li ha anat.
2: I ja no...
0: No toquis el botó, Sergi, d'apagar-te, perquè s'està...
1: Està tocant el botó d'apagar el volum en lloc d'encendre
0: sí, la llum. Sí, és la llum, no el volum, que has de treure, Sergi. És que no... Hi ha coses que ja se li barregen.
2: El cel aquest que es veu a les pluges, sí. Això només ho he vist a les pel·lis, de terror.
0: Sí.
2: Això que es veu allà, es posa així, això no ho havia vist mai.
0: Com Stranger Things, no?
2: Trons que duren 5 minuts, trons sí. Que duren... Sí, carinyo, què és això?
0: Sí,
2: què és
0: sí,
2: això
0: sí. Que sona? Tants trons només havíem vist per Sant Joan. Un trastorn, sí, sí, sí. Un trasllam, eh? Escolta'm una cosa, com haurem de variar les nostres activitats per acostumar-nos a la pluja? Per exemple, els castells seran castells d'aigua ara. Haurem de canviar la indumentària, neoprenos, per la jornada castellera? Com ho podem fer, això?
1: Bueno, sí, castells submarins, cap avall ara.
0: Val.
1: En lloc de cap amunt, cap avall.
0: Cap avall.
1: Sí, a veure qui aguanta més sense respirar.
0: Clar.
2: Ostres, amb un forat allà.
0: Sí, sí.
2: Que fuerte.
0: Home, t'ho imagines.
2: Inflables a sobre.
0: Sí. És que clar, t'ho imagines.
2: Sobre l'aigua, els inflables, causa l'aigua.
0: Bueno, pues serien més segurs els castells, no? Perquè sempre hi ha de caure sobre, sobre un inflable, ara, no?
1: Abans, quan hi havia grans nevades, si vivies en una ciutat o així que tenia pujades i baixades, baixaves amb el trineu o amb els esquís des de dalt cap avall, tornaves a pujar, doncs ara amb la pluja el que vaig fer és crear una empresa de rafting de dalt del Tibidabo cap avall, per exemple.
0: Mira tu, una empresa de rafting, Això podria ser,
1: sí.
0: O de raftafia, no? Podria ser, que és també. Molt nostra, no? La raftafia. La raftafia.
2: Això és la benzina que porta.
0: Sí, és a dir, els vehicles de rafting, la seva benzina és la raftafia, no? Llavors...
1: L'aventura del rafting i dels que van a dintre també.
0: També, o sigui, els que van a...
2: Bueno. Però hi ha aquí al mig Maresme, que... No, mira, aquí la pone, en el web esta la pone, mira, com ho diu? Piscina habilitada. Vale. Els dies de Riera habilitem la piscina. Se veu que han hecho como un desvío de la Riera.
0: Vale.
2: I han fet una piscina.
0: Vale.
2: I allà

0: es faran les baralles de fang del poble quan hi hagi riades d'aquestes.
1: Es fangran, no? Vols dir que allà es fangran les d'això. Pues ojo que no és mala idea.
0: Esto es como una prueba de que hay un otro carrer que como siempre se llena, que son pla de fulles als forats aquests dels desaigües.
1: Sí.
0: Faran això de omplir la galleda i llenar-lo en un tàper d'estos gigantes i a veure el que més ompli en tant temps guanya.
1: Val. O sigui, són nous tipus d'esports, i d'activitats així de lleure.
2: En lloc de fer, com fèiem abans, curses de vaixells de paper amb un canal d'aigua, doncs ara amb les persones, com si fos un tobogant. A veure qui va més ràpid a baixar així amb l'aigua fins a mar.
0: És lo del pueblo, esto de baixada d'andròmines. Què andròmines, La baixada de la flotilla. Venga.
1: O sigui, ara les baixades seran amb canoa, no? Una mica com si fos un... Bueno, qui sap, potser ara...
2: Un tobogant d'un parc d'aquests d'aigua de l'estiu.
1: Sí. D'aquests que va ser un uai, uai, sí. A veure si ara serem una potència mundial en temes de canoa, rafting i ràpidos, Los ràpidos, que se'ls diu de... Precisament perquè l'aigua no va poc a poc, perquè si no li haguéssim posat un altre nom, Los Lentos, no? Per exemple. Lentes eren les cançons que sonaven abans a les discoteques.
2: Abans de que s'encengués el llum, sí.
1: Abans de que s'encengués el llum, que jo sí que feia por, Aquella por a dir, potser ja hauria d'anar marxant, no sigui que encenguin els llums i... I veiem el percal, Diguem-ne el percal... com a animal de companyia, per entendre'ns.
0: Los de prep bull estos y los de ministra, estos patrocinadores, la marca ministra de bebida y la otra, que aquí, bueno, como se hacen troncos y os construyen las andróminas estas, las flotillas,
1: sí.
0: Pues que aquí en Lanagosi ya están mirando a montar una de estas, quan plogui, ya están pregant perquè faci aquestes pluges.
1: Mira per
0: poder muntar.
1: Està molt bé. No, s'ha d'innovar. S'ha d'innovar i... S'ha de fer. De fet, clar, el que dèiem, no?
0: Sembla mentida, Sembla mentida.
1: Bueno, oye, aquí està... Són bocines.
2: Sí.
1: Escolta'm una cosa.
2: Digues. Sergi, els tenim o no els tenim? O no? A veure si algun dia tenim algun patrocinador.
1: Algun patrocinador estaria bé,
0: Jo el que estic buscant és... Perquè, clar, amb això de les riades i tal, sempre baixa alguna cosa i pots trobar tresors.
1: Ja t'entenc.
2: Sí, baixa de tot, però no baixen els preus,
1: Menys la benzina. Exacte.
2: Ni de la benzina, ni de lloguer, ni de res,
1: No. Ja et dic, jo l'altre dia vaig anar a posar benzina a la moto i en lloc de pujar l'agulla va baixar. O sigui...
2: Jo he anat a posar benzina amb el cotxe i he entrat en un bucle. Surto de la benzinera i he de tornar a entrar,
1: Has de tornar a entrar perquè ja se t'acaba.
0: Ahora cuando la desnaturalicen ya verás cómo será más barata.
1: La gasolina desnaturalitzada, O sigui, una mica com la llet.
2: Benzina pasteuritzada.
1: Sí.
0: Le echan agua.
1: O sigui...
0: Le echan un poco de agua.
1: Ara m'estàs dient, Sergi, ojo que això pot ser el futur, Com sempre aquí, la secció dels tribuneros avançant-se en el temps. Igual que vam passar de tenir màxim llet normal i llet desnatada, hem passat a tenir moltíssims tipus de llet, fins i tot la que no té llet, com si diguéssim. Vols dir que ara el sortidor, en lloc de 95 i 98, tindràs benzina de soja, benzina de cibada... benzina desbenzinada.
2: Pasteuritzada.
1: Pasteuritzada. I benzina amb cereals, possiblement.
2: També.
0: Sí, un mamut directo ahí que te va metiendo una vaca, no sé.
1: Val. Home, depèn del sortidor, clar. No, però a veure, potser la benzina de, jo què sé, d'ametlles, saps?
0: Va. Desnaturalitzada, desmineralitzada, bueno, sus cosas, pero eso no se dice,
1: Però si és desmineralitzada...
0: No es pot dir, no es pot dir.
1: Els impostos baixaran, perquè són impostos als minerals, no?
0: ¿Qué se puede decir? Porque si no se mina el mineral.
1: Se mina, claro, se mina. Se insemina.
2: I no pot anar amb aigua mineral? No?
1: Aigua mineral, clar, hauria de tenir impostos també de...
0: Un poco de burbujita, ¿no?

0: Ara en el reprís.
1: Val, o sigui, tu vols dir per l'acceleració, una burbujita, unes burbujites sempre van bé, no? De, això, sí. Però no en té de bombolles.
0: La bombolleta, la bombolleta és la que haurem de portar ara cada dia a l'esquena per
1: si hi ha una
0: riada.
1: Aquella bombolleta que anava, que no sé si tenia algun efecte. Jo sempre m'havia preguntat, ara que treus el tema de la bombolla a la piscina, si la duies a l'esquena i allò tendia a flotar, tu quedaves sota l'aigua.
0: Sí, quedaves cap per avall.
1: Quedaves cap per avall. És a dir, oh no, no et preocupis.
0: Clar, jo, allò... Havien padres que decían, buf, que no puedo más, me voy a poner una burbuja.
1: Val, o sigui,
0: era... Eso, Manolo, vale. No hagas eso, Manolo, por favor, ponle un flotador.
1: Uns manguitos, no? Clar, perquè els manguitos, mira, almenys...
0: Hi havia manguitos? No sé, jo
1: sí,
0: no veia flotadores.
1: En els braços. Bueno, bueno cadascú...
0: La,
1: sí.
2: El kit de sortir al carrer quan hi hagi alerta. Sí. Manguitos, flotador i gorro d'aquests de bany i au.
1: Gorro de bany. Sí, perquè...
2: No,
1: has de dur... Ara que han sortit les normes, noves normes de, per exemple, motocicleta, entre vies interurbanes, obligatori, els guants, no sé què. Bueno, pues, per exemple, que els que reparteixen menjar han d'anar amb armilles fluorescents. Doncs potser podríem fer que en cas de pluja, doncs la indumentària oficial ha de ser gorro de...
0: Una canya de pescar.
1: Una canya de pescar. Sí, un gorro de piscina. Bé, clar, no fos cas que els cabells embussin el clavegueram.
0: Ai, que bien, podremos saltar el charco.
1: Una piscina...
0: Saltaremos el charco con las botas. Però això, esto ya hi som. Que si la maleta por si me confinan, por si la maleta por si me tengo que ir,
1: sí.
0: La maleta por si llueve, madre
1: sí.
0: Mía.
1: Has d'anar tenint tot de compartiments a casa... de kits de supervivència. Per exemple, un kit per si t'ataquen els zombis, un kit per si arriben els alienígenes, un kit per si has de passar 48 hores lluny de la cuina o el que sigui, no? O el sofà.
2: Molts kits, però només una muda.
1: Una muda, clar. Clar, clar.
0: Un kit pel mosquit.
1: Un kit
0: sí. Por si me muero.
1: Sí. Ah, un kit per el cotxe fantàstico, saps?
2: I un Kit Kat per si tens gana.
1: Efectivament. I un Kit Kat per...
0: Ay, doctor, me da... Siento un dolor en el pecho. Eso es ansiedad. Tanto kit... Dejadme, por favor, carpe diem. No me toquéis la alarma.
1: Vale. O sigui, un kit també per qui agafa ansietat de tant kit, no? Seria...
2: No, i si hi ha una alarma per cada cosa, al final no serem... O sigui, hauràs de prendre el so de les alarmes, si no vols confondre't. A veure si és una alarma per pluja i surts amb el kit d'alarma per vent.
1: No, home, necessitem...
0: Jo la dejo,
1: Sí, necessitem...
0: Jo la dejo que suene i quan s'acaba del sonido, jo no sé quan, comença a dir-t'ho amb veu alta.
1: Amb veu alta.
0: Estem, els carrers estaran plogut en totes les estacions
1: sí.
0: No sé què
1: no, perquè han d'anar més directe al gra, un parell d'icones o un meme del que està passant, perquè et comencen a dir totes les comarques, em recorda quan les estudiava jo amb els capitals i tot això, clar, et comença a dir possibilitat de pluja a l'Alta Ribagorça, al Premià, a tots els d'això, home.
2: Això és un complot del Departament d'Educació que vol que ens aprenguem les comarques.
1: Que ens aprenguem les comarques. Tornen els mapes físics i polítics a casa. Perquè, clar...
0: Torna al segle XX. Sí. Està prohibit posar deures als alumnes en pantalla.
1: En pantalla. S'acabó. Ara tot...
0: Ni un minut de vídeo. Nada.
1: Nada. Ara tot
0: a comprar les entrades... del concierto a la taquilla.
1: Sí senyor, sí senyor. Això fent cua, com tota la vida, però que la cua sigui de persones de veritat. no de bots, que sigui cua i que només puguis comprar la teva i màxim un acompanyant, perquè és que si no, vale, mira, hemos llegado los terceros a la cua, a la cola, segur que tenim entrades, i el de davant et compra 20.000 de saps? Perquè després fa reventa i diu, home, escolti, ja se pueden volver a casa.

0: No, escolti, jo aquí venia a veure el concert. Jo crec que ara fas un concert de qualsevol cosa i s'acaben les entrades. Perquè la gent compra... De què és el concert? Va, no sé, va, compra, no fos cas que no hi anéssim.
1: Pues vinga, fem-ne un nosaltres, a veure si, si traiem algú.
0: Sí, jo crec que Letizia Sabater...
2: O sigui, tendrem que cotitzar.
0: Exacte,
2: en la bolsa.
0: Mira, té una bolsa aquí de patates que està fent. Jo crec que Letizia Sabater anuncia que farà un concert a l'Estadi Olímpic i omple. Perquè la gent no fos cas de dir, oye, mis entradas saldran a la venta tal dia, tal hora. I la gent com a boja ja comprando, estàs el 12.500 en la cola, és igual, yo quiero ver Letizia Sabater y cantar sus éxitos.
2: Claro, yo quiero ver la canción esa de Soldados del Amor.
0: Bueno, aquesta era la Marta Sánchez, però bueno, sí, ja ens entenem que igual també la canta. Sí.
1: Són primes germanes, que diuen.
0: Bueno, sí. Al final la Letizia Sabater canta els èxits. I això és cert, això és verídic. Canta versions d'altres cançons perquè són les que la gent se sap, si no, les seves pròpies la gent no se les sap. I saps això que ara fan tant els cantants quan no arriben una nota o veu que no arribaran, que posen el micro al públic? Com que en diuen, va, vosaltres.
2: Me lo estoy perdiendo con la familia, los precios, a ver qué pasa.
1: Guanyes el preu de l'entrada, canta una mica, no?
0: Canta una mica, és una sessió de karaoke més que d'això. I com et toqui al costat algú que canti malament, t'arruïna l'experiència. No, és que ara un concierto és una experiència. Sí, clar, l'experiència del que la que tens al costat, que canta com almejas, saps? I clar, és l'únic que recordaràs.
2: Darnos unos cascos de estos,
0: ¿sí?,
2: con conexión directa,
0: sí,
2: con,
0: señor,
2: el micro de la cantante.
0: Sí,
2: y que no se oiga nada más que eso.
0: Con,
2: y a tomar, por
0: caso. Con cancelación, venga, con cancelación de ruido.
2: Casquitos,
0: sí.
2: Li.
0: Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí,
2: pues
0: señor.
2: Venga, a venderlo esto. Venga,
0: venga, a vender. Venga, beso patantán, Sergi, que aquí tenim, aquí podem fer negoci, ¿eh? Yo le veig con cancelación de ruido y solo escuchar a la cantante, al micro de l'escenari. Jo ho veig,
1: amb uns cascos cadascú.
0: Sí, sí, uns cascos d'aquests com quan vas a un museu, saps que vas escoltant una audioguia, una audioguia.
2: Que voy al lavabo, ¿qué? Que voy al lavabo.
0: No, és igual.
2: Si quieres algo.
0: No, no,
2: que se está quemando el edificio.
0: I que tu vas al lavabo i segueixes sentint el concert. Saps què vull dir?
2: Hombre, haciendo ahí circulitos con el pixurrini.
0: Bueno, aquest és el problema, que pot haver gent que algú no escolti, que jo ja va sortint, saps, que jo va ruixant, i saps, perquè hi ha gent que es guia per l'oïda, del xip, xip, xip, que cau unes gotetes més. Bueno, però el fet de poder, per exemple, anar a demanar una cervesa mentre estàs escoltant el concert, no? Pues venga, pues està molt bé. Bueno,
2: que he de pagar, venga!
0: Sí, exacte. Que cuánto vale, que qué? Bueno, és igual, en qualsevol cas, aquí nosaltres sempre regalant idees. Doncs avui, déu-n'hi-do...
2: Pero sigamos con pulseritas en el concierto, pasa la pulserita, va.
0: Sí, exacte. Exacte. Bueno, pues, bueno, i en tot cas haurem d'acabar de fer coberts tots els recintes on vulguem fer concerts, perquè clar, com et caigui una... et soni l'alerta, tots els concerts, pip, pip, pip, pip, i a sobre després et caigui les dutxes fredes que estan caient aquests dies amb els d'això, pues, mare meva. Apaga i l'auricular i vamonos.
1: No, amb l'entrada de venir un altre kit, el kit amb xubasquero.
0: Kit de xubasquero, sí, senyor.
1: Llegat,
0: sí, senyor. És a dir, tu amb el kit d'entrada va el kit d'auriculars i el kit de incidències meteorològiques, no? O sigui...
1: Sí, les que s'hagin previst per aquell dia.
0: Bueno, és que fins i tot el xubasquero pot ser amb el nom del grup que vas a veure, saps? O sigui, bueno, aquests xubasqueros després es pagaran al Wallapop l'endemà i els tens tots. Perquè la gent, saps, va treure algun dineret? Sí, home, i després diu, no, jo estuve, mira, tengo el xubasquero oficial de...
1: Estem aquí creant merchandising per a tots els grups, eh?
0: Home, les oques grasses, sí, que estan tocant, sí, aquests dies, que com plogui molt seran les oques mullades, perquè clar, home.
2: Bueno, de seguida se suben les plomes aquestes.
0: Sí.
2: Escolta, però que no es facin esbar.

0: baixos, eh? Era el terrat. El concert al terrat i cobert.
1: Val.
0: Perquè així de general podem veure el que passi.
1: Això està ben fet. O sigui, que la cobertura de dalt sigui on actuïn, no? O sigui, com l'esfera...
0: No pot ser la sala en un bajo. Ai, que se ha llenado el bajo de agua. Pues sí, no.
1: Arriba. En el ático. Pues ja, està molt, pues està molt bé. Bueno, la setmana que ve més idees, que no tenim temps. Amb en Marc Gelabert... Sí. I en Sergi Porcel.
2: Un consell publicitari.
1: Vinga, un consell publicitari abans de tancar. Va, vinga.
2: Publicitat de les galetes Argul, que entren per la boca i surten per 2 euros.
1: Meravellós, meravellosa, les noves galetes Argul, eh? Patrocinaran la secció dels tribuneros. Fins la propera setmana. Adéu-siau!
0: Bueno, això és gros, eh?

0: Doncs nosaltres ja anem acabant la funció i anem tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja presentar-vos en societat el divendres, divendres 9 d'octubre de 2026. Però abans d'acabar, abans que alguns ja quasi esteu pensant en el cap de setmana, doncs precisament us volem donar una notícia que us pugui servir de tema, de conversa, de xerrar una bona estona, i això ens ho tria sempre en David Morales. Quina has triat, David, avui?
1: Mira, avui hem de parlar d'un estudi que ha publicat la Universitat de Zúric juntament amb Agroscop. Han fet un estudi publicat a la revista científica Plants, People, Planet, en el qual... Bàsicament el que han fet és, han participat 1.000 persones voluntàries.

0: àrees que el que han ajudat és a medir la qualitat del sòl. Per fer-ho, com ho han fet? Doncs han enterrat 2.000 peces de roba de cotó, fabricades íntegrament en cotó, i al cap de 2 mesos la intenció era desenterrar aquestes peces per observar l'estat de descomposició. No és la finalitat en si, observar l'estat de descomposició, sinó això ha de servir com un indicador de l'estat de l'ambient en què han estat enterrats. S'han analitzat la peça, un cop desenterrades, mostres del substrat amb què havien estat embolicades, i un dels principals aspectes que crida l'atenció és que hi havia nivells de descomposició molt diversos. En alguns casos, les peces estaven, al cap de 2 mesos, pràcticament consumides totalment, mentre que unes altres, encara es mantenien. D'aquesta manera, el que sí que els investigadors han dit que el que és, bàsicament, el nivell de descomposició, el que ens donava com a mostra, era el nivell d'activitat que hi havia en el terra. Si hi ha més organismes vius treballant, més ràpid es mengen, per dir-ho d'alguna manera, el cotó de la peça. Però això no significa que el sòl estigui més sa, que tingui més salut. Tot depèn una mica del lloc on s'hagi fet. Per exemple, camps agrícoles, prats, tenen un nivell intermig. Els jardins privats és el lloc on es van consumir més ràpid. El nivell més baix de consum d'aquestes peces es dona on hi ha gespa, és on hi ha menys degradació. Però ara ve el més curiós de tot, i és que us diré quines peces s'han utilitzat. Concretament, han utilitzat calçotets.
1: Ostres!
0: Sí.
1: Ostres!
0: Doncs imagineu, 2.000 calçotets enterrats en jardins, en camps de conreu, en diferents zones amb gespa, que al cap de 2 mesos eren desenterrats per veure el nivell de degradació.
1: Tu imagina't que vas a plantar alguna cosa i et trobes, vas rascant una mica, va, aquí posaré el d'això, i et trobes uns calçotets.
0: Home, si veiessin determinats calaixos també, on hi ha calçotets guardats, veurien el nivell de descomposició.
1: Alguns estan en un avançat estat de descomposició i podrem veure la vida de micro i macroorganismes que habiten ja en segons quins calaixos. Totalment d'acord. En fi, sobretot en els de mitjons. En fi, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Esperem ja la matinada de diumenge, dilluns, però aquesta propera matinada a 2:15, ja sabeu, cinema i història, per seguir-vos acompanyant, per seguir, en aquest cas, despertant, el divendres 9 d'octubre de 2026. Us deixem amb l'equip de Más de Uno, que moltes coses tenen que explicar-nos. Vagi bé, adeu-siau!

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Arrenquem a Vilaseca, on del 17 al 25 d'octubre té lloc la 11a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que torna consolidat com un referent cultural. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de curtmetratges d'animació, ficció i documental amb propostes adreçades a tots els públics. Els curtmetratges guanyadors del Premi al Millor Curt Nacional de Ficció i d'Animació passen directament a la preselecció dels Premis Goya.

0: I a Valls, del 16 al 25 d'octubre, es viu la Fira de Santa Úrsula, que converteix la capital de l'Alt Camp en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller. Durant 10 dies, la ciutat bressol dels castells acollirà una intensa programació que combina tradició, patrimoni, música, foc i activitats per a tots els públics. El moment culminant, el dia 25, amb l'actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls en la Diada de Santa Úrsula, una de les més esperades de la temporada. I acabem a Tarragona, el 25 d'octubre. Al Teatre Tarragona és moment per riure amb l'obra teatral Vademecum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals, consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
2: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principio de la desconexió.
3: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
2: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
3: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
4: Cuando trabajas, mientras cocinas, cuando vuelves a casa, dicen que la radio hace compañía y nos gusta creer que es verdad. Pero la verdad completa es otra. La radio hace compañía, pero vuestra compañía hace la radio. Gracias por estar siempre al otro lado. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: de Meta, dels 2.000 que operaven des de la Torre Glòries de Barcelona, s'ha tret la vida a França. Era Inés Mendoza, una jove d'origen francès i espanyol, que ja s'havia intentat suïcidar el 2023 mentre treballava per Telus, l'empresa de moderació de contingut subcontractada per Meta. Mendoza havia contactat amb el bufet Bastet Advocats per sumar-se al litigi contra Telus, que denuncia la falta de suport psicològic als treballadors que revisaven continguts d'extrema violència. És una notícia que ens porta en Joan Valentín. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Montse. La brúixola d'aquest dijous vam poder parlar amb la Mercedes, la mare de la Inés. Explica que vol portar el cas davant la justícia tal com va intentar fer la seva filla.
2: Quiero denunciar porque mi hija lo había iniciado eso con sus antiguos compañeros de trabajo. Quiero seguir esta denuncia en memoria por mi hija.
1: En les comunicacions amb Bastet Advocats per adherir-se a la denúncia, la víctima els va explicar que patia estrès posttraumàtic fruit de la seva feina i que estava molt malament. Ens ho explicava Robert Castro, l'advocat que aporta el cas per danys i perjudicis.
3: Deia que ella estava cercant ajuda, cercant algun tipus de terapeuta expert en estrès posttraumàtic, que no el trobava i d'alguna manera, tot i ser creure molt en aquesta causa, en aquesta macrocausa contra Meta i Telus, doncs li ha pogut aquest impuls d'acabar amb la seva vida. No?
1: Després del primer intent de suïcidi, Castro explica que l'empresa no va dotar la Inés d'eines de suport psicològic. De fet, al contrari, van intentar fer-la fora de males maneres.
0: Gràcies, Joan. En el marc del Dia Internacional de la Salut Mental, sàpiguen que l'Hospital Sant Joan de Déu publica unes dades molt preocupants, i és que 4 de cada 10 dones joves han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels homes. Hi ha 16 punts de diferència i són resultats obtinguts en una mostra amb la participació de més de 4.000 joves.
4: Más de uno Catalunya.
0: En política, Míriam Nogueras repeteix com a cap de llista de Junts després que s'hagi descartat el retorn de Carles Puigdemont abans de les eleccions generals. Repassem també les altres candidatures. El PSC ha anunciat que Jordi Hereu, l'actual ministre d'Indústria, serà el seu candidat i, per la seva banda, PP i Vox mantenen el silenci amb l'horitzó posat en el 28 d'octubre, que és quan s'acaba el termini per presentar les llistes electorals. A tot això es manté també la incògnita amb la candidatura de Gabriel Rufián a Esquerra i on guanya pes el nom de Jordi Albert en cas que Rufián renunciés. Canviem de qüestió, ja ha passat el pitjor de l'episodi de pluges que ens acompanya des que va començar el mes d'octubre. Avui hem de deixar enrere els avisos per inundacions després de dies marcats per les pluges intenses que han deixat registres pluviomètrics de rècord en ciutats com Granollers, 3 morts i un desaparegut, i que ha causat també danys de consideració a punts del litoral i el prelitoral del territori. En aquest sentit, sàpiguen que els bombers han ampliat el dispositiu de recerca del menor desaparegut a Granollers des de diumenge passat. Després d'estendre el radi de recerca a Canovelles i Arona, Montornès i Montmeló, els bombers també treballen als termes municipals de la Roca del Vallès i Parets del Vallès. Montse Díaz és sotsinspectora i cap del dispositiu de bombers.
5: Nosaltres treballem sempre amb estratègia i amb un plantejament d'hipòtesi. No és que marxem d'aquest territori, sinó que focalitzem, continuem fent la recerca en el territori que ja estàvem treballant d'una manera més tecnificada, i sí que ampliem per no descartar altres hipòtesis d'altres probabilitats que hagi pogut agafar aquest nen.
0: Més coses, 7 de cada 10 catalans només poden estalviar 150 euros al mes. És una de les principals conclusions d'un estudi de Mafre que desvela les dificultats que tenen els catalans a l'hora de poder reservar-se una part del seu salari. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
6: Bon dia. El mateix informe destaca que un 96% dels catalans considera important estalviar, però la fluctuació dels mercats i la inflació desmesurada fa que es converteixi en un objectiu realment difícil d'assolir. Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en finances, apunta a l'habitatge com un dels principals problemes que desmotiva d'arrel els joves a poder estalviar. Són declaracions a Onda Cero.
7: Avui en dia, doncs, hi ha molts joves ni es plantegen l'opció de comprar un habitatge perquè ho veuen molt difícil, quan generacions anteriors era precisament, doncs, una de les primeres etapes del seu cicle vital era estalviar per aconseguir un habitatge.
6: Les pensions són també un altre punt clau de l'estudi, ja que apunta que l'actual sistema no estimula l'estalvi privat.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, els esports, Víctor Llucià, bon dia.
8: Bon dia. Després de la doble aturada pels compromisos internacionals, avui torna la Lliga. L'Espanyol visitarà la Rosaleda a les 9 de la nit per jugar contra el Màlaga, que és l'únic equip de primera que encara no ha guanyat cap partit. Encara en futbol, el Barça ha confirmat la renovació de Xavi Espart, el polivalent futbolista

0: produït una col·lisió frontal entre un camió i un turisme. El conductor del turisme ha quedat atrapat i ha estat excarcerat pels bombers, tot i que finalment ha mort. Es tracta d'un home de 67 anys i veí de Belianes. La reparació dels desperfectes arran d'un robatori a diferents instal·lacions de la R14 a Vinaixa i Montblanc l'estiu passat no estarà resolta fins a finals d'any. Així ho ha comunicat Adif, que ha definit com a complexa aquesta reparació i substitució d'instal·lacions greument danyades i que ha quantificat amb un cost aproximat de 14 milions d'euros. Des que hi va haver els robatoris no hi ha trens i la previsió és reprendre el servei ferroviari amb normalitat a principis del 2027. La Baeria de Lleida estudia sumar unes 700 noves places per a vehicles al centre de la ciutat a través de l'ampliació de l'aparcament de l'Avinguda Blondel i la construcció de dos nous aparcaments soterrats, un a l'espai de l'actual pàrquing del rectorat de la Universitat de Lleida i un altre que s'ubicaria a l'encreuament entre l'Avinguda Prat de la Riba i el carrer Pi i Margall. Segons explica l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'aparcament que s'estudia ubicar al rectorat comptaria amb unes 300 places, mentre que els altres dos tindrien sumats unes 200 places cadascun. I Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer, ha mort aquest dijous als 60 anys. Segons s'ha fet saber a través del seu perfil a X, Porta s'acabava de retirar dels escenaris per problemes de salut. Un documental presentat al Festival Inèdit pretenia fer justícia narrativa amb el cantautor indagant en la seva trajectòria musical i també parlant de la salut mental. En la peça es tracta la seva batalla amb les addiccions i Porta surt afirmant que la música era el suplement vitamínic que l'ajudava amb els problemes vinculats a la salut mental. Porta ha mort amb 30 anys de carrera i sent una icona de la música marginal a Ponent. Feia una barreja de rumba i estils llatins amb lletres on sovint parlava també de les drogues. I els allotjaments turístics de la demarcació de Lleida esperen una ocupació del 75% durant aquest pont. Els dies festius coincidiran amb la recta final de la temporada de turisme actiu a la Noguera Pallaresa. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: En Bestimber creemos que ahorrar es el primer paso e invertir el siguiente. Y te preguntarás, ¿dónde invierto? En Bestimber te ayudamos a invertir desde 100 euros. Más de 50.000 inversores confían en nosotros. Llámanos gratis y sin compromiso al 900-878-280 o visítanos en bestimber.es. Bestimber, expertos en inversión.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Mor un veí de Belianes de 67 anys en un xoc amb un camió a la carretera LP2015 a l'Urgell. 96 persones han mort aquest any a les carreteres segons les dades provisionals de trànsit. Avui és divendres, és 9 d'octubre de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 8 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 6 graus a Cervera i a Balaguer, 7 a Tàrrega, 9 graus a Mollerussa i a les Borges Blanques. També caiguda de temperatures al Pirineu, 3 graus a Tremp, 7 graus negatius a Sort. La situació meteorològica que ens espera avui aquest matí ens l'avança Noelia García. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres, temps estable i sense precipitacions, una situació que continuarà també durant el cap de setmana. Avui predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia, alguns núvols baixos amb boires a la Vall d'Aran. Avui, temperatures màximes de 14 graus a Viella, 19 a Tàrrega i 21 graus a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell. Bufa vent moderat de component nord amb possibles ventades fortes al Pirineu. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda, todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. El conductor d'un turisme ha mort aquest dijous en un accident a la carretera LP2015 al terme de Belianes, a l'Urgell. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets s'han produït al punt quilomètric 7 en sentit Bellpuig. Els Mossos han rebut l'avís poc després de 8:45 del matí. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió frontal entre un camió i un turisme. El conductor del turisme ha quedat atrapat i ha estat excarcerat pels bombers, tot i que finalment ha mort. Es tracta d'un home de 67 anys, veí de Belianes. I la reparació dels desperfectes arran d'un robatori

0: convocatòria, diferents instal·lacions de la R14 a Vinaixa i Montblanc l'estiu passat no estarà resolta fins a finals d'any. Així ho ha comunicat Adif, que ha definit com a complex aquesta reparació i substitució d'instal·lacions greument danyades i que ha quantificat amb un cost aproximat de 14 milions d'euros. Des que hi va haver els robatoris no hi ha trens i la previsió és reprendre el servei ferroviari amb normalitat a principis de 2027. La Paeria de Lleida estudia sumar unes 700 noves places per a vehicles al centre de la ciutat a través de l'ampliació de l'aparcament de l'Avinguda Blondel i la construcció de dos nous aparcaments soterrats, un a l'espai de l'actual pàrquing del rectorat i un altre que s'ubicaria a l'encreuament entre Prat de la Riba i carrer Pi Margall, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
1: Blondel, avançar amb aquestes mínim 200 places noves, que se sumaríem a les 452 que tenim, per tant aniríem a un pàrquing de 652 places, al rectorat un mínim de 300 i a Prat de la Riba un mínim de 200 places.
0: Per la seva banda, destaca que des de l'1 d'octubre es va posar en marxa el nou equip específic de la Guàrdia Urbana de Lleida, que preveu perseguir de manera activa les infraccions de la nova ordenança de civisme i convivència que es va aprovar en el darrer ple municipal del mes de setembre. En la primera setmana els agents han interposat 17 sancions, 10 a persones i 7 a establiments per incomplir l'ordenança actual, la majoria de les quals per no fer una gestió adequada dels residus. Les sancions s'han posat a la zona alta de Lleida. I alumnes de tercer i quart d'ESO i alguns de segon de l'Institut Salt del Duran de Mollerussa van fer dimarts una protesta contra la mesura de no fer sortides ni colònies escolars. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, els alumnes no van anar a classe i es van concentrar al pati. Segons la direcció del centre, la protesta va sorgir de forma espontània i va comportar absències a les classes que els professors van continuar impartint i, per tant, es van notificar les faltes dels que no hi eren. Els professors van traslladar als alumnes que, si volien fer una vaga, l'havien de convocar prèviament a través d'un sindicat estudiantil. La direcció valora positivament que s'hagi obert un espai de debat amb l'alumnat sobre la crisi a l'ensenyament. I unes 200 persones s'han manifestat aquest dijous a la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell en defensa del dret a l'habitatge. La mobilització suma el Pirineu a l'onada de protestes que aquests dies es viuen arreu del país després que sindicats i moviments pro-habitatge hagin anunciat vaga general per al proper 11 de novembre. Hi han participat representants de Pirineu Viu, dels sindicats d'habitatge de l'Alt Urgell, dels dos Pallars i d'Andorra i de la Confederació Sindical d'Habitatges de Catalunya. Sota el lema "El Pirineu no està en venda", els assistents han guardat un minut de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal, símbol de la crisi de l'habitatge. I Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer, ha mort aquest dijous als 60 anys. Segons s'ha fet saber a través del seu perfil a X, Porta s'acabava de retirar dels escenaris per problemes de salut. Un documental presentat al Festival Inèdit pretenia fer justícia narrativa amb el cantautor, indagant en la seva trajectòria musical i també parlant de la salut mental. En la peça es tractava la seva batalla amb les addiccions i Porta surt afirmant que la música era el suplement vitamínic que l'ajudava amb els problemes vinculats a la salut mental. Ha mort amb 30 anys de carrera, sent una icona de la música marginal a Ponent. Feia una barreja de rumba i estils llatins amb lletres on sovint parlava també de les drogues. I altres qüestions. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida estima que els hotels, bungalows i cases de turisme rural assoliran una ocupació aproximada d'un 75% durant els 3 dies d'aquest proper pont del Pilar. Juan Antonio Serrano és vicepresident del Patronat.
2: Molt bones perspectives per a aquest pont del Pilar a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. Tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%, i els esports d'aventura és l'últim cap de setmana, i han tingut una temporada d'estiu molt bona i es preveu també un pont molt bo per totes aquestes empreses d'activitats, sobretot del Pirineu.
0: En concret, els hotels del Pirineu esperen una ocupació entre el 70 i el 80% i, a més, també coincideix amb l'últim cap de setmana de la temporada de turisme actiu al riu Noguera Pallaresa, que s'acabarà el dia 15 d'acord amb el conveni de regulació del cabal. Segons el patronal, les empreses també tenen un bon nivell de reserves. I Endesa ha començat el buidatge periòdic del canal de Seròs al Segrià amb l'objectiu de realitzar-hi diversos treballs de manteniment i millora, com fa cada dos anys. L'actuació en aquest canal industrial, situat aigües avall de la presa de Lleida, al Parc de la Mitjana, es fa de manera progressiva i inclou el rescat de la fauna piscícola autòctona i altres espècies que habiten en aquests ecosistemes amb la col·laboració de l'Associació de Pescadors i el Cos d'Agents Rurals. El conjunt d'actuacions tindrà una durada de 6 setmanes fins al dia 17 de novembre i suposa l'aturada tècnica de la central hidroelèctrica de Seròs, ja que la instal·lació s'alimenta de l'aigua que circula per la infraestructura. I un darrer punt, l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària, l'IRTA, i el Centre Agrotècnia, UDL, treballen en el projecte EpiHealth per intentar identificar biomarcadors epigenètics que de manera natural fan que els porcs siguin més resistents a situacions d'estrès. Precisament la resiliència en matèria de salut és un dels aspectes d'interès creixent en el sector de la producció porcina perquè les explotacions ramaderes puguin encarar reptes cada cop més habituals, com les onades de calor i les malalties respiratòries.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local, titular al diari La Mañana, trobem silurs gegants al buidar el canal de Seròs. En la imatge de portada, Andrea Motis brilla a Lleida. També en primera plana mor el músic Joan Porta, el gitano de Balaguer, als 60 anys. Al diari Segre, en titular, Lleida té 55.000 cases sense ús habitual, un terç del parc immobiliari. En la imatge de portada, accident mortal d'un veí de Belianes de 67 anys i or històric de la lleidatana Aisunoda en el Mundial de Judo. 8:45, continua l'actualitat de cero.
4: Son las 7:30 en Canarias. Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que lo atestiguan. Hoy tenemos una tertulia llena de jefes. Son toda gente importante, qué bárbaro. Bueno, ahora se lo desvelo, porque antes tengo que darles un consejo, ¿saben? Sentirse bien también tiene mucho que ver con la regularidad. Cuídate por dentro, con estos consejos de nuestros amigos de Bio3.
5: Oye, últimamente te veo genial. ¿Cuál es tu secreto?
6: Ningún secreto. Me cuido, como bien y cuando necesito recuperar mi regularidad, confío en Bio3 Ovexilax.
7: Bio3 Ovexilax, con casa angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
6: Cuidarte por dentro se nota por fuera.
7: Bio3 Ovexilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico. Bio3, naturalmente.
8: Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
4: Bueno, les decía que es una tertulia gente importante, es verdad. Luego, además, no sé por qué se ha ido Rubén Amón, pero a veces menos es más, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Pilar Velasco?
9: Muy buenos días. He aprovechado buenos la días. Oportunidad, Rubén.
4: Sí, sí, has usurpado su sitio, ¿eh?
10: Muy sensible a esas cosas.
4: Cuidado, ¿eh?
9: Cuidado. Buenos días a todos.
4: Los de la radio somos seres de costumbres. Y yo percibo que cada uno os sentáis siempre en el mismo lugar. Pero hay una particularidad. Os sentáis en el mismo lugar en el mismo programa, porque en otro programa os sentáis en distinto lugar. Paco Maruenda en La Brújula solía sentar allí y sin embargo hoy se sienta aquí siempre, en más de uno. No sé, son cambios.
10: Pero pasa incluso en las redacciones, ¿eh? Yo en la redacción hice el modelo de sillas calientes.
4: ¿Ah, sí?
10: Pensando que la gente se movería y no lo he conseguido.
4: Pero es como
10: no tienen ni cajoneras.
4: No tiene nada que ver con las camas calientes.
10: Esto no, se llama
11: transporte. Sí.
10: Vale, también eso. Bueno, no demos ideas al malvado puente.
4: Hola, Paco Maruenda.
10: Hola, muy buenos días.
4: Buenos días, Cardero, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días.
4: Y además el confidencial que Cardero dirige pues trae una interesantísima encuesta que luego comentaremos.
12: Nos hemos dado prisa, pero efectivamente es la primera encuesta después del anuncio de las generales.
4: Vaya hombre, que ha vuelto Rubén Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
13: Bien, porque es viernes.
4: Claro, es un largo fin de semana el que nos espera. Algunos. Hola, ¿qué tal? José Ignacio Bert, que estás con los periódicos.
11: Estoy aquí repasando las encuestas y todas estas cosas. Sí, encima los periódicos vienen hoy muy densos.
4: Hoy,
11: hay que hacer muchas paradas.
4: Tus F5, eso de F5 suena ya antiguo, ¿eh? O sea, ya no se actualiza con F5, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hoy traes material fresco. fresco.
11: Yo creo que sí, fresquísimo y de sí, mucho. Pero como
4: tenemos,
11: siempre, fresco.
4: Tenemos las encuestas, tenemos la encuesta del Confidencial, hay una encuesta en El País que es muy interesante, y luego está la entrevista de Pedro Sánchez, por la que ahora enseguida os preguntaré, porque sé que la habéis leído, pero antes vamos con la Oneguiana. Dani Ramírez, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal, Rafael? Vamos con ello. Bueno, nos fascinó el personaje de Leire, la fontanera, por su vis cómica y porque sus peripecias parecían sacadas de un cómic de Ibáñez. Las informaciones de Leire y sus secuaces conformaban una especie de subsección del humor en el apartado de la política.
14: Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
13: Ahora hemos cambiado el tono abruptamente porque hemos sabido que con tal de abortar las causas que afectaban al presidente del gobierno, en concreto la de su hermano, la cloaca de Leire presuntamente siguió a una jueza, se planteó eliminarla

0: En Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: Octubre és el mes de l'estalvi a Solglas. Prepara casa teva pel fred, canvia les teves finestres, oblida't del soroll i conserva la calor a la teva llar. Ton Cirera 2, 973-26-7700 i a solglas.es. Qualitat que es nota, estalvi que se sent.
3: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
4: Sí!
3: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
5: Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre la Plaza López Ayué se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
8: Hablas también, por ejemplo, de la curiosidad de cuál es un color que nos relaje, ¿no? Por ejemplo, y que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre ello. Me ha parecido fascinante.
9: Sí, sí, sí, porque justo, pues eso, se habla de verde es el color de la calma y realmente es más el azul. Hay un experimento que se basa en 30.000 personas de 100 países diferentes y se ha comprobado que seas de donde seas, el azul es el color que más nos relaja. Entonces, uh-huh. Bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que nos sentemos a veces a mirar el mar, que a tantísima gente le resulta un efecto casi terapéutico de relajación o simplemente a mirar el cielo, a ver pasar las nubes. Bueno, pues ahí tenemos un azul natural al que siempre podemos acudir.
1: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Arrenquem a Vilaseca, on del 17 al 25 d'octubre té lloc la 11a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que torna consolidat com un referent cultural. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de curtmetratges d'animació, ficció i documental amb propostes adreçades a tots els públics. Els curtmetratges guanyadors del Premi al Millor Curt Nacional de Ficció i d'Animació passen directament a la preselecció dels Premis Goya. I a Valls, del 16 al 25 d'octubre, es viu la Fira de Santa Úrsula, que converteix la capital de l'Alt Camp en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller. Durant 10 dies, la ciutat bressol dels castells acollirà una intensa programació que combina tradició, patrimoni, música, foc i activitats per a tots els públics. El moment culminant, el dia 25, amb l'actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls en la Diada de Santa Úrsula, una de les més esperades de la temporada. I acabem a Tarragona, el 25 d'octubre. Al Teatre Tarragona és moment per riure amb l'obra teatral Vademecum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals, consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: En aquella primera televisió, aquells primers anys de la televisió, i ella era la de les 25.000 pessetes de TV3, no?
12: Que bé que ho has fet. És veritat, és veritat.
11: Mari Pau Huguet, bona nit.
13: Hola, bona nit. Bé, no sé què dir, perquè estic, si ara envelléssiu, estic baixa vermella.
12: Mare meva, una ovació que es mereix!
11: He de dir que el David no sabia res
12: no
11: de tot
12: sabia.
11: Això.
12: Jo dic, però que, no, saps què estava pensant, Mari Pau? Que bé que ho ha editat, el Robert. Sembla que estigui aquí. Quina meravella, moltíssimes gràcies per passar pel programa.
13: Ai, David, moltes gràcies.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
1: L'actualitat de Catalunya
15: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
15: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es

0: precio y solo y exclusivamente a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es.
1: ¡Hala! ¡Idos, eh! Oye, y el lunes todos aquí, ¿eh?
2: Hombre, todos.
1: Todos, ¿eh? Todos. Que es la fiesta nacional.
3: Todos menos tú, Rafa, ¿no?
1: Todos uniformados, incluso. No, la semana que viene vamos a ir a Ceuta, ¿eh?
4: Sí. Hombre, tenemos que ir a Ceuta.
2: Para que no se olvide.
1: Hombre, ¿dónde se va a vivir mejor la fiesta nacional que en Ceuta? Pues claro, es el momento. Bueno, idos, que viene Carlos Alsina hasta las 2:20, 11:20 Canarias.
5: Más de uno. La Torre y Alsina.
6: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
7: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
8: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
9: En bones mans, amb Robert Calvo.
10: Hem de reflexionar sobre allò que ens emportem a la boca i també el que no ens emportem. Maria Isabel Beltrán Margarit, doctora, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Que ella és metge nutricionista, experta en medicina biològica i en antienvelliment, i és això que s'anomena medicina integrativa. I el que hauríem d'integrar a la dieta és suplements. Ara parlarem dels suplements.
11: Sí, bueno, si hablamos de la suplementación extraalimentaria, pero eso solo en los casos en que la alimentación que llevamos de forma regular no consigue aportar aquellas moléculas que realmente en ese momento el cuerpo necesita porque hay una mayor demanda.
9: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
1: Gabriel Jesús.
12: Què? M'encanta el fitxatge de Jesús, m'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
13: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
14: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
1: Ah.
14: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
1: També.
9: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: Arrenquem a Vilaseca, on del 17 al 25 d'octubre té lloc la 11a edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que torna consolidat com un referent cultural. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de curtmetratges d'animació, ficció i documental amb propostes adreçades a tots els públics. Els curtmetratges guanyadors del Premi al Millor Curt Nacional de Ficció i d'Animació passen directament a la preselecció dels Premis Goya. I a Valls, del 16 al 25 d'octubre, es viu la Fira de Santa Úrsula, que converteix la capital de l'Alt Camp en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller. Durant 10 dies, la ciutat bressol dels castells acollirà una intensa programació que combina tradició, patrimoni, música, foc i activitats per a tots els públics. El moment culminant, el dia 25, amb l'actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls en la Diada de Santa Úrsula, una de les més esperades de la temporada. I acabem a Tarragona, el 25 d'octubre. Al Teatre Tarragona és moment per riure amb l'obra teatral Vademecum, una comèdia hospitalària dirigida per Fermí Fernández, amb humor absurd, crítica social i números musicals. Consultes, urgències i sales d'espera que es converteixen en un retrat esbojarrat de la nostra societat.
9: Apunta-t'ho a l'agenda.
16: Sábado, 5 de la mañana. No sabemos qué haces despierto. Aunque pensándolo bien, a esa hora aún hay gente que está llegando a casa. Hay quien está saliendo a correr. Algunos están asaltando la nevera. Y otros están preguntándose por qué hay gente corriendo a las 5 de la mañana. Para todos ellos está La Hora Invisible. Disfruta de una hora de curiosidades relacionadas con la actualidad de la semana en La Hora Invisible con Lorenzo Fernández Bueno. Sábados de 5 a 6 de la madrugada. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
5: Si tu pareja te dice que... ¿Tenemos que hablar? Te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda. Todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Deporte, cultura, actualidad, viajes, ciencia. En Onda Cero hablamos sobre muchos campos. En concreto, hablamos mucho del campo. En Onda Agraria. Un programa con la información más interesante sobre agricultura y ganadería. Clima, desarrollo rural, recursos naturales, productos de temporada. Si te gusta el campo, por trabajo o por placer, este es tu programa, Onda Agraria. Sábados y domingos a las 6 de la mañana con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio. Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
6: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Los pueblos del mar, no se les llamaba así, no se sabía lo que era. Era gente que atacaba y ya está, pero es aquello de utilizar una etiqueta moderna para un asunto antiguo.
8: Sí, pero incluso bueno, viendo la película te da un poco la sensación que hacen como una referencia a lo de fuera, ¿no? Casi como si fuese una leyenda, ¿no? Un miedo, ¿no? Un elemento de tensión.
7: Sí, un poco sí, porque simplemente aparecen citados. Penélope en algún momento pues dice eso, ¿y quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿Por qué nos atacan? Pero nunca se les acaba de ver. Pues sí, es un miedo, pues eso, impersonal, lo que tú dices. En cualquier caso está bien que sea así.
9: Que hacen Nolan es como anticipar lo que llegará y que los personajes no verán, pero que es algo que también, digamos, que en este periodo las ratxias y los ataques de pueblos extranjeros, de piratas sobre todo, también se producían.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
10: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Què ens posa en forma?
11: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
10: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
4: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
12: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: de escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
1: La actualidad de Cataluña.
2: Sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
3: Más de uno en Onda Cero.

0: Adiós, Rubén. Adiós, Nacho.
1: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
2: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
3: Octubre és el mes de l'estalvi a Solglas. Prepara casa teva pel fred, canvia les teves finestres, oblida't del soroll i conserva la calor a la teva llar. Ton Cirera 2, 973-26-7700 i a solglas.es. Qualitat que es nota, estalvi que se sent.
4: Noms propis de l'esport català.
5: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona el 28 de desembre del 1965, que va ser sisena als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, els primers jocs on va haver-hi competició de gimnàsia rítmica, sent la primera esportista espanyola en aconseguir un diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
6: Mira, yo en el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo y esto todo el mundo lo tiene que saber porque hay mucha das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que se pueden hay chicas de 27, 28 que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció: Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé, y luego tenía claro que después que en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós Marta, me voy.
5: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Parlem de Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
7: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
8: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
4: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
9: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
10: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida.

0: xulo. La nostra estudiant en pràctiques, la Clàudia Adame, també forma part d'aquest equip. Nois, cap de setmana ja, eh?
1: Sí,
0: a les portes, a més d'un cap de setmana llarguet.
2: Ja, sobre,
3: nosaltres no, que anem aquí dilluns.
0: Bueno, estaré jo. No sé on estarem. Dilluns, programa especial del 12 d'octubre. Recordarem els millors moments que ens està deixant aquesta temporada. Sí,
3: recordarem els millors moments de la hispanitat. No.
1: Bueno,
0: els continguts formen part de la hispanitat.
1: Millor que no.
0: D'Espanya, de Catalunya.
2: El paracaigudista, no? Que va...
1: Sí, ai, mira, bueno...
0: No, però estem parlant del programa, eh?
1: Els moments aquest...
0: Els millors moments de la ciutat. No sé si...
1: Ja el que passa com que el Robert havia dit
0: de la hispanitat. Aquí no ens tirem en paracaigudes i aquestes coses. El Robert...
3: Els millors moments d'aquesta furculom no els sabem, perquè clar, no els ha explicat.
0: Trobo cosa conjunt amb la pantalla.
4: Sí, amb les mandarines de fons.
1: Ets una taronja ara mateix.
3: Sí, una taronja, una mica un caqui també, una mica... Sí.
0: Fruites de tardor.
3: Un palo santo també, una miqueta.
0: Sí. Palo santo, mira, ni palo ni santo. Sí. En fi, vinga, va, quina és la cançó del dia avui?
1: Vinga, doncs avui no té res a veure ni amb taronges, ni amb fruites, no? Ni res. Tot i que de la taronja es pot fer suc, que es beu, i la cançó té a veure amb el beure.

0: estem escoltant
1: no es pot veure tant,
0: la cançó Quiero beber hasta perder el control de Los Rodríguez, una cançó que podria ser el titular de la notícia que ara explicarem. I és que una parella que estava allotjada a un hotel de Mallorca, concretament a la localitat de Santanyí, s'ha despertat amb un convidat que no esperaven. No és allò ni un insecte, ni un animal salvatge, ni res. És pitjor. Era un jove turista alemany, com no podia ser d'una altra manera, de 20 anys, evidentment, amb estat d'embriaguesa.
1: Sí, clar, sí, no?
0: Els fets van passar el 3 d'octubre, segons ha informat la Guàrdia Civil. Els agents van rebre una trucada del personal de l'hotel dient que tenia retingut un jove que havia accedit sense permís a una de les habitacions de l'hotel. Quan van arribar es van trobar tota l'escena, eh? La parella afectada, el personal de l'hotel i el jove en qüestió, que al ser preguntat de per què havia accedit a l'habitació de la parella, va dir que havia seguit un repte proposat per una aplicació del mòbil. Jo crec que és el primer que li va venir al cap. Un cap que no estava
1: En les millors condicions,
0: exacte. Segons la informació, el jove havia aconseguit accedir a l'habitació a través de la porta de la terrassa, que estava oberta, i una vegada dins va anar directament al llit, on es trobava el matrimoni dormint, i es va tombar sobre la dona.
2: Jo em moro.
0: Que va reaccionar ràpidament, traient-se'l de sobre d'una empenta, i amb l'ajuda del marit van aconseguir reduir l'intrus i traslladar-lo a la recepció de l'hotel. Tot i les rocambolesques explicacions del noi, doncs, evidentment, va acabar detingut.
2: T'imagines que ella, en un allò, un arrebato, agafa el noi, pensa que és el seu marit, i li fa una mica de...
3: No,
2: bueno,
3: no.
2: Sí, una miqueta de li toca el pit i una miqueta diu carinyo.
0: No crec que el noi s'enterés de res.
3: No, la veritat, sí. Jo crec que hi ha rodó el noi al llit.
0: Sí, sí.
1: I tu t'imagines, o sigui, el teu marit no se't tira a sobre a mitja la nit quan estàs dormint. Apa, vinga, el salto del tigre.
0: Un calentón al teu qualsevol.
1: Ja, però com a mínim et desperta carinyosament,
3: sí, no?
1: Caient
3: a sobre teu.
1: No, caient a sobre teu.
2: El que vull dir és que imagina que fas la cucharita una miqueta.
1: Ja, però és que se li va tirar a sobre. Imagina't tu que te'n vas a dormir com entres al llit, et tires al llit.
2: A mi em va passar fa poc això. En un avió estava dormit i em va caure una passatgera al damunt que es va desmaiar.
0: Pensava que
1: igualito,
3: deia, sense cap intenció, deia,
0: em va passar
1: fa poc. Em va passar això. Dic, li ha entrat a casa algú,
2: no,
1: s'ha tirat...
2: Em va caure una persona al damunt.
0: Pensava que anava a dir que un dia havia begut tant que va entrar a un hotel i et vas tirar a sobre.
2: No,
0: a
2: un hotel no.
1: Ell només es dedica a fer voltes al transport públic.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, si no ho explica més. Ja.
1: Unes quantes.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, quina situació la d'aquesta parella.
3: Passa que sabem, està confirmat que era un turista o era un resident a Mallorca?
0: Potser un resident, a la informació parlant de turista.
3: Clar.
1: Bueno.
3: Sí, sí. No, ens
1: sí,
3: hem de creure.
1: Sí, igual, sí.
3: Ens hem de creure, no.
1: Sí, sí, com sigui, situació rocambolesca. El que passa és que jo sóc la parella i després del primer ensurt diria... Ni denúncia ni res, vull dir...
0: Una mala taja la té qualsevol.
1: Una mala nit la té tothom.
3: Sí.
1: Potser la propera vegada tanco la porteta.
2: És que això em sembla molt fort.
1: També dormir en un hotel amb les portes obertes...
0: I amb una planta baixa, amb una terrassa.
1: La culpa va ser del matrimoni, tu, si deixes la porta oberta...
3: No, jo tampoc dormiria tranquil·la.
1: No, i tant. Vinga, va, què preguntes a l'audiència? Si els ha passat alguna vegada, si algú se'ls ha tirat a sobre...
2: Sí,
1: no els liïs, que després envien a...
2: Avui celebrarem un dia molt important per en aquests temps que estem vivint, perquè ja sabem que els divendres en Lluís Soler i Roca divideix la societat catalana, ho farà a partir de quarts de dues, amb el dilema del divendres. I avui la cosa va d'ous.

0: tenen personalitat i és una proteïna boníssima. Des de l'any 1996, la International Egg Commission va promoure la creació del Dia Mundial de l'Ou per recalcar l'enorme importància d'aquest producte alimentari per a l'organisme, atès el seu valor nutritiu elevat i comprovat. Per tant, aniversari rodó.
1: Avui és el Dia de l'Ou?
0: Avui és el Dia de l'Ou i fa 30 anys que es promociona l'ou com a proteïna, superproteïna, però l'ou ve d'algun lloc, no?
1: Però bueno, 30 anys no, perquè els metges abans deien no
0: comemos huevos,
1: una vez a la setmana com a mucho.
0: Ja diuen dos al dia, tres. Exacte. Però els ous d'on surten?
1: De la gallina.
2: Coco, guagua, coco, guagua, coco, coco, guagua.
0: Què va ser abans?
1: Agafadeta amb pinces, aquesta.
0: La gallina, mira, ara canta la... Enric Lledano canten, mira.
1: Espinau una mica aquesta nena.
0: A la gallinita todas quieren enseñar. Coco guagua, coco guagua.
1: Si estigués aquí el Víctor ja estaria cantant.
3: Bueno.
0: Coco, coco, coco.
1: Arrenques,
0: és de la nostra època, Míriam.
3: Lucía, fes de Víctor Lozano.
1: El coco guagua no és de la nostra època, crec, eh? Crec que és de l'època del meu germà gran.
0: Interior, no? En aquesta?
1: De Jota, potser, no?
0: De Jota, por ahí.
1: Sí.
0: Bueno, de coco guagua. Però Enrique i Ana, vull dir,
1: Enrique
0: van cantar
1: després. Enrique i Ana eren molt petits, tu i jo. Tu no havies ni nascut jo. Ja.
0: En qualsevol cas, què va ser abans, l'ou o la gallina? Però aquest no és el dilema d'avui divendres. No. El dilema avui és...
1: La gallina.
4: És del 78, en Coco Guagua.
1: Mira, jo no havia nascut i tu encara menys.
0: El dilema d'avui és, l'ou el preferiu ferrat o fregit, com dieu els de ciutat, o per contra el preferiu bullit o dur? Notes de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i ens contesten això. L'ou ferrat o bullit? L'ou fregit o dur? Per mi no hi ha dubte.
2: Mira que mira este huevo con papas, t'has hecho un fenomenal.
0: Home, el huevo con papas, clar que sí.
1: Quin repartiment musical, Víctor?
4: Avui...
1: Trobaves no, a faltar això, eh?
4: Estava pensant que ostres, avui el...
0: Na, Jordi Dan, Enrique i Anna, i ara Martirio.
4: No, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Estava pensant que el Lluís està molt bé el dilema, però és que avui jo estic amb el Robert, no hi ha dilema tampoc.
0: No, hi ha dilema.
1: Doncs jo crec que sí.
4: Sí, eh?
1: Sí. A mi un nou dur...
4: És el més avorrit que hi ha.
1: Què dius? Amb una miqueta de sal? Oh, a mi m'encanta,
0: no,
1: a mi m'agrada moltíssim.
4: Això que diu, Míriam, si estàs a la postguerra,
1: evidentment,
4: jo entenc que un ou dur...
0: A la postguerra no hi vin ni gallines.
4: Entra, vamos.
1: Escolta, a la postguerra també podria ser fregit.
0: Et diré una cosa, i ja diré una frase que una vegada em va dir la meva mare i em va quedar gravada. Un dia que no volia menjar-me no sé què, em va dir, el dia que tu te partas un huevo frito entre cuatro hermanos, vienes y me cuentas que no tienes hambre.
4: Pues això és, sí, això és així. És així.
1: Però clar, si en sèrio, no t'agrada l'ou dur?
4: No, sí que m'agrada, però comparat
1: evidentment.
3: Comparat amb un bon ou fregit.
1: Doncs jo defensaré l'ou dur, tu.
4: Mira, pues...
1: M'encanta l'ou
0: ferrat.
1: Tu
0: és ferrat?
1: Clar, aquesta ofensa que has dit, els de Ciutat, els de Ciutat diem ou ferrat, ou fregit no.
0: Els de Ciutat diuen fregit.
1: És que us penseu que hi ha Gironella, parleu perfectament. Doncs no, carinyo, aquí també.
0: Tothom m'ha dit fregit, tota la vida.
4: I aquí que som de Ciutat, tots els altres diem ferrat. Intenta sucar una mica de pa amb un ou dur. A veure què?
1: Doncs perdona, si te'l fas com es fa el...
0: Potser.
1: No, potser no. Com es fa els ramens? Que es deixa una miqueta...
3: Sí, el deixa,
1: no,
3: el pot ser.
1: A mi el potser em fa una miqueta fàstic. Però si tu no menges ous.
4: Sí, que tant que menjo. Però
1: quina vegetariana ets, tu?
4: Jo soc vegetariana que no vegana.
1: Ai.
4: Que no, jo menjo productes d'origen animal, el que no menjo és l'animal.
0: M'encanten els ous al Montse.
4: Si m'hagués de quedar amb un aliment en aquesta seria vida sencera, seria l'ou.
0: Sí,
1: és que es pot fer de moltes maneres.
4: Molt polivalent.
1: Remenar, truita, dur...
4: Entenc que durant l'hora i mitja que us queda el programa algú explicarà l'acudit, no? De com t'agraden els ous.
1: No, s'explica. Horari protegit, no, home, no.
0: Ja se sap on
1: Montse,
4: crec que us he dit més d'una vegada que el meu plat preferit és l'arròs a la cubana.
1: Ai,
4: així que he de dir sí o sí l'ou fregit.
1: Però els teus arròs a la cubana li falten les salsitxetes. Què vols que et digui?
4: No portes salsitxa a l'arròs a la cubana.
3: Jo li poso.
0: Ja està.
3: Salsitxes.
0: L'arròs a la cubana porta tomàquet, plàtan i ou ferrat, ja està.
1: Jo li poso salsitxes.
0: Perquè el plàtan... Però no és la cubana, això.
1: Posarà arròs a la franc, jo què sé.
4: I plàtan no...
0: Plàtan sí que se li posa.
4: No,
1: el fa.
4: Aquí no se li ha posat en la vida.
3: No el faig.
1: Per això, per substituir alguna cosa així a llargadeta, poso les salsitxes.
3: Que tiene forma de plátano, pues venga, parate.
1: La combinació està molt bona.
0: Els ous casen amb tot, amb la xistorra, amb el pernil, amb el que sigui.
4: Mira, és que m'ha fet un huevito quan arribi a casa avui, eh?

0: tinc una amanida, li posaré una mica d'odo a l'amanida. Tu heu ferrat, tu sí. també heu ferrat, sí. Bueno, sí. em quedaré sola en aquest dilema, sí, ja ho veig, sí. perquè l'audiència segur que també diu heu ferrat, però bueno, és igual, lluitarem per l'ou.
1: L'altre tema de l'ou ferrat és si hi ha molt oli, no, molt, molt
2: no
1: regal,
3: el faig més a la planxa.
0: No cal.
2: A l'espanyola. A mi aquests no ous que fan a França...
1: Inundat, no? Que estigui inundat allà d'oli.
0: Però no cal inundar-lo.
4: S'ha de fregir bé.
0: No, amb una miqueta
3: ja està. Jo
0: ho
3: faig també com si fos a la planxeta, per
0: ni una
1: manera. No és el mateix que et quedi taronja a que et quedi una mica rosa. Que és quan...
0: Rosa?
1: Sí, sí, una mica... Si, tu li,
0: si et queda rosa, carinyo, l'ou no està bé.
1: Si tu li vas tirant una mica l'oli i el tires com cap a sí. sobre...
3: Perquè això fa la llema. O sigui, la...
0: Però rosa no et queda.
1: Sí, sí. Si el tònic... Si
2: ell vol dir que
1: sobre...
2: hi ha una tela de la Clara...
1: Clar.
2: Que cobreix el rovell.
0: Mireu si hi ha dilema amb l'ou, imagina't.
1: Ja estava rajant jo de Lluís,
0: sí, sí,
1: eh? Ja
0: portem aquí 8 minuts parlant de l'ou.
3: Del huevo.
0: Centrem-nos.
2: Sí que és veritat que el que diu el Víctor és molt important perquè a Espanya fem l'ou amb condicions. A la resta d'Europa fan un ou a la planxa, que és una mandanga.
0: Però també està bo, mentre puguis sucar pa.
3: Exacte, jo és això, ja l'important és sucar
2: la pa. Queda dur, queda dur.
0: Dilema, ou ferrat, ou,
2: ou
0: dur. No hi ha més, no responeu més coses.
2: Huevo frito o huevo duro.
0: Exacto, frito o duro, punt. Aquest és el dilema, la pregunta que us fem avui, 676-76-09-08. Mentre responeu, perquè no crec que tingueu gaires dubtes, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
0: I comencem explicant que els robatoris de coure de la xarxa de Rodalies comprometen la seguretat dels usuaris i durant el mes de setembre va provocar, atenció, fins a 250 hores de retard.
3: Sí, de fet, és la principal causa d'incidències que afecten cada dia milers de persones. I és que el coure alimenta sistemes que ubiquen els trens, controlen senyals o canvien les vies. Per això la circulació s'ha aturat durant hores fins que es garanteix la seguretat del servei. Jordi Fabrilles és enginyer tècnic industrial en declaracions a Onda Cero.
5: El problema no és només que els trens quedin sense electricitat, sinó que el sistema deixa de saber on són els trens i no pot garantir que circulin amb seguretat.
3: Els robatoris de coure s'han multiplicat per 7 des de la pandèmia perquè el mercat és atractiu pels lladres. Ara bé, des del sector de la restauració asseguren que estan sotmesos a moltes inspeccions i per introduir-lo al circuit legal de les poques opcions que tenen és vendre-la a l'estranger.
0: Vinga, expliquem també que un centenar de tractors s'han mobilitzat aquest matí pels carrers de Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
3: Convocats per la JARC, el sector denuncia que l'augment dels costos posa en risc la viabilitat de moltes explotacions agràries i ramaderes. L'organització reclama, entre d'altres mesures, doblar la compensació del gasoil agrícola fins als 40 cèntims per litre, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar el pagament de les ajudes de la PAC per garantir liquiditat als pagesos. També exigeix rebaixes fiscals i incentius per facilitar el relleu generacional al camp. Joan Carles Massot és el president de la JARC.
6: L'objectiu aquí és assegurar el relleu generacional, no? I per assegurar el relleu generacional, nosaltres les nostres reivindicacions són reivindicacions fiscals i les reivindicacions també de crisis, que són les que toquen en aquests moments per la pujada de costos de producció. De fet, ara la pujada del gasoil ja s'està detonant. Portem ja la pujada dels fertilitzants per els conflictes bèl·lics i la pujada del gasoil, ara la resposta que ha hagut per part del Ministeri doncs, ha estat de continuar amb els 20 cèntims.
3: Massot adverteix que aquesta tracturada és només el començament de les mobilitzacions. Si les administracions no concreten mesures per compensar l'impacte de l'encariment de l'energia, els combustibles i les matèries primeres. A tot això, recordem que Unió de Pagès ja ha convocat una nova protesta del sector la setmana vinent, concretament serà el dimecres 14 d'octubre a Barcelona.
0: I si marxeu de cap de setmana, heu de saber que gairebé 600.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà amb motiu del pont del 12 d'octubre.
3: I segons les previsions del Servei Català de Trànsit, la tornada es concentrarà dilluns quan s'espera el retorn d'uns 270.000 vehicles. Per garantir la mobilitat i la seguretat viària, els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial amb més de 1.000 controls i 1.500 agents. Els punts amb més risc de congestió són la P7, la 2, la C17, la C58 i la C33 durant la sortida i la C16, la C55 i la C65 en l'operació tornada. Trànsit recomana consultar l'estat de la xarxa viària abans de desplaçar-se, especialment després de les afectacions que han deixat els darrers episodis de pluja.
0: Doncs vigilem amb aquests desplaçaments. Tot plegat ho amplireu en Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un bon cap de setmana.
3: Gràcies, igualment, que vagi molt bé.
0: Comencem explicant que Pedro Rodríguez s'acomiada del futbol.
1: Sí, sí, sí, és una llàstima i la constatació de que van passant els anys, sí, perquè Pedro Rodríguez, que el van veure debutar, té 39 anys i ha deixat el futbol, ho va comunicar el dimecres passat i avui en un acte molt emotiu.

0: Diu a l'Auditori 1899 del Camp Nou, amb la presència del president del club, de Joan Laporta, familiars, amics i excompanys de vestidor, doncs li ha dit aquest últim adeu al futbol, i a més amb una imatge que estàvem comentant molt tendre amb la seva filla Adriana, que estava plorant una mica i l'ha hagut d'agafar Pedro Rodríguez perquè es calmés una mica. Ha recalcat el davanter canari que ja no sentia la mateixa motivació y que necesitaba descansar.
1: Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento en mi carrera de descansar. Me encontraba ya quizá menos motivado, con menos ganas, y al final siempre lo he dicho, ¿no? Desde que empecé a jugar, yo soy una persona bastante competitiva, trabajador, y bueno, al final ya no me veía tanto en esa circunstancia, y al final creo que también ya después de pasar el tiempo, pasar por muchos equipos, muchos años, muchos partidos, era el momento de dar un paso a un lado, de dedicarme a otra vida, a una nueva etapa, y de pensar un poco más en la familia, en los amigos, que al final es una parte de tu vida muy importante y que sacrificas también mucho cuando estás en este trabajo, ¿no?
0: Han parlat, per exemple, Carles Puyol o Sergio Busquets, dos capitans del Barça que van coincidir amb Pedro, també el president Laporta. Ha dit que li ha quedat una espina perquè, clar, va marcar 99 gols amb el Barça. Ai. Es va quedar a un del centenar en 321 partits que va disputar. Diu que li va dir a Xavi, quan era entrenador, diu, oye, déjame ir un partido, marco un gol de penalti y luego ya me retiro. Però al final no es va donar. 4 lligues, 3 Champions amb el conjunt blaugrana per un palmarès total de 25 títols, sumant també un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola.
2: Escolta, que el deixin jugar aquest cap de setmana, tu, que després de l'aturada de seleccions torna a la Lliga.
0: Ah, clar, sí, home, i menys mal, aquest mateix divendres.
2: Sí, teníem ganes, ja.
0: Sí, aquest mateix divendres s'inaugura la 8ª jornada a les 9 de la nit amb el Màlaga espanyol a la Rosaleda, el conjunt de Manolo González, que sense dubte ha de millorar la imatge que es va veure en l'últim partit en què va patir una derrota molt dolorosa a casa contra l'Elche. De fet, els blancs i blaus acumulen 2 desfetes consecutives. Diu l'entrenador Perequito que han modificat diverses qüestions.
3: Bueno, hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri. Tampoc vull donar més explicacions perquè el que diem també és funció del que digui, el rival també pot tenir informació. Però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, doncs tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
0: D'altra banda, el Màlaga és un recent ascendit i és l'únic equip de primera que encara no ha guanyat cap duel a la competició. Sap que tindrà al davant el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que està en ratxa i a més acaba de debutar amb la selecció espanyola. Roberto Fernández, malagueny, ex del Màlaga. En parla d'ell l'entrenador del conjunt andalús, Juan Funes.
4: Roberto está en estado de gracia, prácticamente todos los balones que ha tocado casi se han convertido en gol, casi todos los disparos suyos. La verdad que está haciendo un trabajo sensacional, le traemos mucho cariño aquí, seguramente no va a ser un partido especial para él, y bueno, sabemos, ¿no?, que nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima energía, un equipo que en la presión tras pérdida es uno de los mejores de la liga, creo que es el equipo que más duelos aéreos gana de la liga, así que ya sabemos, ¿no?, un equipo que defensivamente te va a llevar, ¿no?, a una dificultad grande.
0: Javi Puado, el capità de l'Espanyol, és la gran novetat a la convocatòria blanquiblava 9 mesos després de superar una lesió de genoll.
2: I demà dissabte, Barça-Getafe sense Rafinha.
0: Sí, és el que apunta, perquè l'atacant brasiler tampoc no s'ha entrenat aquest matí amb el primer equip del Barça, encara no ha fet net de les molèsties musculars que el van fer abandonar la concentració del Brasil. Per tant, a l'espera del que digui Hansi Flick a partir de la 1 del migdia, la roda de premsa prèvia, doncs està descartat Rafinha. En canvi, Joan García sí que s'ha exercitat amb normalitat i, per tant, podria estar disponible. Ja dic, a partir de la 1 roda de premsa de Hansi Flick al partit, demà dissabte a 6:45 de la tarda. També en clau Barça, el club va confirmar ahir mateix la renovació de Xavi Espar, el polivalent futbolista de 19 anys que ha estat important en el tram inicial de Lliga, va estirar la samarreta de blaugrana com a mínim fins l'any 2030. I també demà, Real Madrid-Villarreal, al Santiago Bernabéu a partir de les 9 de la nit, amb el tema Mbappé, que saps que va tornar de la concentració amb la selecció francesa, ha tocat del genoll, però no va tornar a Valdebeba, sinó que va tornar a París per tractar-se amb permís del club, després va tornar a Madrid, va tornar a París, va tornar a Madrid, o sigui, ha agafat més avions que tu
2: sí,
0: i jo en un any, pràcticament.
2: Dic jo que
0: però i ha criticat, Mourinho, aquesta situació, perquè li han preguntat també si el pitaran o no, en qualsevol cas. Així qualifica Mourinho de l'afer Mbappé.
5: Exagerado, ridículo. Cuando un jugador del Real Madrid

0: não se comporta como jogador do Real Madrid, falha como jogador do Real Madrid, é que não vão haver esse jogador em banquillo. Não vão ter a oportunidade de pitarlo porque está jogando ou porque está em banquillo. Porque vai estar em casa. O que significa isso? Significa que amanhã Mbappé vai jogar. E se vai jogar, é porque eu estou seguro de que não ha fallado com o Real Madrid. Não ha fallado com suas obrigações.
1: De moment, aquesta és l'opinió de José Mourinho. Demà el Madrid podria començar el partit al Bernabéu a 9 punts del Barça, si el conjunt de Hansi Flick fa la feina. També demà, a la vez Atlético de Madrid amb Mendizorroza.
2: I en plana poliesportiva, a punts de bàsquet i en vol.
1: Sí, en bàsquet el Barça jugarà davant els Žalgiris Kaunas lituà al Palau Blaugrana a 8:45, duel de la quarta jornada de l'Eurolliga. De moment, els d'Alexander Sekulić sumen dues victòries i una derrota a la màxima competició continental. Ahir el Real Madrid va aconseguir la seva primera victòria davant el Partizan de Belgrat, mentre que el València va encadenar el quart triomf consecutiu davant l'Apoel. Encara en bàsquet, victòria del Cadí la Seu per 70-60 davant el Leganés i derrota, en canvi, de l'Uni Girona a Fontejau per 83-89 contra el Mallorca. I en handbol, tercer triomf del Barça a la fase de grups de la Champions. Els de Carlos Ortega van superar el Dinamo de Bucarest al Palau per 34-26 i, per tant, mantenen la puntuació perfecta a la Champions.
2: Víctor, Llucia, gràcies i que passis un bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot sense IVA! Aprofita els dies sense IVA de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
3: A Onda Cero, La Ciutat.
2: Aquest dissabte 10 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que enguany posa el focus en dues realitats que poden tenir un impacte profund en el nostre benestar emocional, com són la soledat no desitjada i l'aïllament social.
5: Teixir vincles és fer salut mental. És el que diu el lema d'enguany de la Federació Salut Mental Catalunya. Per què relacionar-nos, sentir-nos escoltats i formar part d'una comunitat també és una manera de cuidar-nos i de protegir la nostra salut mental.
2: Mercè Torrentaller, presidenta de Salut Mental Catalunya, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: Què important és posar atenció en aquest fet, el de la solitud no desitjada, que pot portar moltes persones a un malestar emocional greu i que pot acabar desembocant en un mal final, no?
6: Mira, actualment hi ha més, pràcticament un 41% de les persones que tenen un problema de soledat no volguda. Interpel·le a totes les generacions, des de la gent jove a la gent gran.
5: Aquesta xifra, Marcela, del 41% de persones que viu en soledat no desitjada, és la que ha fet saltar les alarmes de la Federació?
6: Sí, cada any Salut Mental Catalunya agafa el lema de l'OMS, però aquest any vam creure que aquest tema ens interpel·lava a totes les generacions, vam creure que aquest tema era tan important que havíem de crear una xarxa amb totes les nostres associacions per tractar aquest tema des de les escoles fins a l'edat, fins a la gent gran. I vam establir això, el que són converses de safareig. Creiem que era una manera de reivindicar uns espais que, sobretot les dones, teníem per poder parlar de temes que no ens fessin sentir soles. I el que fem demà per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental és posar l'aposta en comú de totes aquestes entitats a la ciutat de Cervera, que també celebra el mil·lenari i també celebra els 25 anys de l'Associació Salut Mental Ondaració.
2: T'anava a comentar que m'encanta aquesta idea de les converses de safareig, a qui no li agrada fer safareig, i és un moment on t'obres, no? On potser expliques coses que en altres situacions no expliques. Ens deies que és un tema que ens interpel·la a tots, aquest de la soledat no desitjada, a persones grans, als joves, a persones amb trastorns mentals, cuidadors, persones en situació de pobresa, però no sé si hi ha algun col·lectiu, alguna capa de la societat que us preocupi més que d'altres?
6: Ens preocupa molt la joventut i la gent gran. ¿Vale? Uh-huh. Casos com el de la Mary Carmen o casos de persones joves que no tenen un lloc per viure digne, és un tema que ens interpel·la.

0: de tots. I crec que és molt important perquè si no tenim la qüestió de la vivenda resolta, no podem tindre el nostre espai per relacionar-nos. I després, moltes vegades, també el jovent, sobretot el jovent, però també la gent gran, es refugia en les noves tecnologies i es queden moltes vegades tancats a casa. Però la relació de persona a persona, que és el que ens fa conèixer la mirada, els gestos, conèixer-nos també nosaltres mateixos, ho deixem de banda.
1: Total.
2: De fet, és ben curiós, Mercè, que aquesta generació de joves que tenim ara és la més connectada de la història i a la vegada és la més desconnectada entre ells, entre les persones. I a mi hi ha una cosa que em va fer, vaja, em va esfereir, que és que molts joves recorren a ChatGPT, la intel·ligència artificial, per fer teràpia, perquè no poden pagar-se una terapeuta o un terapeuta, i per tant pregunten a la intel·ligència artificial què fer amb la seva vida. Això és gravíssim. No sé com es pot això corregir o ajudar des de les entitats.
0: Estem treballant, tenim grup. Mira, Salut Mental Catalunya, per dir-ho d'una manera, som 95 associacions repartides per tot el territori. ¿Vale? Fem incidència en buscar recursos a totes les etapes de la vida, des del perinatal a la gent jove, a l'edat adulta, al treball i també a la gent gran. Som coneixedors i estan repartits per tot el territori. Tenim un programa que és el programa Activa't per la Salut Mental i uns espais situats que n'hi ha 19 a tot el territori català.
1: Estava pensant que això que estàs dient és importantíssim, és molt important demanar ajuda quan veiem que alguna cosa no va bé, però a vegades la persona que té un problema de salut mental no és conscient de que ha de demanar aquesta ajuda i aquí entra en valor al seu voltant, no? I a vegades és evident que alguna cosa no funciona, però de vegades no ho és tant. Així que m'agradaria saber, per totes aquelles persones que ens estan escoltant, que ens ajudis, com hem d'identificar que alguna cosa no va bé en les persones que tenim al nostre voltant?
0: El primer pas per a la recuperació és ser conscient del problema. Llavors, totes aquestes associacions et donen consells, per dir-ho d'una manera, i tenim suport psicològic en moltes d'elles per detectar possibles canvis de temperament, per dir-ho d'una manera. Hem de tenir en compte que la salut mental hi ha tres factors molt importants. Per una banda, hi ha l'herència genètica, que hi ha famílies que són més propenses, per exemple, a tenir un càncer, n'hi ha d'altres que són més propenses a tenir un problema de salut mental, i això s'ha de tenir en compte. Per una altra banda, la manera de ser de les persones. Moltes vegades les persones amb problemes de salut mental tenen una sensibilitat especial i una mirada, un gest,
1: Qualsevol detall, eh?
0: qualsevol detall pot ser la gota que culmini el vas i passar de tindre un problema emocional a tindre un problema de salut mental, perquè aquí també hi intervé molt l'entorn, vale? I es necessita mirar les polítiques de salut mental no només des del punt de vista de salut, sinó social. Una mare amb tres fills que tingui un desnonament pot arribar a tenir un problema de salut mental. Quan
1: Totalment.
0: un problema ens afecta de tal manera que deixem de cobrir les nostres necessitats bàsiques i ens obsessionem, és un risc. No té per què ser un detonant, però amb les dificultats de la vida i la manca d'esperança en el futur, això afecta moltíssim.
2: Mercè, enguany l'Organització Mundial de la Salut posa el focus en les experiències viscudes. Diu que les persones que han passat per situacions de patiment i que tenen molt a dir, que han d'alçar la veu i també la resta de persones han de tenir empatia i acostar-se a aquestes persones sense por i preguntar i investigar què passa allà, no? És molt important l'entorn.

0: com deia la Míriam, i és molt important que les persones que han passat per una situació de vulnerabilitat, de patiment, de trastorn de salut mental, puguin dir-ho, verbalitzar-ho, i les que no ho vulguin dir, també és lícit que no ho facin, no?
1: Mira, jo sóc una persona afectada amb un problema de salut mental, ¿vale? L'any 2000 vaig estar ingressada amb un psiquiàtric a Santa Maria de Lleida. Em van fer contencions i vaig estar ingressada una temporada. El recorregut va ser que quan vaig arribar a casa em vaig aïllar moltíssim perquè tenia por de l'estigma i del que diria la gent. I quan vaig fer públic que tenia un problema de salut mental va ser perquè van començar a discriminar la meva filla que llavors tenia 16 anys a l'escola, perquè li deien que les seves paraules no tenien criteri perquè la seva mare estava boja. Arrel d'això vaig començar a escriure el que és el meu primer llibre, Esquizofrenia, locura o realitat, on explico com me vaig anar obsessionant, com tenia antecedents familiars i com l'estrès a la feina em va fer caure en un problema de salut mental. I explico tota la meva lenta i progressiva recuperació. Arrel d'això, l'associació que llavors es deia Donació de Cervera es va ficar en contacte amb mi i em va demanar que comencés a fer xerrades sobre salut mental. D'això han passat 26 anys. En aquell moment heu de comptar que quan jo parlava de salut mental, a la primera presentació del llibre em van vindre al Pati Llimona d'aquí a Barcelona 7 persones. ¿Vale? I donar testimoni d'això i donar-ho a les escoles i als futurs professionals, perquè em va agafar un psiquiatre i em va dir, diu, necessito que els futurs professionals veuran a una persona amb problemes de salut mental quan estarà en ple brot i es donaran una idea molt equivocada de com pot ser el seu procés de recuperació. Donar aquests testimonis crec que és important. ¿Vale? Avui en dia jo he parlat a la Universitat Carlos III de Madrid, a part de Catalunya, a Granada i a Tenerife i a molts llocs. ¿Vale? Trobar gent que vulgui donar el testimoni és difícil. Quan vaig començar el testimoni, el meu difunt marit em va dir una cosa. Diu, de què tens por? De que et diguin que estàs boja? És una manera de dir-te com estàs de salut mental. I tu ja ho saps. Però et permet preguntar a les altres persones, i tu, com estàs de salut mental? Perquè aquesta reflexió potser no se l'han fet mai. I és aquí el motiu del meu activisme.
2: Doncs és important testimonis com el teu, Mercè, i sobretot si veiem algun indici de que alguna cosa no funciona, demanem ajuda al nostre voltant o als professionals. Mercè Torrentaller, presidenta de Salut Mental Catalunya, moltíssimes gràcies.
1: També penseu que també donem servei a les famílies per orientar-los.
2: Important les famílies en aquests casos. Mercè, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Avui us ho hem posat molt fàcil. El dilema és molt senzill, el que ens plantejarà d'aquí una estona Lluís Soler. Ou ferrat, ou dur. No ens expliqueu ara, no, a mi m'agrada més en truita, a mi en remenat, jo truita patata. No. Avui és clar. Ou ferrat, ou dur. Home, clar, ja m'imagino que guanyarà l'ou ferrat i em deixareu sola amb l'ou dur, però...
0: No, però jo, tens algun oient que et fa costat, eh? Alguna,
2: sí, menys,
0: alguna,
2: menys mal, menys mal. Va, escoltem un parell de... Vinga, perquè ens han arribat moltes avui. Moltes, moltes. I podeu seguir enviant, notes de veu al 676-76-09-08.
0: Sí, perdona que t'he interromput. Que molt contents... Mai ho fas. Que el tema de la cuina desperti tanta passió entre els nostres oients.
2: Hem de dir que aquesta temporada, com que vam dir... que volia més participació que mai, que escoltaríem més a l'audiència que mai, que sonarien totes les notes de veu, la gent s'ho ha pres bé
0: i cada dia l'envia.
2: I està participant molt moltíssim aquesta
0: Estem
2: temporada.
0: Molt contents.
2: Vinga, escoltem, ou ferrat o udo?
4: Bon dia, amics. Per mi, l'ou fregit, l'ou ferrat, acompanyat de patates ben fregides.
2: Quina meravella.
4: I també, com si fossin patates, boniatos, una bona llesca de pa de pagès
2: i
4: naso cantipà. Us desitjo unes bones mini vacances.
2: Gràcies.
4: Que tingueu un bon dia. Mira, que mengeu per sucar i pa.
5: Hola, macos. Hola. Mira, per mi tampoc hi ha cap dubte.
2: Ai.
5: Ous ferrats amb la seva puntilla,
2: home,
5: cremadeta i un bon pa. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Ous ferrats, eh? Aquest dia en dos.
0: He de dir que el meu pare fa una infraestructura de l'ou ferrat que és amb all picadet pel damunt, el fregeix una miqueta,
2: home,
0: i llavors posa l'ou, una
2: cosa,
0: una barbaritat.
2: No sé si als nostres companys de Tarragona i Lleida els hi agradaran l'ou ferrat, l'ou fregit...
0: Ara parlarem
2: ara
0: amb ells,
2: però, preguntarem, però vosaltres
0: feinats.
2: Podeu seguir, enviant les vostres notes de veu
0: al
2: 676-76-09-08. Jo sé que em dirà el Pablo, no, aquí a Tarragona fem
0: un
2: ou
0: diferent,
2: un
0: ou
2: un ferrat,
0: el
2: fem amb botifarra de no sé què, i no sé com ahir l'entrepà.
0: El Pablo Caraz és el guanyador d'aquesta setmana de la recepta de la setmana de les bones mans.
2: No va enviar cap nota de veu.
0: Sí, bueno, però me la va enviar després a mi.
2: Et va agradar l'entrepà aquest blanc i negre, eh?
0: Porta botifarra blanca, botifarra negra, rovelló, ceba caramelitzada, romesco, i no sé quantes coses més.
2: Doncs saps com milloraria? Amb un ou ferrat.
0: Amb un ou ferrat, clar.
2: Això li poses i ja tens...
0: Bueno, sí.
2: Proteïnes per 3 mesos.
0: Crec que el porta.
2: A veure si ara podem connectar amb el Pablo i ja ens ho explica. Notes de veu, recordeu, 676-76-09-08. Avui un dilema que divideix la societat. Pablo Alcaraz, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Ou ferrat o udo?
6: Ou ferrat.
2: Ai... amb aquest entrepà.
6: Qui ha triat ou dur?
2: Jo.
6: No.
2: Bueno, encara no hem fet el dilema, però ja avanço que a mi m'agrada molt l'ou dur. Evidentment m'agrada molt l'ou ferrat, però... Bueno, abans d'entrar de Can Fotis Bronca, què portes avui al programa?
6: Doncs farem agenda cultural del cap de setmana llarg, que tenim per davant, que això és un habitual dels divendres. Cap de setmana molt carregadet, aquí a la província de Tarragona, tant al camp de Tarragona com a Terres de l'Ebre. I els divendres també és l'hora de la tertulieta, la nostra tertulia
2: molt
6: cultural.
2: Bé.
6: Avui estarem molt musicals, ja ho avanço.
2: Home, doncs mira, al Robert que li agrada tant la música, estarà pendent a partir de la una de la ciutat.
0: Un divendres podríem marxar a Tarragona a fer el programa amb el Pablo.
2: Jo sempre li dic que em convidi, i més ara que sé que tenen aquest
6: entrepà. Però a més, sé que us ha agradat molt el blanc i negre,
0: doncs
6: està aquí a tocar de la ràdio.
0: Sí.
2: Doncs no m'ho diguis dues vegades, que parlo aquí amb qui hagi de parlar i anem cap allà a fer un programa un divendres. Pablo Alcaraz, que vagi molt bé el programa. Bon cap de setmana.
6: Igualment.
2: Temps ara per la informació, nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
7: És la una a mediodia en Canàries.
8: Notícies en Onda Cero.
7: Buenas tardes. Las organizaciones agrarias han convocado una gran tractorada en Madrid el próximo 28 de octubre. Asaja, COAG y Unión de Uniones llaman a agricultores y ganaderos a protestar contra la subida de costes que, aseguran, amenaza la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Patricia Gijón.
9: El campo volverá a sacar los tractores a la calle en Madrid para exigir soluciones a una crisis que amenaza la rentabilidad de miles de explotaciones. Asaja, COAG y Unión de Uniones han convocado una gran tractorada ese 28 de octubre que terminará frente al Ministerio de Agricultura. El sector agrario asegura que no puede más. Son muchos gastos a cubrir y cada día cuesta más producir. Por eso no les queda otra alternativa, como explica en Onda Cero Andrés Góngora, secretario general de COAG.
10: Tenemos que salir a reclamar por la alimentación y por nuestro trabajo. No solamente por la subida de los costes de producción que nos está asfixiando, sino también porque estamos en un momento en el que la política agraria comunitaria, el marco financiero plurianual, está en cuestión.
9: A la movilización bajo el lema «Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo» no acudirá UPA, otra de las organizaciones representativas del sector.
7: Fuentes de Zarzuela han confirmado que los reyes dormirán en Ceuta durante la primera visita oficial de su mandato, en la que viajarán también a Melilla la próxima semana. Será la primera vez que un jefe del Estado español pernocte en una ciudad autónoma. Sara Iturbide.
11: Además de la primera

Divendres, aquest 9 d'octubre de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí els micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un divendres en què donarem un cop d'ull a l'actualitat, una actualitat que passa per la

0: una prèvia de la que hi ha prevista a Barcelona, en aquest cas el dimecres vinent, el dia 14, on Unió de Pagesos ha convocat una nova protesta, en paral·lel també doncs, amb JARC, amb Assaja Catalunya, amb altres organitzacions agràries, tot plegat doncs, per aquesta situació insostenible de la qual parla el sindicat que diu la pagesia i que reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. En parlarem d'aquesta tractorada. Tindrem també el naturòpata Alba Rami, que ens acompanyarà aquí als micròfons de la ciutat donant resposta a les consultes que ens feu arribar. I donarem un cop d'ull a l'agenda, una agenda que ve aquest cap de setmana també carregada de propostes i d'activitats, com el Raïma d'Arts Festivals, com la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, però també Festa Major a Rosselló, Festa Major al Castell del Remei. Tenim el Sant Miquel de les Lletres, que també doncs, està ja encarant aquesta recta final després d'una setmana de literatura a Lleida. Ho comentarem tot plegat en el programa d'avui. Abans, com sempre, volem saber quin temps ens espera, quina és la previsió meteorològica que tenim per avui, per aquest divendres, i també com es presenta el cap de setmana.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Ens han donat tots els detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia.
2: Bona tarda. Avui divendres i al cap de setmana, temps estable i sense precipitacions. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la nit es formaran núvols baixos amb boires de la Vall d'Aran. Avui baixen les temperatures i l'ambient és més fred. Màximes de 21 graus a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega i 14 graus a Viella. Al Pirineu bufa vent fort amb possibles ventades molt fortes. Demà dissabte també serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 23 graus a la Seu d'Urgell, 22 a Lleida i a Balaguer, 20 graus a Tàrrega i 18 a Viella. Les temperatures mínimes seran de 9 graus de la capital, 8 a Balaguer i 6 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen gairebé 10 minuts del punt de la una del migdia. Fem una petita pausa i ens hi posem de seguida donant aquest primer cop d'ull a l'actualitat de la jornada.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
4: Sí!
3: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
1: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
0: Comencem donant un cop d'ull a l'actualitat amb aquesta pagesia que ha omplert els carrers de Lleida per denunciar aquest divendres l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures urgents al centre de les reivindicacions, el gasoil agrícola. Un centenar de tractors han recorregut aquest divendres els carrers de Lleida en aquesta mobilització convocada per JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, per denunciar l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Els pagesos alerten que l'augment de les despeses, especialment del gasoil agrícola i dels fertilitzants, posa en risc la viabilitat de moltes explotacions i dificulta la continuïtat de l'activitat agrària. Sota el lema "Farts de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", el sector reclama ajuts més contundents, alleujament fiscal i mesures que permetin garantir el futur de la pagesia i el relleu generacional. La protesta ha reunit agricultors procedents de diferents punts del territori. Diverses columnes de tractors han arribat a la capital del Segrià, provinents d'Alfés, d'Alcarràs, d'Alguaire, d'Almacelles, de Torre-serona i de Vallfogona de Balaguer, amb l'objectiu de fer visible el malestar d'un sector que considera que les mesures adoptades fins ara són insuficients per afrontar l'augment de les despeses. La mobilització ha començat davant de la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i ha passat també per diferents organismes de les administracions amb la intenció de traslladar directament les seves reivindicacions als responsables polítics i advertir que la situació econòmica de moltes explotacions és cada vegada més complicada. darrere d'aquesta tractorada hi ha una preocupació que va més enllà de l'increment puntual d'algunes d'aquestes factures. Els agricultors denuncien que produir aliments és cada vegada més car, mentre que les despeses

0: que han d'assumir no sempre es poden traslladar al preu final dels productes. Això redueix els marges de les explotacions i fa que moltes hagin d'afrontar les campanyes amb una incertesa creixent. Adrià Pereto és agricultor d'Isona i Conca Dellà i explica també com l'encariment dels costos de producció afecta de forma directa la seva activitat i per què considera necessari sortir al carrer per defensar el futur del sector.
1: Bueno, nosaltres a casa tenim camps i tenim granges i bueno, la situació ens afecta pues, de totes bandes, perquè al final el gasoil està impagable, els preus del cereal estan al mateix preu que fot pues, 20 anys i clar, el gasoil s'ha pujat pues, al doble del que hauria d'estar. I és, una... és que no es pot treballar amb aquests preus i com que no es pot treballar amb aquests preus ens venim a reivindicar, ja que ens volem dedicar a la nostra feina i però si no surt rentable al final pues, haurem de marxar o haurem de fer una altra cosa.
0: Un testimoni que posa el focus en una de les qüestions centrals de la protesta, la voluntat de poder continuar treballant al camp amb unes condicions econòmiques que facin viable també l'activitat. Els pagesos no només denuncien que els costos han augmentat, sinó que alerten de les conseqüències que aquesta situació pot tenir sobre les decisions d'inversió, sobre la continuïtat de les explotacions i la incorporació de les noves generacions al sector. El problema, diuen, afecta diferents tipus de producció i territoris, però té un denominador comú, i és que els agricultors necessiten combustible per treballar la terra, fertilitzants per als cultius, electricitat per a les instal·lacions i altres recursos imprescindibles per poder mantenir l'activitat. Quan aquests elements s'encareixen de manera significativa, la despesa acumulada pot acabar comprometent la rendibilitat de tota una campanya. En aquest context, Jarc considera que les administracions han de donar una resposta que vagi més enllà dels anuncis i que tingui un efecte real sobre els comptes de les explotacions. El president de l'organització, Joan Carles Massol, situa aquesta reivindicació en una perspectiva de futur.
2: Sí, sí, l'objectiu aquí és assegurar el relleu generacional, no? I per assegurar el relleu generacional, nosaltres les nostres reivindicacions són reivindicacions fiscals i les reivindicacions també de crisis, que són les que toquen en aquests moments per la pujada de costos de producció.
0: El relleu generacional és una de les grans preocupacions del sector agrari. Incorporar-se a l'agricultura requereix accedir a terres, disposar de maquinària, instal·lacions i assumir unes despeses inicials importants. Si, a més, els costos de producció augmenten i els ingressos no ofereixen prou garanties, començar una activitat agrària o agafar el relleu d'una explotació familiar es converteix en un repte encara més difícil. Per això, les reivindicacions de Jarc combinen les mesures immediates per reduir la pressió econòmica amb propostes destinades a garantir la continuïtat del sector. L'organització defensa que no n'hi ha prou amb ajudar les explotacions a superar una situació puntual. També diuen que cal crear les condicions perquè els professionals puguin continuar treballant i perquè les noves generacions vegin en l'agricultura una opció de futur. Una de les principals demandes de la tractorada és augmentar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola. Jarc considera insuficient la compensació actual davant l'encariment d'aquest combustible que, segons les dades exposades per l'organització, ha augmentat un 62,1% en tan sols 6 mesos. I és que el gasoil és un recurs imprescindible per a bona part de les tasques agrícoles. S'utilitza per moure els tractors i altres maquinàries, per preparar els camps, per fer tractaments, per sembrar, per dur a terme les diferents feines que exigeix cadascun dels cultius i això significa que una pujada del preu del combustible repercuteix de forma directa sobre el cost de producció, especialment en explotacions que se necessiten moltes hores de maquinària per completar una campanya. L'impacte pot variar segons el tipus de cultiu, segons la superfície treballada i les necessitats de cada explotació, però el resultat és una pressió afegida sobre els pressupostos dels agricultors. En un context en què també s'han encarit altres subministraments, qualsevol augment del combustible acaba tenint un efecte acumulatiu. Robinson Cárdenas és agricultor de Vilanova de la Sal, també ha participat en la tractorada d'aquest divendres on ha explicat com ha notat aquesta escalada del preu del gasoil agrícola i com repercuteix també en les despeses que ha d'assumir per mantenir l'activitat.
3: Más o menos el depósito de este tractor se llena con unos 350-400 litros, más o menos al precio a que estaba antes, que era más o menos a 0,85, 0,70 y pico, iba variando un poco, ahora el precio a 1,40 y pico, unos no sé cuánto está ahora porque verdaderamente ya ni los números los miro, pero prácticamente se ha incrementado el doble casi, el doble de lo que costaba antes.
0: La reclamació de Jarque és que la compensació per litre s'ajusti a la realitat dels costos actuals. L'organització considera que doblar l'import fins als 40 cèntims permetria alleujar una part de la càrrega econòmica que suporten les explotacions. El combustible és un factor que preocupa, però també el preu dels fertilitzants, que ha experimentat increments importants, augments que van entre el 50 i el 80% en diversos productes. La suma d'aquestes despeses, a les que s'hi afegeixen l'encariment de l'electricitat, del gas, de l'alimentació animal, també afecta explotacions ramaderes i fa que el problema no es pugui abordar amb una única mesura. Per això el sindicat reclama un paquet d'actuacions que tinguin en compte els diferents costos que assumeix el sector. Entre les propostes, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals específiques vinculades al consum de l'electricitat i del gas, així com complementar al màxim els fons europeus de crisi destinats al sector agrari. Jarque considera que aquestes mesures haurien de permetre reduir la pressió sobre els comptes de les explotacions i evitar que l'augment de les despeses comprometi la continuïtat. Per al sindicat, el fort increment del preu del gasoil ha estat el detonant que ha acabat fent esclatar el malestar del sector. L'encariment del combustible arriba en un moment en què moltes explotacions ja arrosseguen dificultats derivades d'altres costos. Joan Carles Massot adverteix que si no s'adopten mesures efectives, algunes explotacions podrien arribar al límit de la seva capacitat econòmica i veure's obligades a cessar la seva activitat.
2: Sí, sí, de fet, ara la pujada del gasoil ja ha estat el detonant. Portem ja la pujada dels fertilitzants per els conflictes bèl·lics i la pujada del gasoil, ara la resposta que ha hagut per part del Ministeri doncs, ha estat de continuar amb els 20 cèntims. Creiem que això és insuficient. Nosaltres el que demanem, que és el que ens acceptaria encara la Unió Europea, és els 45-50 cèntims, el que tocaria amb un gasoil professional, diguéssim, agrícola. Llavors, bueno, parlaríem una mica de respir, no? Però nosaltres considerem que en aquests preus del gasoil en aquests moments hi haurà moltes parcel·les que possiblement no s'acabin sembrant enguany per degut a aquests costos de producció. I això pues, és preocupant, no? És preocupant de cara a la sobirania alimentària. Després ens queixarem que d'aquí un any tenim el preu del pa que se'ns apuja un 50%. Llavors això ho volem evitar.
0: L'advertiment reflecteix la preocupació per la viabilitat del model agrari. Quan una explotació no pot compensar les despeses amb els ingressos de la seva activitat, les opcions per continuar treballant es redueixen. Per això ja es reclama que les mesures de suport siguin concretes, tinguin un calendari definit i ofereixin garanties de cobrament. L'organització critica que algunes actuacions plantejades pel Departament d'Agricultura no vagin acompanyades, segons denuncia, de prou concreció pressupostària ni de terminis clars d'aplicació. El sector vol saber quins ajuts es posaran en marxa, quan arribaran i quin alleujament representaran per a les explotacions. Altres problemes que també venen associats són la sequera i les altes temperatures que han afectat especialment les explotacions de seca que depenen directament de les precipitacions i tenen menys capacitat per compensar la falta d'aigua. Aquesta pressió s'afegeix a les dificultats que arrosseguen alguns sectors productius com la vinya, l'arròs i els cítrics que també denuncien problemes relacionats amb els preus. Quan els ingressos són insuficients i al mateix temps augmenta el cost de producció, el marge de maniobra es redueix encara més. Per això, també el sindicat reclama avançar la bestreta dels ajuts de la política agrària comuna, la PAC, per garantir liquiditat als professionals en un moment especialment delicat. L'organització recorda que la Comissió Europea autoritza aquest any avançar fins al 75% de l'import dels ajuts abans del dia 16 d'octubre. La mobilització també posa sobre la taula la necessitat d'introduir canvis fiscals que tinguin en compte la particularitat de l'activitat agrària. Jarque proposa que els agricultors puguin amortitzar les inversions en funció dels resultats obtinguts en lloc d'haver-ho de fer obligatòriament cada any. Demanen reduccions de mòduls de l'impost sobre la renda de les persones físiques per compensar l'increment del cost del gasoil, fertilitzants i plàstics utilitzats en la producció. I pel que fa al relleu generacional, doncs excepcions fiscals per als propietaris que venguin o lloguin les seves terres a professionals agraris o a joves que vulguin iniciar una activitat del sector. La intenció facilitar l'accés a la terra, una de les principals barreres per als nous agricultors. I en aquest sentit també reclamen que els ajuts destinats a la incorporació de joves i a la modernització de les explotacions quedin exempts de tributació. La mobilització d'aquest divendres a Lleida vol ser, segons Jarque, un missatge directe a les administracions perquè passin de les declaracions a les mesures concretes. Considera el sindicat que les respostes actuals no estan a l'altura de l'augment de les despeses i reclama actuacions urgents per evitar que les dificultats econòmiques acabin afectant la continuïtat de les explotacions. En paral·lel a la mobilització de Lleida, el malestar del sector agrari també es traslladarà a Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat una protesta per al pròxim 14 d'octubre per a la setmana vinent, a la qual també s'hi han sumat altres organitzacions com Assaj a Catalunya. El sindicat qualifica d'insostenible la situació que viu la pagesia i reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'incompliment

0: increment dels costos de producció. La convocatòria evidencia que les dificultats denunciades a Lleida formen part d'un malestar que és molt més ampli, que està compartit per organitzacions agràries que exigeixen mesures per sostenir l'activitat productiva. Les tractorades i les protestes volen pressionar les administracions perquè donin una resposta a l'encariment dels subministraments i a les dificultats econòmiques de les explotacions. Amb la mobilització d'aquest divendres, els pagesos han tornat a portar les seves reivindicacions als carrers de Lleida amb un missatge clar: sense mesures que redueixin els costos i garanteixin la viabilitat de les explotacions, el futur de moltes activitats agràries i el relleu generacional al camp poden quedar compromesos.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
3: Octubre es el mes del ahorro en Solglass. Prepara tu casa para el frío, cambia tus ventanas, olvídate de los ruidos y mantén el calor en tu hogar. Ton Sirera 2, 973-26-7700 y en solglass.es. Calidad que se nota, ahorro que se siente.
1: En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
4: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Què ens posa en forma?
5: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
4: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
1: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. Seguim fent ràdio de proximitat. Seguim a la ciutat a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
0: Doncs vinga, comencem avui aquest divendres el programa. Ho fem amb el naturopata Albert Rami, que com sempre totes les setmanes puntual aquí a la nostra cita de migdia. Què tal, Albert? Com estem?
6: Molt bé, encantat de la vida. És que
0: doncs nosaltres també encantats de tenir-te aquí un divendres més. Tenim ja telèfons a punt, algunes trucades ja que m'arribaven ara mentre estàvem amb la pausa de la publicitat. Sí, diguem el número 973-22-96-18 i mentre, si et sembla, anem donant resposta. Mira, em pregunten per les bronquitis asmàtiques, que aquestes tenen un punt més d'afegit. Què fem en aquests casos?
6: Bueno, i amb aquests dies que hem passat enrere, que déu-n'hi-do d'aigua...
0: De tardor també, no? Que ja han baixat les temperatures, ja el tenim aquí tot...
6: Bueno, mira, va bastant bé, va bastant bé deixar la llet i prendre iogurts tots els que vulguis, perquè està fermentat, o llets vegetals. I després fregues, que vagin bé, les fregues al pit i a l'esquena, amb suc de llimona, i després espolvorejar, per exemple, orenga en pols o amb escames, o prendre amb essències. Si es pren amb essències, agafa 8 gotetes amb un litre d'aigua, te'l vas bevent durant tot el dia, aquest litre, i notaràs una grandiosíssima milloria en molt poc temps, en breu. I si ho vols posar per damunt dels menjars, l'orenga amb escames, doncs posa una quantitat generosa, no poses un polsim, allò que sembla que posa una mica de sal, no. Posa una quantitat generosa i el teu cos ho sentirà, ho presentirà i llavors anirà a fer les funcions resolutives que té que fer l'orenga. L'orenga és molt, molt impressionant. Si a més fa les persones fas fregues al pit i a l'esquena amb suc de llimona i deixa uns dies els llets d'origen animal, ara, llet vegetal, la que vulguis,
0: que
6: i iogurts, encara que siguin d'animal, com que està fermentat, també el que vulguis. O sigui, una persona pot beure mig litre de llet i li fa animal. I en canvi te veus un quilo, un litre de iogurt, de llet, de vaca, i no es fa mal.
0: La procedència és la mateixa, la diferència és que una cosa està fermentada
6: i l'altra no. Això per a les persones que tenen problemes asmàtics. La persona que no té res de res, que faci el que vulgui, només faltaria.
0: No, deies el polsim de l'orenga. Hi ha espècies que així que amb poca cosa ja n'hi ha suficient per anotar el seu efecte. L'orenga és una d'aquestes que has de ser generosa.
6: Sí, sí, aquesta és generosa i realment és molt curativa, molt amiga de la salut.
0: Vinga, doncs continuem. Em pregunto

0: Pregunten també pel quins són els aliments que poden afavorir més per les artèries.
1: Ah, n'hi ha molts, eh?
0: N'hi ha molts.
1: N'hi ha molts.
0: Vinga,
1: jo que recordi, mira, vagin mirant la ment, la remolatxa, posa'm el cas, l'all, la tomàquet, la rúcula, el bròquil al dente o cru,
0: sí, no? Que no estigui
1: amanida.
0: Massa fet, és que si no després sí. Ja el bròquil quan et passes...
1: Les espinacs tendres també van molt bé, ni la ceba, els alls... Clar, té una ceba ben estrinxoladeta damunt de l'amanida, ben bé, amb bocinet. I si no la vol notar la ceba ni l'all, si vostè fa una sopeta, una sopa, no la posi a bullir la ceba i l'all, perquè li està perdent totes les seves virtuts. Vostè posi-la al plat calent que el té a la taula, posi un bocí de ceba estrinxoladeta i una llet ben trencadet, que l'aroma se'n va, però no se'n van les propietats. I no fas mala olor.
0: Mira, aquest truc no el coneixia jo.
1: Solucions, totes les que vulguin més aquí a l'On de Zero i a la Núria. I l'Albert, que s'està parlant.
0: Home, sí. Molt bé, doncs aquí ja tenim una bona llista d'aliments per les artèries. Ja tenim aquí tot això que ens has anat explicant, són els que podríem començar a aplicar també. Sucre a la sang.
1: Ah, el sucre a la sang sempre s'ha de tindre el fetge content, fetge, vesícula i pàncreas en perfectes condicions. I per això sempre va molt bé, depèn de les herbes hepàtiques, pancreàtiques. Et dirà, no, però jo tinc un problema de pàncreas. No, escolti, si vostè pren les herbetes pel fetge i vesícula en pàncreas van junts, és que van junts. Quan un està bé, l'altre també està bé.
0: És un pack.
1: I si vostè va bé de cos perfectament, llavors encara millor. I les coses que vagin bé, doncs ja, moltes vegades vostè ja ho sap, la canyella, fantàstic, va molt bé. Quan fa vostè una infusió o fa un vaset de llet o un cappuccino i posa vostè una mica, sí,
0: mica
1: canyella,
0: mica.
1: Doncs millor que millor. I si posa vostè els seus mitjans una mica llevadura de cervesa, que la llevadura de cervesa va molt per les persones diabètiques, va molt bé pels estudiants. Jo no sóc diabètic, en canvi prenc en tant llevadura de cervesa, perquè va molt bé pels nervis, per l'ansietat, després va molt bé per la memòria, que s'ha de tindre memòria. Sobretot les persones que sortim en públic hem de tindre molta facilitat de memòria. Si tens, jo, per exemple, quan anava a l'època que he anat a una gran ràdio, que aquesta també, la vostra és una gran ràdio, i he anat a les teles o que sigui, no me podia permetre que sempre preguntant algo rascar-me el clatell, no? Perquè llavors diuen que no se n'entera la pel·lícula. Doncs llavors prenia quantitats generoses de llevadura de cervesa, lecitina de soja, que és fosfolípido pur, i va molt bé. I després, sobretot, per dir a les persones que tenen sucre de sang, l'estèvia. I l'estèvia la podeu agafar, si voleu, més còmode, o bé en gotetes, o bé la compreu vostè en herba, la pulveriseu a casa, feu pols, guardeu un potet, i vostè, quan vagi de viatge, o que sigui, agafi una petita cullereta, se la posa directament a la boca, que és boníssima, i veurà el seu pàncreas que li dirà, guapo, guapa,
0: sí, no?
1: Te dirà, sí, bé, molt bé.
0: D'aquesta manera,
1: i el sucre baixa. El sucre baixa. Bueno, sí.
0: Ah, mira, veus, amb l'estàvia no hi havia pensat en això. Clar, es micoles una miqueteta, tu guardes i ja ho tens allà.
1: Jo la tinc, jo no soc diabètic, però jo la tinc amb un potet i em prenc tant un xupito d'aquesta, una cullereta, me la poso a la boca. Per què? Va molt bé perquè desinfecta, va bé per la digestió, és molt bona, va bé per una munió de coses que jo no tinc, com per exemple les tensions altes, els diabetis, les persones que tenen tendència a tindre dolor als ossos, les persones que tenen, per exemple, males digestions i gasos intestinals, va realment molt bé i no tens res a perdre, i és molt econòmic. Amb polset, amb un potet, intens per una munió de dies. Vostè dirà, senyora.
0: A veure.
1: Digui'm.
0: Necessitem aquí carregar una mica les defenses amb la vitamina C.
1: Ai.
0: Què me'n dius d'això?
1: En les èpoques d'hivern que comença a fer...
0: canvi de temps.
1: Tontorron ja amb les pluges i els canvis de temperatura i tot això, doncs la gent que són tendència a tindre una mica predisposades... Doncs bé, sàpiguen vostès que la gelé real va realment molt bé, prendre-la en tant, no sempre, però sobretot les persones que tenen tendència a tindre recaigudes i són algo dèbils, doncs prendre una tandeta en tant, la pròpolis va molt bé i sobretot la vitamina C, i no cal que els digui on està la vitamina C, perquè està altament difosa en tots els cítrics i a tota
0: la... Jo crec que és una de les vitamines, sí. Potser que històricament... més s'ha donat a conèixer, no? O s'ha comunicat més la vitamina C.
1: Sí, sí. I després, per exemple, si menja l'amanida crua al dia o dos o tres fruites al dia, ja la persona ja té les defenses suficient i té el coixí suficient perquè tingués molt bones digestions. Si no hi ha gasos, no hi ha manques de vitamines, no les perds. Si tens bones digestions, tot està harmonitzat. i no tens problemes de perdre més del compte certes vitamines que el teu cos cria o recria o pot assimilar i guardar-les perfectament i no et malbaratar-les amb pèrdues de

0: de males digestions, en descomposicions, hi ha gasos intestinals, etc. per l'estil. Bones digestions amb una mica de vitamina C en tens més que suficient per tindre defenses. I si la persona ho vol més còmode, primer hi ha comprimits avui en dia d'escaramujo, que en diuen en castellà, de rosa mosqueta i altres plantes per l'estil, o altres flors i plantes per l'estil, que només prens un comprimit al dia i ja està. Per persones aquestes que tenen ferides que costen de curar, perquè és vitamina C cura, sí, concentrada, i debilitats funcionals de constipats, fer faringitis, bronquitis, otitis, trocavantitis, bueno, però sabem que hi ha aquesta solució també.
1: Mira, ara estaves parlant i m'estava enviant aquí un missatge que em diu, mira, una amiga que em recomana que prengui mirtil o aràndanos.
0: Ah.
1: Què fem amb aquest tipus de recomanacions? Ah. Perquè a vegades ens ho poden recomanar perquè a una persona li va bé, però a una altra potser no.
0: No, per exemple, el mirtil va bé per tothom. Per exemple, que té la pròstata malament, que tens les funcions renals que no van tot el bé que haurien d'anar, que necessites un antioxidant, jo que recordi, molt poderós, i sobretot va molt bé per les persones que tenen o tenen la vista una mica més fluixeta del que millor ens convindria tindre. Els mirtils o aràndanos són, bueno, se poden presentar de moltes maneres, però avui en dia als supermercats i tot arreu se troba potets que porten el mirtil o aràndano, que sí, són aquelles baies de color negret,
1: sí,
0: que realment van molt bé de prendre una cullereta o dos al dia perquè tinguis aquesta rebost d'antioxidants i després, bueno, les funcions aquestes que he dit abans, jo que recordi de la vista, el renal i la pròstata i altres, i antioxidant, realment. La paraula antioxidant ja preserva,
1: ja fa, no?
0: Té preserva de moltes petites disfuncions. Vull dir que això ho curi tot, però bueno, són una cosa amiga que ens va bé. I tot el que ens vagi bé, allò xupi guai.
1: No, clar, tot el que ens vagi bé, nosaltres ho hem de sumar, el nostre equip sempre. Doncs,
0: ja em fas marxar,
1: Albert, sí, ja ho deixem
0: també
1: aquí. La setmana que ve,
0: bé,
1: ja saps, sempre hi tornem. Tots els divendres, cap a la 1:15 del migdia, més o menys, és quan tenim aquí la nostra petita trobada amb els oients també que participen, que ens poden trucar al 973-22-96-18, ja que s'apuntin el telèfon, i que ens vagin trucant, o també a través de l'adreça de correu electrònic lleida@onda0.es.
0: Gràcies, family.
1: Bona
0: Gràcies
1: setmana.
0: A tu. Adéu-siau.
2: Onda Cero Lleida, la teva radio.
3: Este otoño Huesca sabe más dulce que nunca. Del 16 al 18 de octubre, la Plaza López Ayués se llena de sabores, aromas y auténticas delicias en la Feria del Dulce de Huesca. Degustaciones, talleres, concursos y mucho más. Consulta toda la programación en huescaesdulce.es. Ven y endulza tu otoño.
4: És el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: Hay gente que te pone al día en un momento. Te cruzas con tu vecino, te subes a un taxi o vas a la peluquería y en solo unos minutos sabes qué ha pasado con el gobierno, por qué ha subido la gasolina y qué debería hacer el seleccionador. Y si además buscas el análisis de la actualidad, toda la información y el humor, escucha Julia en la Onda con Julia Otero. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: La ciutat, a Onda Cero Lleida. L'espai per entendre què passa a Lleida, Pirineu i Aran, amb Núria Mora. L'agenda.
1: Doncs ara sí, anem avançant, ho fem en aquest tram final del programa de la ciutat d'avui, d'aquest divendres, a les portes d'un cap de setmana llarg. Dilluns és festiu, això vol dir que l'agenda també ve carregada d'activitats i de propostes, algunes de les quals s'allargaran, doncs, per guanyar aquests 3 dies per endavant. I si no, doncs, també a nivell de turisme, també es vol aprofitar aquest entretemps que tenim, que sembla, doncs, que la pluja dona una treva i que les temperatures es mantenen, i que a més també, doncs, estem amb les últimes baixades a la Noguera Pallaresa amb els esports d'aventura com a protagonistes amb una bona temporada i també amb uns bons registres de reserves pel que fa a aquest pont, tant al Pirineu com a la Plana, segons explicava Juan Antonio Serrano, que és el vicepresident del Patronat de Promoció Turística de la Diputació de Lleida.
6: Molt bones perspectives per a aquest pont del Pilar a la demarcació de Lleida, tant al Pirineu com a la Plana. Tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%, i els esports d'aventura és l'últim cap de setmana.

0: setmana i han tingut una temporada d'estiu molt bona i es preveu també un pont molt bo per totes aquestes empreses d'activitats, sobretot del Pirineu.
1: Doncs qui vulgui té les opcions d'encara fer turisme durant aquest pont que tenim per endavant i altres propostes que ens deixen el cap de setmana. Doncs, per exemple, tornar a visitar després de 2 anys tancat l'emblemàtic Pap Antares de Lleida. Va reobrir la setmana passada després de gairebé 2 anys tancat al públic i ja ha preparat doncs, concerts per tot el cap de setmana, des d'avui, des d'aquest divendres i fins diumenge. A més, tenint en compte que avui a les 10 de la nit, la formació de jazz Axonsound Trio, que va ser precisament el grup que va tancar el concert de comiat el desembre del 2024, doncs actua avui i per tant doncs una mica el tancament dels cercles que van tancar al desembre del 24 tornaran a donar el tret de sortida a la cartellera musical del Pap Antares de Lleida. Tenim també el Sant Miquel de les Lletres, l'hem tingut al llarg de tota la setmana amb diverses activitats, amb els diàlegs, amb també les propostes de narracions orals que s'han portat a les escoles, als instituts i també a les residències, amb aquestes cantonades poètiques que hem anat veient al llarg de la setmana en diversos indrets de la ciutat de Lleida i també doncs, amb el Mercat del Llibre que tindrà doncs, aquest divendres a la tarda i demà dissabte el seu punt fort. Avui a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs una nova conversa, un nou diàleg, què són les editorials i les llibreries independents amb la participació de la llibreria La Cingratalla, de l'editorial Les Hores i també de Godall Edicions. La jornada demà concentrarà bona part dels actes de clausura al matí al Pati de les Comèdies, també amb una matinal de narració oral familiar, a les 6 de la tarda amb l'entrega del segon Premi Rosa Fabregat a Maria Barbal i a Joan Sala, i el festival finalitzarà 8:45 al Cafè del Teatre amb l'Arbre de l'Alliberament, un homenatge a Maria Mercè Marçal, una de les grans veus de la literatura catalana. I de grans veus també parlem avui, una veu que s'ha apagat, la del gitano de Balaguer, Joan Porta, que va morir ahir als 60 anys d'edat, segons es va informar a través de les xarxes socials del seu perfil, del seu canal oficial a X. Són prop de 30 anys de trajectòria del gitano de Balaguer, que a més recordem que fa tot just unes setmanes, al setembre, anunciava la seva retirada dels escenaris per problemes de salut. Doncs bé, avui a Balaguer, a la seva ciutat natal, també doncs, hi ha previst un homenatge a 8:15 amb un acte senzill, amb lectura de textos, amb paraules de familiars, d'amics seus, que també doncs, el volen recordar i escoltant també algunes de les seves cançons més emblemàtiques. Diumenge celebra la Fira de la Figa d'Alguaire, la fira que a més estrena nou format perquè només es concentra en una única jornada, que en aquest cas és la d'aquest diumenge, dia 11, i que entre algunes de les novetats doncs, presenta, per exemple, una coca de rècord de 20 metres de llargada. Manté també els actes emblemàtics, com són el dinar popular, l'activitat d'anar a collir figues i la tradicional mostra de receptes dolces i salades, propostes que permetran doncs, apropar el producte al conjunt de la ciutadania des del vessant gastronòmic, però també des del vessant festiu. Aquest cap de setmana també a Llimiana celebra la 17a edició de la Fira del Mostilla, una cita que ens troba aquí el punt d'unió de la gastronomia, de la tradició i de l'artesania i que torna a reunir doncs, diverses activitats al voltant d'aquest dolç tradicional de tardor i una fira que a més també coincidirà amb la 12a trobada de forjadors que tindrà lloc aquest dissabte i aquest diumenge. Diumenge a Castell del Remei celebren la seva festa major amb cultura, amb música, amb gastronomia, una programació que començarà ja a les 10 del matí amb el toc de sirena i comptarà amb mercat d'artesania, productes de proximitat, activitats familiars i degustacions, el pregó a càrrec del Maclari a 10:45 i tot de propostes i d'activitats durant la jornada. També tenim la caminada dels castells de guàrdia. Aquest dissabte es celebra la segona edició de la volta als tres castells amb dues distàncies de 8 i de 13 quilòmetres. Després de l'èxit que hi va haver l'any passat amb aquesta iniciativa, doncs tornen a repetir a Castell de Mur la volta dels tres castells, una caminada que uneix el patrimoni cultural, arquitectònic i històric d'aquest municipi passant per la Guàrdia de Noguera, que serà el punt d'inici i també el punt final del recorregut, passant també per Collmortem i per Santa Llúcia, una prova que es presentava aquesta setmana i que el tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Darío

0: Gilbert doncs, parlava i incidia en el fet doncs, de que a través d'aquesta caminada també es posa en valor el ric patrimoni cultural i històric que hi ha al voltant del municipi.
1: Aquest any esperem arribar també al centenar, tot i que encara ens falten per arribar, estem vora la cinquantena. Fent càlculs del ritme d'inscripcions de l'any passat, estem esperançats per arribar a aquesta xifra objectiu, perquè tot just ara fa un any hi havia encara molt menys inscripcions de les que tenim ara i l'última setmana es van disparar a tope. Suposo també que és una mica les dinàmiques dels últims anys en quant a organitzar activitats. I això ens deixa tranquils de saber doncs, que aquest any també serà un èxit segurament de participants.
0: Per la seva banda, durant la presentació, l'alcalde de Castell de Mur, Miquel López, també posava en valor no només l'esport, sinó el patrimoni arquitectònic i paisatgístic, així com també la recuperació d'alguns elements característics.
2: Com a novetat, dir que això, que tenim l'ermita de Sant Feliu, que l'any passat doncs, era una ermita que estava derruïda, aquest any el qui repeteixi el recorregut podrà observar aquesta ermita, que ja té unes vistes de per si sola impressionants de tot el conjunt del Pallars, no? La Conca de Tremp, el llac de Terradets, però també el Montsec, i és unes vistes que nosaltres sempre que podem doncs, posem en valor i defensem.
0: Una activitat que constarà de dues rutes, una llarga de 13 quilòmetres i 550 metres de desnivell positiu i una altra de més curta, en aquest cas estem parlant de 8 quilòmetres i 400 metres de desnivell positiu. Totes dues rutes passaran pels castells de Guàrdia i de Mur, mentre que la llarga inclou el tercer, el castell de Miravet. Aquesta proposta també que ens arriba des del Pallars Jussà per aquest cap de setmana. I al Segrià, doncs a Raïmat, en concret el Raïmat Arts Festival, que donava el seu tret de sortida aquest dijous a l'Auditori Enric Granados de Lleida per primera vegada des de Lleida amb el concert d'Andrea Motis i que nosaltres també doncs, teníem oportunitat de parlar-ne amb Elena de Carandini, amb la directora del festival i també presidenta de la Fundació de Raïmat, la Fundació Comunitària, i que ens parlava, recuperem també doncs, aquesta conversa que teníem amb ella, que ens parlava de tota la programació que hi ha prevista durant aquests dies, del que suposa aquest festival, com ha anat evolucionant també al llarg dels anys. Recuperem aquesta conversa que hem tingut amb Elena de Carandini aquí als micròfons d'Onda Cero.
3: És una delícia perquè el Raïmat Arts Festival és una invitació a descobrir Lleida a través de la música, del paisatge, del patrimoni que tenim tan meravellós i sobretot de la gastronomia local. I mentre portem artistes que són extraordinaris, que vinguin a celebrar espais amb moltíssima personalitat, volem també que vinguin, que s'emocionin amb un concert la gent, no? La gent de Lleida, la gent de fora, i al territori que l'acull, no? Que marxin pensant aquí i vull tornar.
0: Parlem d'art, parlem de patrimoni, parlem de paisatge i de gastronomia, però sobretot també el que fem és parlar de música amb una selecció d'artistes i d'estils que també té una cura a l'hora de programar, que aquí hi ha una empremta molt personal, no?
3: Sí, divendres tindrem el pianista Joan Fang Yang, que és el guanyador del concurs internacional de piano Ricard Vinyes de l'any passat, que hem fet un conveni amb ells també per donar visibilitat als guanyadors. Després tindrem el dissabte 10 d'octubre al celler de Raïmat, el Winterreise de Schubert amb el Xavier Sabata, i el diumenge el Kramer Quartet, que ve de Nova York i es farà a l'església de Raïmat amb un video wall de l'artista Camila Tassi, que representa imatges a la vegada que el quartet de corda fa aquesta música barroca, no? I també tenim l'Elisabet Frank, que és pues la nostra convidada artista i és flautista, que farà diferents actuacions al poble de Raïmat, a les vinyes, a la plaça, al castell de Raïmat. I després tenim el centre de Titelles, pels més petits, no? I activitats gratuïtes, no? Jo crec que Joan Plana, que és el nostre director artístic, sí, ha preparat un programa meravellós per venir amb molta curiositat i deixar-se sorprendre, també.
0: I com dèiem, també protagonisme amb l'arquitectura, amb el patrimoni. Si ens mirem una mica doncs, el calendari, any Gaudí, i aquí també hi ha una empremta molt vinculada a qui va ser un dels seus deixebles i que doncs, a Raïmat té un paper molt protagonista, Joan Rubió i Bellver. Tenim prou consciència a Lleida del valor que li donem al patrimoni i del valor també que hem de donar doncs, a aquests artistes que potser no són tan coneguts com Gaudí.
3: Pues mira, sí, perquè quan el meu besavi, el Manel Raventós, el 1914 va trucar al Gaudí, li va escriure, li va dir

0: i que li ajudés a dissenyar el poble, el celler, imagina't, eh? I li va dir al Gaudí que estava liat amb la Sagrada Família.
1: I no sabia, prou liat que estava.
0: Tot el que ens faltaria, no?, per acabar. Però li va recomanar al Joan Rubió Bellver, que és meravellós. Per això, quan tu arribes a Raïmat o arribes al celler o a l'església, veus aquelles arcades, no?, aquells arcs meravellosos, molt gaudinians. I això és el que volem recordar. El dissabte, 10 d'octubre, a l'església, a les 5:30, tindrem el besnet del Joan Rubió i Bellver, que és el Pau Solà Morales, la neta del pintor de les pintures de l'església, la Begoña Ferrer, també la Gemma Domingo, que és la que està treballant en el futur d'aquesta església, també, no?, cuidant tot, i amb el bisbe, evidentment, de Lleida, també, i el que farem, i amb el Josep Minguell, perquè és un expert en frescos, que és meravellós com agafa la textura, les matèries, és impressionant. I llavors parlem d'arquitectura, parlem d'urbanisme, parlem de cultura, i tot això després amb una, lligat sempre amb la gastronomia, no? Tu pensa que la relació entre el festival i la fundació, sempre farem projectes que impactin el territori. El festival és la nostra porta d'entrada, no? Algú arriba perquè li agrada la música, descobreix Raïmat, descobreix Lleida, coneix els projectes de tractoristes, de joves, i s'implica. I la gala que fem per referents culturals, socials i empresarials, que es fa també el divendres amb el Joel Castanyer, dona suport a tot aquest conjunt de la feina de la Fundació, no? Jo crec que el que volem és que l'emoció d'aquests dies es converteixi en un compromís que duri. Aquesta és la idea, no acaba el diumenge el festival. Hi ha aliances que surten d'aquest festival.
1: Clar, són aliances que després això es pot concretar amb recursos per tirar endavant projectes socials, no?, que al final també són aquestes transformacions que voleu impulsar des de la Fundació.
0: Sí, tant. De fet, és que les empreses i els mecenes tenen un paper essencial. Cadascú aporta allò que sap fer millor, per recursos o coneixement o també oportunitats o capacitat de donar visibilitat a iniciatives locals, no? Quan una empresa s'implica, comença un camí amb el territori d'aliances d'impacte, i sobretot ens interessa molt aquesta pregunta: què podem fer junts que deixi alguna cosa valuosa a Lleida? Una de les iniciatives meravelloses que fem cada 20 de maig, que és el Dia Mundial de les Abelles, són els Premis Mel. Sí. La Mel és un dels grans productes de Lleida, no? I Mel també és un acrònim de mecenatge empresarial per Lleida. Sí. I allà premiem aliances entre empreses i entitats del tercer sector de Lleida. Sí. I és una manera de donar visibilitat aquest compromís que tenen les empreses amb les entitats socials de col·lectius més vulnerables, no? I això també li donem visibilitat a través del festival. Imagina't on arriba la cultura, no?
1: I de Raïmat a Rosselló, Festa Major del Pilar, de Rosselló, Festes del Pilar també a la Franja, a Fraga, a Rosselló en concret fins dilluns, concerts, activitats per a tots els públics, destacant avui el tret de sortida amb Cercavila, amb Pregó, amb Correfoc i amb concert de Siderland. Aquest cap de setmana també els Camps Elisis i el Palau de Vidre de Lleida donen la benvinguda al The Baia Town des de les 11 del matí fins a la mitjanit, amb música, amb art i amb gastronomia i amb propostes en les quals també destacaran les sessions de DJ en un espai dedicat especialment al talent jove. Més música a la Llotja demà dissabte a les 9 del vespre amb el concert de Revolver en el marc de la seva nova gira, la 03010 Tour. I al Pirineu, a la Vall de Cardós, tenim una nova edició del Cardós Film Festival que es celebra des d'aquest divendres i fins dilluns, dia 12 d'octubre, amb 4 jornades dedicades al cinema de muntanya i a la cultura del territori. A Isona i Conca Dellà també tenim una altra cita, 22a edició de la Fira del Bolet, amb un ampli programa d'activitats culturals, lúdiques i gastronòmiques, amb el hàndicap aquest any que de bolets tampoc no n'hi ha massa, però això no trau, doncs, que hi hagi tot un programa d'activitats amb un pregó, a més, a càrrec de Xavier Bertran, lo Cartanyà, i també, doncs, amb elaboracions de cuina de tradició popular amb el cuiner local Nil Albert. Tenim una altra cita fins al Carràs, on el Parc de la Via acollirà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda la 6a edició del Vedella Tast, una jornada que reunirà la gastronomia de proximitat, la ramaderia i la música en directe amb la carn de vedella com a protagonista. Acte presidit pel conseller d'Agricultura Òscar Ordeig, amb la cita que vol acostar, doncs, la feina dels ramaders als consumidors i posar en valor el producte i les famílies vinculades al sector. Tots els assistents podran tastar una quinzena de la

0: Col·laboracions de vedella amb receptes tradicionals i propostes contemporànies, acompanyades de 4 degustacions de rebosteria i d'una oferta de vins, caves, cerveses i refrescos. I aquest cap de setmana també les degustacions seran les protagonistes de la Fira del Turró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, aquesta 37a edició de la qual també hem tingut oportunitat de parlar-ne aquesta setmana aquí als micròfons d'Onda Cero de la ciutat amb l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, que així ens explicava com es prepara i què és el que podrem veure durant aquest cap de setmana a Agramunt.
1: Enguany sí, sumem un dia més de fira, enguany celebrem també la 37a edició i com és de costum, a part de sumar un dia més de fira, nosaltres ja comencem demà. Demà comencem amb l'Acadèmia del Turró. Durant el matí de demà s'acostaran diferents alumnes de cicles formatius relacionats en el sector del dolç, els quals rebran unes classes magistrals doncs, de diferents tornaires i diferents també professionals que treballen en el sector del dolç. Demà hi participen tres escoles d'hostaleria més el cicle formatiu de grau mitjà que tenim a Agramunt de forneria i pastisseria, uh-huh. I per tant és una cosa que la tenim molt consolidada. A partir del dissabte doncs, ja comencem amb la inauguració de la Fira del Turró, una Fira del Turró que, com ja sabeu, s'ha fet referent al nostre país, amb el sector, no només amb el món agroalimentari, sinó també, sobretot, amb el sector del dolç. El fet de que tinguem un Turró d'Agramunt, que té una indicació geogràfica protegida un reconeixement des de fa més de 25 anys, fa que tinguem un producte amb un valor afegit que ens ha portat a Agramunt, no només amb qualitat pel que fa al seu producte de referència, sinó que ens ha transportat a Agramunt i ens ha fet d'ambaixador doncs, per tot el món, perquè, com ja sabeu, fa uns anys treballàvem amb el tema de la desestacionalització del turró, i ara doncs, ha estat més que aconseguida que el Turró d'Agramunt doncs, es present a moltes taules durant tots els dies de l'any. També cal dir que a la Fira del Turró no només trobem els nostres productes gastronòmics, sinó que també trobem un seguit d'activitats, moltes d'elles doncs, que relacionades amb el món de l'alimentació i d'altres també relacionades també amb el món de l'esport. El dissabte nosaltres aquí a Agramunt acollim una prova que ja fa més de 35 anys que l'estem fent a Agramunt, i després el diumenge també acollim la cursa del Turró, la tradicional cursa del Turró, que també portem 35 edicions. També cal dir que enguany celebrem moltíssim que des de la Diputació de Lleida es transporti a Agramunt el gust de Lleida, aquest gust de Lleida que tindrem durant tota la jornada el dia 12 d'octubre a l'Aula del Gust. L'Aula del Gust és un dels espais que hi ha dins del recinte firal de la Fira del Turró, que allà fem diferents demostracions de diferents plats relacionats en el món del dolç. No només plats culinaris, sinó que hi ha productes que ens elaboren diferents referents gastronòmics del país, no? Entre ells l'Àngel Esteve, no? Que el teniu aquí a la taula present, que també vindrà a fer una de les demostracions. I el fet de que el dilluns estigui dedicat al gust de Lleida, això doncs, ens il·lusiona moltíssim i ens agrada perquè és una manera de posar en valor tot això que tenim a les nostres contrades. Molts cops ens venen cuiners i ens venen professionals d'arreu del nostre país, que els acollim amb molt de gust, però realment és que tenim a les nostres terres doncs, tenim grans professionals que elaboren grans coses. I el fet de poder-los acollir aquí a la fira doncs, per nosaltres és un valor afegit.
0: Clar, i és important també el fet de poder establir aquestes complicitats a través dels municipis i a través de les fires, que al final el que aconsegueixen és fer xarxa, no? I fer-ho des d'Agramunt en una fira doncs, que el Turró i la Xocolata evidentment són els protagonistes, però que la fira també ha anat creixent i el poble també ha anat creixent a través d'aquests productes, no?
1: Sí, de fet nosaltres sempre ho diem, no? Un dels millors aparadors que tenim o una de les millors mostres doncs, és la nostra Fira del Turró, perquè a Agramunt som un municipi d'uns 5.700 habitants i, de fet, el revulsiu que ens comporta la Fira del Turró és molt gran. També el retorn també és molt gran, perquè realment és un dels millors motors que tenim a nivell econòmic, perquè no només amb el sector agroalimentari o, en aquest cas, amb el sector del dolç, sinó que és un cap de setmana que aprofitem els agramuntins i agramuntines doncs, per mostrar el millor que tenim com a poble, no? I també hem de dir que durant les setmanes abans i la setmana després doncs és un gran revulsiu. I a partir d'aquí és quan donem com el tret de sortida amb la nostra Fira del Turró doncs de la campanya nadalenca. Sí. Perquè també hem de dir que Agramunt, sobretot, després de diferents estudis que hem fet i del que hem vist, no? doncs hem vist que a partir de la Fira del

0: torró fins a Nadal, doncs és l'època que acollim més visitants i, de fet, doncs sempre diem, donem el tret de sortida, nosaltres la festa major la fem al setembre, després al setembre ja fem la Fira del Torró i a partir de la Fira del Torró fins Nadal, doncs a Agramunt és quan té més vida que mai.
1: Doncs el tret de sortida també la campanya de Nadal amb aquesta fira aquest cap de setmana, sí. Des d'aquest divendres amb activitats com ens comentaves i fins a dilluns amb aquesta aula del curs de Lleida. Sílvia Fernández, alcaldessa d'Agramunt, moltíssimes gràcies i molt bona fira, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres i us hi esperem.
1: Una cita tenint en compte a Agramunt aquest cap de setmana per tot això que ens estava explicant l'alcaldessa d'Agramunt, però també per conèixer quines són les novetats i les tendències que hi haurà en aquesta campanya de torrons. I això és el que ens ha explicat Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicenç, al voltant d'algunes de les novetats que veurem, d'aquestes innovacions que estan fent amb grans xefs reconegudíssims per tal doncs, d'incloure el torró en combinacions que algunes doncs, es podrien esperar i d'altres segur que no paren de sorprendre.
2: Doncs demà, si veniu a la Fira del Torró d'Agramunt, podreu trobar les novetats, com són dos torrons de nocilla, el nocilla amb cookies i el nocilla de dos colors, de blanca i negra. Amb els xefs hem fet tota una gamma de torrons amb l'Àngel León, amb el Jordi Roca, amb el Quique de Costa i amb l'Albert Adrià. Ampliem la gamma de torrons amb ells i després hem tret una línia nova que es diu Diàlogos, on han participat el Ferran Adrià i el Gastón Acurio, que és una col·lecció que van tres torrons amb una caixa i estic segur que serà un dels regals d'aquests Nadals quan algú vulgui regalar torrons. Per una altra banda, també hem fet un altre torró que és un tou d'ametlla amb coco caramelitzat, que és el clàssic torró d'ametlla on li hem afegit el coco caramelitzat, i també hem fet un torró de wasabi, anacardos i wasabi. És un torró que és el típic snack japonès, li hem ficat amb el món del torró.
1: Doncs aquestes combinacions, algunes ben dolces i altres també, per combinar-les com millor ens sembli, és el que hi trobarem entre moltes de les altres propostes aquest cap de setmana a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Arribem a les 2 de la tarda, com sempre, la informació, l'actualitat, continuem de Zero, tornem dimarts, bon cap de setmana.
3: La ciutat, a Onda Zero Lleida, amb Núria Mora. Onda Zero Lleida, la teva ràdio.
4: Molt bon cap de setmana llarg.
5: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Qué es? Es electoral. Hay que sacar una lupa y un tamiz para que no se cuele nada. Esto sí, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. ¿Es electoral la huelga general 2 días antes de una campaña, la primera en 8 años? ¿Lo es dejar encarrilada la subida del salario mínimo pisando el acelerador para que se apruebe 3 días antes de una campaña? ¿Es casual el empeño por sacar adelante 2 decretos de vivienda recalentados que el Parlamento rechazó ya? ¿Es electoral el ruido sobre la muerte de una anciana desahuciada de 87 años que nunca quiso ser noticia o es simplemente indigno e irrespetuoso? ¿Es electoral afirmar que en España se pueden manipular el voto por correo y las elecciones? ¿Sería electoral indultar a un exfiscal general del Estado antes del 29 de noviembre? En estos casi 2 meses que quedan para votar hay que pasar el turnitín a cualquier promesa facilona de digerir, como aquella de acabar con los desahucios con la que el presidente arrancaba la legislatura que se acaba. Ni un desahucio más. Claro que también prometía el PP que con Vox ni a la esquina a por pan, y ahí están Guardiola, Mañueco, Azcón y Moreno, haciendo bueno al mismo Abascal del que renegaban no hace mucho y preparando el gobierno tándem que avecinan las encuestas, con Vox levitando desde lo alto de los 70 escaños que le proyectan algunos sondeos. Se entiende el toque de corneta en Génova para no caer en el aplauso antes de tiempo. No vaya a ser que Feijóo muera de éxito de nuevo, pero esta vez al son de la batuta de Vox. La demoscopia sentencia la victoria inapelable de la derecha y el gobierno se empecina, entre tanto, en restarle legitimidad al mismo Parlamento que le permitió llegar a la Moncloa. El Parlamento representa a la calle cuando respalda al gobierno, pero cuando el Parlamento le da la espalda al gobierno, entonces ya no representa a la calle.
6: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía, el nuevo estribillo de la Moncloa que taladran los ministros de Sánchez y el propio presidente. Es el Parlamento el responsable y no el gobierno, son los demás los que impiden que el gobierno arregle la crisis de la vivienda como reclama la voz de la calle. La agenda de temas ya la tiene clara el ministro Bolaños.
7: Vamos a hablar continuamente de vivienda, de pensiones, de becas, de crecimiento económico, de empleo, de igualdad entre hombres y mujeres. Esa es nuestra campaña.

0: Avui aprofundirem en aquesta qüestió i anirem més enllà dels problemes que causen els robatoris de coure a la línia de Rodalies. Qui ha treballat aquest tema és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Per què els lladres sostreuen aquest material i no un altre?
1: En primer lloc, per les dificultats a protegir 500 quilòmetres de xarxa ferroviària. Per tant, l'accés al coure és relativament fàcil. L'altre incentiu és el preu de mercat. El coure es paga entre 9 i 11 euros al quilo. Això sí, no és fàcil vendre'l perquè les empreses que el compren per reciclar-lo estan sotmeses a controls i penalitzacions molt severes.
2: En canvi, quan hi ha aquestes coses de que roben a Renfe, no? Es posa el focus en els gestors de residus i això és molt injust perquè, primer, els gestors de residus legalitzats és molt difícil que entrin dintre d'aquest joc perquè poden perdre el patrimoni personal.
1: Ho ha explicat a Onda Cero Catalunya la directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer, que ha assegurat que molt sovint el material és venut en tercers països.
0: La brúixola d'Onda Cero Catalunya va parlar ahir amb la mare de la Inés Mendoza, exmoderadora de Continguts per a Meta i que s'ha suïcidat, com explicàvem tot just ahir, recentment. Joan Valentín, bona tarda.
3: Bona tarda. La Mercedes assegura que la seva filla havia iniciat accions legals per denunciar la manca de suport psicològic per part de l'empresa davant l'exposició contínua a imatges violentes. Ara ha agafat el relleu de la Inés per portar el seu cas a la justícia.
4: Quiero denunciar porque mi hija lo había iniciado eso con sus antiguos compañeros de trabajo. Quiero seguir esta denuncia en memoria por mi hija.
3: L'antiga moderadora va protagonitzar un primer intent de suïcidi el 2023 i l'empresa li va oferir una compensació econòmica per abandonar el lloc de feina.
0: 4 de cada 10 dones joves han tingut pensaments suïcides segons un informe del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Ana Utiel, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Hi ha una diferència de 16 punts respecte dels homes, el que constata un malestar mental creixent entre les dones. Per això reclamen també una recerca i un tractament que tingui en compte la perspectiva de gènere. Escoltem la investigadora, psiquiatra i presidenta de l'Associació Internacional per la Salut Mental de les Dones, la doctora Judit Usall.
6: L'home és el genèric i la dona és la particular. Llavors, això fa que, per exemple, quan es parli d'algun trastorn, doncs els símptomes més freqüents en homes són els típics i els símptomes que no són com els dels homes són els atípics. I així és com moltes vegades s'ha estudiat.
5: Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
0: Més coses, institucions, partits i treballadors fan un homenatge a Mari Carmen Abascal. Ferran Cuixart, bona tarda.
7: Bona tarda. L'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Economia Alicia Romero han participat en el minut de silenci que s'ha fet a la plaça Sant Jaume de Barcelona per recordar la dona de 87 anys que va morir dimecres. També hi eren representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres.
0: I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona fa el primer pas per incrementar els impostos sobre els pisos turístics.
7: Sí, la Comissió d'Economia ha aprovat amb els vots del PSC a favor dels comuns també i Esquerra pujar l'IBI fins un 150%, una mesura que s'emmarca en el pla del govern socialista d'eliminar aquest negoci de la capital catalana.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça jugarà demà contra el Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
8: L'entrenador alemany Hansi Flick ha descartat l'atacant brasiler per demà i també pel dimarts a Estambul contra el Galatasaray a la Champions. Ha recalcat que no pateix una lesió important però que no correran cap risc. Rafinha no s'ha entrenat encara al mateix ritme que els seus companys. En canvi, sí que ho ha fet durant tota la setmana Joan Garcia, el porter que apunta a ser titular demà contra el Getafe. La vuitena jornada de Lliga que comença avui a la Rosaleda amb el partit que jugaran el Màlaga i l'Espanyol. Els blanquiblaus volen trencar la dinàmica de dues derrotes consecutives.
0: Deixem enrere la pluja i el vent, però sembla que ara ens acompanyarà, i ja toca, una mica el fred. La previsió amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui divendres i aquest cap de setmana amb pont festiu continuarem amb temps estable a Catalunya i sense precipitacions. Aquesta tarda de divendres, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 23 graus a Tarragona, 22 a Girona i 21 graus a Barcelona i a Lleida. Pel que fa al vent, destaquem tramuntant amb intensitat moderada a l'Empordà. Durant aquesta tarda, fortes ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 3 metres d'alçada. Demà dissabte, també cel clar o poc ennuvolat amb sol. De nit, possibles núvols baixos i boires a la Vall d'Aran. Demà pujaran les temperatures, màximes de 25 graus a Girona, 24 a Barcelona, 23 graus a Tarragona i 22 a Lleida. Temperatures mínimes de 13 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies a Noelia. Passen gairebé 6 minuts de 2:15 de la tarda. El control tècnic, Vicenç Armero.

0: Quan no són pluges torrencials o les incidències diàries d'una xarxa envellida i necessitada d'inversions són els robatoris de coure, ho dèiem en portada. Al llarg del mes de setembre, els lladres van provocar 15.000 minuts de retard a Rodalies, que es poden traduir en 250 hores o fins a 10 dies d'espera. De fet, aquesta és, Ricard, la principal causa que altera la freqüència de pas i també la vida dels usuaris.
1: Sí, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, diu que els robatoris de coure tapen moltes de les inversions i millores que s'han fet aquest any a les vies. Reconeix, però, que resoldre aquesta situació és una assignatura pendent.
2: Esto está haciendo un daño enorme al funcionamiento, que, como digo, podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente.
1: Els experts apunten que el problema del robatori de coure va molt més enllà de perdre uns metres de cable. I és que el coure alimenta sistemes que indiquen on estan els trens, controlen les senyals i els canvis de via. Per tant, si fallen, la xarxa deixa de poder garantir la seguretat i el protocol obliga a aturar la circulació. És per això que s'acumulen tantes hores de retards. A Catalunya hi ha més de 500 quilòmetres de xarxa de rodalies, amb unes 120 estacions. És impossible vigilar-la sencera i per això és un punt especial especialment atractiu pels lladres de coure. Per revertir aquesta situació, tant els Mossos d'Esquadra com Adif han ampliat els seus equips i les inversions per dificultar els robatoris. De fet, els Mossos han posat en marxa el Pla Via, que comença a treure els seus fruits. Des del govern detallen que de les 69 detencions que s'han fet aquest any per robar coure de vies, la meitat han estat entre l'agost i el setembre.
0: Però què fa tan atractiu aquest material? Segons el sector del reciclatge, el coure està molt buscat perquè té una demanda molt alta en àmbits com l'electrònica, les energies renovables.

0: o als centres de dades. Per això, darrerament ha crescut molt el preu del mercat. Avui es pot vendre el quilo entre 9 i 11 euros, aproximadament un 20% més que ara fa un any.
1: Sí, en concret els robatoris de coure a Rodalies s'ha multiplicat per 7 des d'abans de la pandèmia, al ser una matèria molt buscat, un material molt buscat per l'activitat econòmica vinculada al canvi climàtic i la tecnologia. Ara bé, els gestors de residus insisteixen que és molt difícil que aquest material robat acabi entrant de nou al circuit legal, principalment perquè si les empreses legals accepten coure sostret, poden enfrontar-se a penes de presó i fins i tot a la pèrdua del patrimoni empresarial. Per contra, les penes pels lladres són inferiors.
2: La persona que fa aquest fet il·lícit normalment no entra ni a presó, però en canvi els empresaris i les empresàries que sí que tenen una instal·lació legalitzada, sí que és fàcil que els acusin de receptació, per tant entren en un delicte penal i entren a la presó i inclús puguin perdre el seu patrimoni. Aleshores, en el circuit legal és molt difícil que aquest coure acabi entrant, perquè no paga la pena.
1: La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer, assegura que estan sotmesos a moltes inspeccions. De fet, els empresaris estan obligats a identificar els venedors, documentar l'origen del coure i comunicar-ho tot als Mossos d'Esquadra. Un procés que els treu molt temps i que també els genera moments de tensió amb els sospitosos de vendre materials robats.
2: Això crea moments de tensió també a les empreses, perquè a més aquí es dona una particularitat, que és que s'ha traslladat d'alguna manera aquesta figura com de policia a les empreses regularitzades, però els il·legals que obren una planta o que obren una nau i es munten a comprar i vendre ferralla, com que no estan a cap registre, ningú els identifica, ningú els busca, no? A menys que siguin denunciats.
1: Per això, Ferrer assegura que la principal sortida del coure robat és el mercat negre. Un cop manipulat, pelat o triturat per esborrar-ne el rastre, el material acostuma a acabar en circuits il·legals i sovint en tercers països amb lleis menys restrictives. Des d'allà, tenen més facilitat per introduir-lo de nou al mercat legal.
0: La família d'Inés Mendoza, l'antiga moderadora de continguts de Meta que s'ha suïcidat a França, vol continuar la batalla judicial que havia iniciat la jove contra Telus, l'empresa subcontractada per Meta. Allà a la brúixola van parlar amb la seva mare, la Mercedes, que reclama responsabilitats, tot i que no atribueix directament la mort de la seva filla a la feina que feia. Joan Valentín, de nou. Joan, què tal?
3: Gavi, què tal? Bona tarda. Mercedes creu que l'empresa va deixar la Inés desprotegida en un moment especialment delicat. Explica que després de l'intent de suïcidi de la seva filla, el 2023, l'empresa li va proposar deixar la feina a canvi d'una compensació econòmica. Ara vol continuar la batalla judicial que Inés havia iniciat amb altres companys.
4: Seguir esta denuncia en memoria por mi hija. Con los abogados queremos pedir las responsabilidades en la jurisdicción laboral y estarán estudiando incluso la jurisdicción penal.
3: La mare no pot assegurar que la mort de la seva filla estigui directament relacionada amb la feina, però sí que creu que aquella exposició pot deixar empremta en la salut mental.
4: Sí, estoy segura que esos trabajos te meten algo en la cabeza que, aunque no estés pensando conscientemente en eso cada día, creo que no ayuda a la salud mental ni a la de mi hija ni a la de ninguna de esas personas que trabajan en esos trabajos.
3: La família estudiarà ara amb els seus advocats les possibles responsabilitats de Telus. Recordem que la Inés és la quarta moderadora de continguts que treballava a la Torre de Glòries de Barcelona, que s'ha tret la vida.
0: 3 minuts i seran 3:45 de la tarda. 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut ideacions suïcides segons un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. La investigació s'ha fet a partir d'una mostra de més de 4.000 nois i noies d'entre 16 i 25 anys i demostra que els pensaments suïcides, els intents de treure's la vida i les autolesions, Anna, són més freqüents entre elles que entre ells.
5: Sí, les dades són clares. El 41% de les noies participants en l'estudi ha pensat a suïcidar-se davant d'un 25% dels nois. I encara més, el 17% d'elles ho ha intentat, una xifra que baixa al 7% en el cas d'ells. Pel que fa a les autolesions, la diferència és més gran. Afirmen haver-se autolesionat alguna vegada el 38% de les dones i el 15% dels homes. Paradoxalment, però, moren més homes que dones per suïcidi. Això s'explica tant pels mètodes que fan servir com pel fet que les dones demanen ajuda abans. La doctora Judit Usall, psiquiatra i investigadora de Sant Joan de Déu, que també és presidenta de l'Associació Internacional per la Salut Mental de les Dones, assegura que hi ha hagut un augment del malestar emocional entre els joves en general, que ha afectat especialment les noies. N'ha explicat els motius a Onda Cero Catalunya.
6: És una interacció tant de factors biològics

0: que pot ser el tema hormonal, per exemple, que és un tema que pot ser rellevant, però també evolutius, psicològics i socials. Les dones sabem que estan exposades a una sèrie de riscos diferents dels dels nois, pel que fa, doncs, això, del que s'espera d'elles, dels estereotips.
1: Aquí també hi entra, diu, la violència de gènere. Amb tot, la doctora assegura que, com passa amb la salut física, en la investigació de la salut mental també hi ha hagut una desigualtat entre homes i dones. La majoria dels estudis s'han fet sempre amb homes, presentant-los a ells com el pacient genèric, mentre que s'han deixat de banda qüestions particulars de les dones. Per exemple, els canvis hormonals associats a la menstruació, l'embaràs, el postpart o la menopausa.
2: La preocupació pels joves és també compartida per la Federació Salut Mental Catalunya. La seva presidenta, Mercè Torrent, en taller, creu que aquest és un dels dos col·lectius més vulnerables en el context actual.
1: Sí, i l'altre és el de la gent gran. Ho ha explicat ella mateixa en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
3: Ens preocupa molt la joventut i la gent gran. ¿Vale? Mm-hmm. Casos com el de la Mari Carmen o casos de persones joves que no tenen un lloc per viure digne és un tema que ens interpel·la tots.
1: A les portes del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra l'11 d'octubre, Torrentaller, el 10 d'octubre volíem dir, Torrentaller ha aprofitat per recordar que la crisi de l'habitatge en particular i els problemes socioeconòmics en general tenen conseqüències en l'estat emocional de la ciutadania. També ha apuntat a l'aïllament i la soledat no desitjada que provoquen sovint les xarxes socials i les noves tecnologies.
2: A Crònica Política us destaquem que més veus del govern se sumen per alertar Esquerra Republicana que l'arribada del PP a la Moncloa posaria punt i final al traspàs de Rodalies i al finançament autonòmic.
4: Sí, la convocatòria d'eleccions deixa en paper mullat tots els acords d'investidura entre el PSC i Esquerra que involucraven també el govern espanyol. Si Pedro Sánchez no repeteix com a president, ningú pot garantir que les negociacions amb el PP prosperin, sobretot perquè els populars s'han oposat tant al traspàs de competències com al finançament, diuen, fet a mida per Catalunya. Tot i aquest context d'incertesa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que les relacions amb els republicans no canviaran perquè tenen d'altres compromisos per complir i per acabar vinculats a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
5: I no crec que les nostres relacions amb Esquerra canviïn perquè tenim moltes coses pendents a Catalunya, que van pactar els pressupostos del 26, que van pactar l'acord d'investidura i que han de seguir desplegant.
4: En declaracions a Televisió Espanyola, Romero ha defensat que la vaga general per l'habitatge està absolutament justificada.
2: I el govern de l'Aragó ha anunciat que el trasllat de les pintures profanes de Sixena conservades al MNAC començarà el 19 d'octubre. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Es tracten d'uns treballs que s'allargaran fins al 5 de novembre. Des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, però, matisen que aquest calendari és encara orientatiu perquè estan pendents de rebre la comunicació oficial de l'autorització. Tot i això, el museu admet que les obres haurien d'arribar al monestir de Sixena abans de finals de novembre, coincidint amb la finalització del contracte de l'empresa encarregada del trasllat. El moviment de les pintures arriba després d'anys de litigi entre Catalunya i l'Aragó sobre la titularitat i la ubicació d'aquestes obres patrimonials.
7: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: Aquest migdia, institucions, partits i sindicats han fet un homenatge a Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres i que havia estat desnonada de casa seva dues setmanes abans. Un minut de silenci, acabat en aplaudiments, com sentíeu, i que han promogut els sindicats UGT i Comissions, però també Ferran institucions com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona.
8: Sant Jaume de Barcelona. A aquest punt, la plaça Sant Jaume de Barcelona ha fet aquest petit homenatge on s'ha pogut veure l'alcalde de Barcelona, la consellera també d'Economia i càrrecs d'UGT i Comissions. Escoltem Laura Urrea, de Comissions, i Pablo Romero, de l'UGT.
9: La història de Mari Carmen i la reacció social davant els desnonaments que ocorreran si no hi ha canvis en les lleis que ho impedeixen és la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
8: Els dos sindicats han convocat concentracions similars en altres punts de Catalunya. També el metro de Barcelona ha anunciat que farien una parada d'un minut a l'estació que es trobessin.
2: Es tracta d'un aperitiu de la mobilització que preparen per aquesta tarda. S'ha convocat una manifestació a plaça Universitat sota lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata". Una sèrie de protestes que han de culminar l'11 de novembre amb una jornada de vaga.
8: Per centrar tots els esforços en aquesta vaga, el sindicat de llogateres ha anunciat que deixarà de participar directament en l'acampada de la plaça de Catalunya. L'entitat ha demanat als seus membres que s'organitzin a tots els àmbits on tinguin presència amb l'objectiu d'aturar-ho tot l'11 de novembre.
2: I encara en matèria d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona aprova provisionalment augmentar fins a un 50% la quota de l'IBI als pisos turístics. L'objectiu d'aquesta proposta és desincentivar aquest tipus d'habitatge seguint el pla de Jaume Collboni d'acabar amb aquestes llicències l'any 2028. Marc Amós.
11: La proposta s'ha aprovat gràcies als vots de PSC, Esquerra i els Comuns. Junts ha optat per l'abstenció i el PP i Vox han votat en contra. El recàrrec del 150% s'aplicarà a propietaris amb més de 4 llicències. Pels que en tinguin una, serà de 50% i d'un 100% pels que tinguin 2 o 3 pisos. Segons Jordi Baix, tinent d'alcaldia d'Hisenda, Habitatge, Economia i Turisme, es preveu que aquesta proposta afecti 10.600 habitatges. Baix també ha aprofitat per defensar els pisos com a llars i no com a productes turístics.
12: Utilitzarem, com hem anat manifestant reiterades vegades, totes les eines al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics en el que són els habitatges, perquè un habitatge és una llar.
11: La proposta se situa en el marc del decret llei aprovat recentment pel Consell de Ministres del Govern espanyol per alleugerir les dificultats d'accés a l'habitatge.
2: Encara en plan econòmic, un centenar de tractors han recorregut al centre de Lleida aquest divendres per denunciar l'encariment dels costos agraris de producció i reclamar mesures urgents. Des d'Onda Cero Lleida ens en dona més detalls la Núria Mora.
13: Diverses columnes de tractors convocats per JARC han arribat a Lleida des de diferents municipis sota el lema "Farts de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer". Entre les reivindicacions dels pagesos hi ha doblar la compensació pel gasoil agrícola dels 20 als 40 cèntims per litre, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar el cobrament dels ajuts de la PAC. El president de JARC, Joan Carles Massot, alerta que l'augment de les despeses posa en risc la continuïtat de moltes explotacions i també dificulta el relleu generacional.
14: Nosaltres considerem que en aquests preus del gasoil en aquests moments hi haurà moltes parcel·les que possiblement no s'acabin sembrant enguany per degut a aquests costos de producció, i això pues, és preocupant, no? És preocupant de cara a la sobirania alimentària. Després ens queixarem que d'aquí un any tenim el preu del pa que se'ns apuja un 50%. Llavors això ho volem evitar.
13: JARC reclama que les administracions passin dels anuncis a les mesures concretes i adverteix que les mobilitzacions continuaran si no hi ha una resposta efectiva. En paral·lel, Unió de Pagesos ha convocat amb altres organitzacions agràries una protesta de tot el sector a Barcelona el 14 d'octubre. Reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'encariment dels costos de producció.
2: Més coses. Avui és el primer dia que totes les línies de Rodalies funcionen amb aparent normalitat des de dissabte passat, quan es va suspendre la circulació a tota la xarxa. 6 dies després, el govern creu que s'ha reprès el servei raonablement ràpid.
8: La consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneque, justifica les seves paraules comparant amb el col·lapse que es va viure aquest febrer, quan les pluges, recordem, van fer caure un mur sobre el tren al seu pas per Gelida, causant així la mort del maquinista.
15: Però si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment.
8: Paneque remarca que Adif va destinar més de 140 milions d'euros per reforçar la infraestructura i l'entorn de les vies per resistir millor a les pluges extremes.
2: I també us expliquem que Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Bencat després que l'episodi de fort vent a l'Alt Empordà hagi acabat sense incidències destacades.
7: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia. Amb Gabriel Figueredo.
16: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot sense IVA! Aprofita els dies sense IVA de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.

0: Doncs ja és l'hora de repassar l'actualitat esportiva. Avui amb el Víctor Llucià comencem parlant del Barça, el màxim golejador de la Lliga, que és la baixa del club blaugrana per rebre el Getafe.
1: Sí, Rafinha encara no ha fet net de les molèsties musculars que el van obligar a abandonar la concentració amb la selecció del Brasil i, per tant, no jugarà demà contra el Getafe al Camp Nou. Hansi Flick també ha confirmat que el brasiler tampoc no jugarà contra el Galatasaray dimarts vinent a la segona jornada de la primera fase de la Lliga de Campions. Per tant, se li obren les portes de la titularitat al seu compatriota, Gabriel Jesús.
2: This is the idea, so it's like...

0: Sí, és la idea, que pugui ser titular. Ha millorat molt i s'ha adaptat també molt bé al nostre estil. És molt bo, tant dins com prop de l'àrea. Ho està fent molt bé, està entrenant també molt bé i m'agrada molt el que veig. I per descomptat que està preparat.
1: A banda de la baixa de Rafinha, molts dels jugadors del primer equip no han parat perquè han tingut fins a 4 compromisos internacionals, en el cas sobretot dels europeus. Però també ha agraït Hansi Flick la feina del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
2: This is the situation and we have to accept. I really appreciate
0: aquesta és la situació i hem d'acceptar-la, però aprecio molt el que he vist de la selecció espanyola per com han jugat, però també la feina de la Fuente, el que està fent amb els meus jugadors i com ha distribuït els minuts. Alguns n'han jugat més, és normal, està bé, la relació és molt bona i m'encanta també veure que han jugat a un gran nivell, és la millor selecció del
2: món.
1: El Barça a Getafe, demà dissabte a 6:45 de la tarda. Més tard, a les 9 de la nit, jugarà el Real Madrid, que podria començar el seu partit amb 9 punts de desavantatge amb el Barça, si el conjunt culer fa la feina. El tècnic blanc, José Mourinho, reconeix que tenen urgència de punts.
3: Rival complicado, rival de Champions, equipo de Champions, equipo de nivel alto, que juega muy bien, que no tiene todavía los puntos que van a tener, porque van a estar obviamente mucho más alto en la clasificación, principalmente después de perder el último partido. Es un partido que tenemos obviamente la necesidad de sacar los puntos.
1: El migcampista uruguaià Fede Valverde és dubte per demà, tot i que avui ja s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. També demà a la vez Atlético de Madrid a Mendizor Roja a 4:45 de la tarda. La 8a jornada, però, arrenca aquesta nit a la Rosaleda amb el duel que jugaran Màlaga i Espanyol a les 9 de la nit. Els blanquiblaus acumulen dues desfetes consecutives, mentre que els andalusos són l'únic equip de primera que encara no ha guanyat cap partit. El capità periquito Javi Puado és la gran novetat a la convocatòria blanquiblava 9 mesos després.
4: En futbol, l'últim adeu de Pedro Rodríguez.
1: Amb un emocionant acte de comiat a l'Auditori 1899 del Camp Nou, el davanter canari, envoltat de familiars, amics i excompanys com Carles Puyol o Sergio Busquets, a més del president del Barça, Joan Laporta, doncs Pedro Rodríguez ha fet balanç de la seva carrera. Ha explicat que no s'imaginava tenir una carrera tan exitosa quan va arribar a Barcelona.
5: No, era imposible, no, era impensable. La verdad que cuando llegué de muy niño aquí a jugar en la cantera del Barça, en la base, pues nunca tienes esa expectativa, ¿no? Obviamente siempre tienes ese sueño de poder llegar, pero luego que se haga realidad, la verdad que es muy complicado. Y después ya para verte en 3 años, 4 años, ¿no? En esos niveles de poder disputar una final de la Copa del Mundo, yo creo que es impensable, ¿no? Es el sueño que todo niño desea y, como siempre digo, he tenido la suerte de poder cumplirlo, ¿no?
1: Amb el Barça va marcar 99 gols en 321 partits i va guanyar 4 Lligues i 3 Champions. En total, 25 títols en un palmarès espectacular en què també llueix un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola.
4: Obrim la plana poliesportiva amb bàsquet, quarta jornada de l'Eurolliga pel Barça.
1: Que rebrà els Algiris Kaunas, lituà, al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre. De moment, els d'Alexander Sekulic sumen 2 victòries i una derrota a la primera fase de la competició continental. Ahir el Real Madrid va aconseguir la seva primera victòria davant el Partizan de Belgrat, mentre que el València va encadenar el quart triomf consecutiu davant l'Apoel. Encara en bàsquet, victòria del Cadí la Seu per 70-60 davant el Leganés i derrota de l'Uni Girona a Fontejau per 83-89 contra el Mallorca Palma a la segona jornada de la Lliga Femenina. En handbol, tercer triomf del Barça a la fase de grups de la Champions. Els de Carlos Ortega van superar el Dinamo de Bucarest al Palau per 34-27 i, per tant, mantenen la puntuació perfecta a la màxima competició continental. I encara en handbol, el Freiking Granollers jugarà a la pista del Caserío Ciudad Real, la 5a jornada de la Lliga Asobal, a 8:45 del vespre. Els del Vallès sumen 3 victòries en els 3 primers partits de la competició domèstica.
4: Víctor i Llucia, bona tarda i bon cap de setmana.
1: A vosaltres igualment.
4: La cultura catalana ha reconegut aquest divendres alguns dels seus noms més destacats amb els Premis Nacionals de Cultura 2026.
0: Entre els guardonats hi ha la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guaix, els artistes Cabo San Roque, l'actor Oriol Pla, la dramaturga Victoria Spurberg, el director escènic Àlex Uller i Gent Editorial. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell.
4: El Festival de Sitges, encara aquest primer cap de setmana, amb algunes de les activitats més multitudinàries i esperades de la programació.
0: La 59

0: Tots som conscients dels enèsims retards i problemàtiques a Rodalies. En diverses ocasions diem que el motiu d'aquestes aturades són els robatoris de coure, però en què consisteix això? Per què és tan valuós pels lladres aquest material? A Catalunya hi ha més de 500 quilòmetres de la xarxa de Rodalies que tenen aquest tipus de coure amb unes 120 estacions i els experts alerten que és molt difícil garantir la seguretat a totes aquestes zones. L'electrònica, les energies renovables o els centres de dades són les grans aplicacions que fan del coure un material tan atractiu. Avui descobrirem com ens afecten aquests robatoris i com es pot fer front a una situació, si és que es pot, que no deixa de ser un mal més, un pal més, volíem dir, a les rodes dels trens que transporten milers i milers d'usuaris diàriament a casa nostra. Cop d'ull a la resta de punts cardinals que assenyalarà la brúixola d'avui. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Estem atents ara mateix a l'estat de les carreteres perquè és operació sortida, els més sortosos faran pont i a hores d'ara el 34% dels cotxes previstos ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Sí, anirem en directe al centre de la capital catalana per conèixer de primera mà la manifestació per l'habitatge en honor de la Mari Carmen i l'Olga, el mateix dia que l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Economia Alícia Romero han participat en el minut de silenci que s'ha fet a la plaça Sant Jaume per recordar la dona de 87 anys que va morir dimecres.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona fa el primer pas per incrementar els imports sobre els pisos turístics. Comentarem totes aquestes qüestions i dedicarem bona part del programa, com sempre, Joan, a la cultura. Què tindrem avui?
1: Sí, doncs començarem repassant les novetats d'una de les companyies estrella de tot Catalunya. La gent es compra les entrades només perquè fan una funció aquesta companyia de teatre, que és La Calòrica. Torna amb una funció que va estrenar ara fa 10 anys i, atenció, una novetat, amb Té de Teatre, una altra companyia del riure, de l'humor, com els agrada a ells, i que fan un espectacle els dos des de zero.
0: Doncs tindrem amb nosaltres a La Calòrica i tancarem fent un viatge cap al món fantàstic del Festival de Sitges, on hi tenim el nostre col·laborador, Mario Herrera, i recuperarem també agenda musical i tota l'actualitat del sector de la mà d'Europa FM amb la Marta Lozano. Tot això en una brúixola que pilotarà fins a 2:15 el control tècnic Dani Sánchez. En marxa l'operació sortida per la festivitat del 12 d'octubre. El Servei Català de Trànsit prepara un dispositiu especial per un cap de setmana llarg en què es preveuen més de 500.000 de persones que marxin de l'àrea metropolitana de Barcelona, Joan.
1: El dispositiu habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions als camions. Més de 1.080 controls de Mossos d'Esquadra reforçaran la seguretat de les carreteres. S'espera que s'augmenti principalment la mobilitat cap a zones d'interior i muntanya, coincidint amb l'inici de temporada d'excursionisme i bolets, tot i també es preveu moviment cap a la costa, on la previsió meteorològica és també favorable. Dilluns s'espera un retorn concentrat de 270.000 vehicles cap a Barcelona i zones properes.
0: Doncs ara mateix, quan passen 16 minuts de les 7 de la tarda, volem conèixer quin és l'estat de les carreteres. Informació de servei amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs sí, parlem de tu.

0: durada, sobretot en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Les rondes encara van molt carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral de Barcelona, i a més en totes dues direccions. I això, principals entrades, sortides, vies com l'autovia A2, B23, a l'extrem nord C58, també aquesta C32, autopista del Garraf. Aquí també hi ha aturades destacades, però de fet tant d'entrada com de sortida de la ciutat de Barcelona. L'AP7, la via segurament més carregada durant tota la jornada. Sembla que vol millorar, però encara hi ha aturades importants de 6-7 quilòmetres en sentit nord, sentit Girona, entre Mollet i Granollers, però també en direcció sud continuen les aturades d'uns 6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, això com et deia, a l'autopista AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. De la resta de vies, ens quedem amb les obres a Jorba, autovia A2, hi ha aturades importants, de més de 4 quilòmetres en sentit Lleida, i com molt bé comentàveu ara, les vies que ens porten cap al Pirineu també es comencen a carregar, aquest eix del Llobregat, amb retencions de 3-4 quilòmetres a Berga, també a la zona de Cercs, per tant, C16 ara presenta aturades destacades, 4-5 quilòmetres en aquests dos punts i en sentit nord, i també la C17, amb retencions d'un parell de quilòmetres al tram de Ripoll, també, evidentment, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs prenem nota. Important també precaució. Roger Serra, gràcies. Bona tarda. I ara parlem de transport, però evidentment d'una manera molt diferent. Ho anunciàvem en portada. Quan no són les pluges torrencials o les incidències diàries d'una xarxa envellida i necessitada d'inversions, són els robatoris de coure. Al llarg del mes de setembre, els lladres van provocar 15.000 minuts de retard a Rodalies, 15.000 minuts, que es poden traduir en 250 hores o fins a 10 dies d'espera. De fet, aquesta és la principal causa que altera les freqüències de pas i també així la vida dels usuaris. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, diu que els robatoris de coure tapen moltes de les inversions i millores que s'han fet aquest any a les vies. Reconeix, però, que resoldre aquesta situació és una assignatura pendent.
3: Esto está haciendo un daño enorme al funcionamiento, que, como digo, podrían verse ya muchas de las mejoras que se están produciendo como consecuencia de las inversiones y de todo esto de lo que venimos hablando, pero quizá no se aprecian lo suficiente porque esta es una asignatura pendiente.
2: Els experts apunten que el problema del robatori de coure va molt més enllà de perdre uns metres de cable. En Jordi Fabrelles, enginyer tècnic industrial, assegura a Onda Cero que el coure alimenta sistemes que indiquen on estan els trens, controlen les senyals i els canvis de via. Per tant, si fallen, la xarxa deixa de poder garantir la seguretat i el protocol obliga a aturar la circulació. És per això que s'acumulen tantes hores de retards.
4: El problema no és només que els trens quedin sense electricitat, sinó que el sistema deixa de saber on són els trens i no pot garantir que circulin amb seguretat.
2: A Catalunya hi ha més de 500 quilòmetres de la xarxa de Rodalies amb unes 120 estacions. És impossible vigilar-la sencera i per això és un punt especialment atractiu per lladres de coure. Per revertir aquesta situació, tant els Mossos d'Esquadra com a DIF han ampliat els seus equips i les inversions per dificultar els robatoris. De fet, els Mossos han posat en marxa el Pla Via, que comença a treure els seus fruits. Des del govern detallen que de les 69 detencions que s'han fet aquest any per robar coure de vies, la meitat han estat entre l'agost i el setembre.
1: Però què fa tan atractiu aquest material? Segons el sector del reciclatge, el coure està molt buscat perquè té una demanda molt alta en àmbits com l'electrònica, les energies renovables o els centres de dades. Per això, darrerament, ha crescut molt el seu preu al mercat.
2: En concret, els robatoris de coure a Rodalies s'han multiplicat per 7 des d'abans de la pandèmia. El seu material molt buscat per l'activitat econòmica vinculada al canvi climàtic i la tecnologia. Ara bé, els gestors de residus insisteixen que és molt difícil que aquest material robat acabi entrant de nou al circuit legal, principalment perquè si les empreses legals accepten coure sostret, poden enfrontar-se a penes de presó i fins i tot a la pèrdua del patrimoni empresarial. Per contra, les penes pels lladres són inferiors.
5: La persona que fa aquest fet il·lícit normalment no entra ni a presó, però en canvi els empresaris i les empresàries que sí que tenen una instal·lació legalitzada sí que és fàcil que els acusin de receptació, per tant entren en un delicte penal i entren a la presó i inclús puguin perdre el seu patrimoni. Aleshores, en el circuit legal és molt difícil que aquest coure acabi entrant, perquè no paga la pena.
2: La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer, assegura també aquí a Onda Cero que estan sotmesos a moltes inspeccions. De fet, els empresaris estan obligats a identificar els venedors, documentar l'origen del coure i comunicar-ho tot als Mossos d'Esquadra, un procés que els treu molt temps i que també els genera moments de tensió

0: amb els sospitosos de vendre material robats.
1: Això crea moments de tensió també a les empreses, perquè a més aquí es dona una particularitat, que és que s'ha traslladat d'alguna manera aquesta figura com de policia a les empreses regularitzades, però els il·legals que obren una planta o que obren una nau i es munten a comprar i vendre ferralla, com que no estan a cap registre, ningú els identifica, ningú els busca, no? A menys que siguin denunciats.
0: Per aquest motiu, Ferrer assegura que la principal sortida de coure robat és el mercat negre. Un cop manipulat, pelat o triturat per esborrar-ne el rastre, el material acostuma a acabar en circuits il·legals i sovint en tercers països amb lleis menys restrictives. Des d'allà tenen més facilitat per introduir-lo de nou al mercat.
2: I en aquests moments tornem a la plaça Universitat de Barcelona. En aquest punt, els sindicats d'habitatge han convocat una concentració unitària per commemorar el record de l'Olga i la Mari Carmen. Una mobilització que ha donat el tret de sortida fa uns 23 minuts i que està seguint el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Com està ara mateix la situació?
3: Bona tarda, Lola. Doncs fins al moment podem dir que aquesta concentració estaria aplegant un prop de 200 persones, tot i que s'espera que a poc encara n'aplegui més. De fet, la gent que, segons m'arriba a la vista, va arribant a comptagotes en aquesta plaça Universitat al cor de Barcelona. De moment, l'ambient, que ja us, com us podeu imaginar, és reivindicatiu, de protesta, de proclames i pancartes en favor de l'habitatge, però sobretot la d'avui és una manifestació en record de la Mari Carmen i l'Olga, dues persones que han perdut la vida en unes morts que són atribuïbles a la problemàtica de l'habitatge en aquests moments. Estem també pendents que els sindicats ens facin diverses declaracions. Com ja és habitual, aquesta nova concentració que en favor de l'habitatge s'ha convocat de manera conjunta amb els diferents sindicats. La d'avui, que serà estàtica, en principi ens diuen aquí a la plaça Universitat, sota el lema «El negoci de l'habitatge mata», per denunciar la crisi de la qüestió i per demanar que s'aturin els desnonaments. De fet, en els últims dies, que també ho hem explicat aquí a l'antena d'Onda Cero, s'han aturat diversos desnonaments a Barcelona, entre ells l'Àgora del Raval i també el bloc Llenguadoc de Sant Andreu. Un ambient, el que s'està vivint avui aquí a la plaça Universitat, que no arriba a ser tens del tot, però que es respira aquest malestar de la gent sobre aquesta problemàtica. De fet, ens diuen també que tenen la mirada posada sobretot en aquesta vaga general del pròxim 11 de novembre i que per això volen mantenir la pressió als carrers.
2: Doncs aquesta és la situació que s'està vivint en aquest moment. Qualsevol novetat o quan parlin, com deies ara, els sindicats ens demana espai. Gràcies, Ferran. Fins ara.
3: Fins ara, Lola.
2: I aquest migdia, institucions, partits i sindicats han fet també homenatge a Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres i que havia estat desnonada de casa seva dues setmanes abans. Un minut de silenci que ha acabat en aplaudiments, com sentim, i que han promogut els sindicats UGT i Comissions Obreres, però també institucions com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona.
4: I un d'aquests petits homenatges s'ha fet a la plaça Sant Jaume, on s'ha reunit l'alcalde de Barcelona, la consellera d'Economia i càrrecs d'UGT i Comissions Obreres. Escoltem Laura Urrea, de Comissions, i Pablo Romero, de l'UGT.
5: La història de Mari Carmen i la reacció social davant els desnonaments que ocorreran si no hi ha canvis en les lleis que ho impedeixen és la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats.
6: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
2: I en aquest context, amb l'objectiu de centrar tots els esforços a la vaga general de l'11 de novembre, el sindicat de llogateres ha anunciat que deixarà de participar de manera directa en l'acampada a plaça de Catalunya. Encara en matèria d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar fins a un 150% la quota de l'IBI als pisos turístics. L'objectiu d'aquesta proposta és desincentivar aquest tipus d'habitatge, seguint el pla de Jaume Collboni d'acabar amb aquestes llicències l'any 2028. Més informació amb el Marc Camós.
7: La proposta s'ha aprovat gràcies als vots de PSC, Esquerra i els Comuns. Junts ha optat per l'abstenció i el PP i Vox han votat en contra. El recàrrec del 150% s'aplicarà a propietaris amb més de 4 llicències. Pels que en tinguin una, serà de 50% i d'un 100% pels que tinguin 2 o 3 pisos. Segons Jordi Baix, tinent d'alcaldia d'Hisenda, Habitatge, Economia i Turisme, es preveu que aquesta proposta afecti 10.600 habitatges. Valls també ha aprofitat per defensar els pisos com a llars i no com a productes turístics.
8: Utilitzarem, com hem anat manifestant reiterades vegades, totes les eines al nostre abast per dificultar el desenvolupament d'usos turístics en el que són els habitatges, perquè un habitatge és una llar.
7: La proposta se situa en el marc del decret llei aprovat recentment pel Consell de Ministres del Govern espanyol per alleugerir les dificultats d'accés a l'habitatge.
9: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
10: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado.
11: Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
12: Eso. Es que estamos hablando de mi dinero. Necesito una solución y os estáis pasando la pelota unos a otros.
13: Uno de cada tres clientes considera que su banco no entiende sus necesidades. Escuchar para entenderte. Entender para ayudarte a avanzar. Descubre lo que hacemos para ver el mundo como tú lo ves en BBVA.com. BBVA, mejor banco del mundo en experiencia de cliente según Euromoney. Avanzamos. BBVA.
14: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
15: Pero cariño, es que no hay quien te pare. No me dejas tranquila.
16: Si el sexo va bien, lo demás no importa. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
2: Dos minuts i arribem a dos quarts de vuit del vespre. Atenció a aquesta informació. 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut ideacions suïcides segons un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. La investigació s'ha fet a partir d'una mostra de més de 4.000 nois i noies d'entre 16 i 25 anys i demostra que els pensaments suïcides, els intents de treure's la vida i les autolesions són més freqüents entre elles que entre ells. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
17: Bona tarda, Lola. Les dades són clares. El 41% de les noies participants en l'estudi ha pensat a suïcidar-se davant d'un 25% dels nois. I encara més, el 17% d'elles ho ha intentat, una xifra que baixa al 7% en el cas d'ells. Pel que fa a les autolesions, la diferència és més gran. Afirmen haver-se autolesionat alguna vegada el 38% de les dones i el 15% dels homes. Paradoxalment, però, moren més homes que dones per suïcidi. Això s'explica tant pels mètodes que fan servir com pel fet que les dones demanen ajuda abans. La doctora Judit Usall, psiquiatra i investigadora de Sant Joan de Déu, que també és presidenta de l'Associació Internacional per la Salut Mental de les Dones, assegura que hi ha hagut un augment del malestar emocional entre els joves que ha afectat especialment les noies. N'ha explicat els motius a Onda Cero Catalunya.
18: És una interacció tant de factors biològics, el tema hormonal, per exemple, que és un tema que pot ser rellevant, però també evolutius, psicològics i socials. Les dones sabem que estan exposades a una sèrie de riscos diferents dels nois, del que fa, doncs, això, del que s'espera d'elles, dels estereotips, dels rols. També hi ha un tema importantíssim que és el tema de la violència masclista.
17: Amb tot, la doctora adverteix que, com passa amb la salut física, en el tractament i recerca de la salut mental també hi ha hagut una desigualtat entre homes i dones. La majoria dels estudis s'han fet sempre amb homes, mentre que s'han deixat de banda qüestions particulars de les dones.
18: Això ha canviat, eh? Ara s'inclouen dones, però potser no se'ls fa les preguntes que se'ls ha de fer, o no se les fa les preguntes tal com s'han de fer per diferenciar. I no es pregunta, per exemple, temes més específics de dona, com són els temes hormonals, tampoc tot el tema de l'embaràs i en el postpart, potser es pregunta poc, i sobretot el tema de la menopausa, que ara és veritat que se'n parla molt, però que és un tema oblidadíssim.
17: Tornant a l'estudi, la investigadora destaca que s'ha fet anant a instituts, universitats i centres de formació professional i, per tant, entre població jove genèrica i no entre persones que ja havien acudit alguna vegada a consulta. Això, diu, li dona un valor afegit a la recerca.
2: Aquesta preocupació pels joves és també compartida per la Federació Salut Mental Catalunya. La seva presidenta, Mercè Torrenteller, creu que aquest és un dels dos col·lectius més vulnerables, Anna, en el context actual.
17: Sí, l'altre és el de la gent gran. Ho ha dit en una entrevista a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
19: Ens preocupa molt la joventut i la gent gran. ¿Vale? Mm-hmm. Casos com el de la Mari Carmen o casos de persones joves que no tenen un lloc per viure digne és un tema que ens interpel·la a tots.
17: A les portes del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora el 10 d'octubre, és a dir, demà dissabte, Torrentaller ha aprofitat per recordar que la crisi de l'habitatge en particular i els problemes socioeconòmics en general tenen conseqüències.

0: conseqüències en l'estat emocional de la ciutadania. També ha apuntat a l'aïllament i la soledat no desitjada que provoquen sovint les xarxes socials i les noves tecnologies. Vinga, més informacions de la jornada d'avui, ara en clau política. Més veus del govern se sumen per alertar Esquerra Republicana que l'arribada del Partit Popular a la Moncloa posaria punt i final al traspàs de Rodalies i al finançament autonòmic. Joan.
1: La convocatòria d'eleccions deixa en paper mullat tots els acords d'investidura entre el PSC i Esquerra que involucraven també el govern espanyol. Si Pedro Sánchez no repeteix com a president, ningú pot garantir que les negociacions amb el PP prosperin, sobretot perquè els populars s'han oposat tant al traspàs de competències com al finançament, diuen, fet a mida per Catalunya. Tot i aquest context d'incertesa, la consellera d'Economia, Alícia Romero, creu que les relacions amb els republicans no canviaran perquè tenen d'altres compromisos per complir vinculats a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
2: I no crec que les nostres relacions amb Esquerra canviïn perquè tenim moltes coses pendents a Catalunya, que van pactar en els pressupostos del 26, que van pactar a l'acord d'investidura i que hem de seguir desplegant.
1: En declaracions a la Televisió Espanyola, Romero ha defensat que la vaga general per l'habitatge està absolutament justificada.
0: I Vox ha recorregut la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que deixava sense efecte les ordres de detenció que pesaven sobre l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig.
1: Segons el text presentat, la formació liderada per Ignasi Abascal demana que es dicti una nova interlocutòria i es mantingui la vigència de les ordres esmentades fins que es resolgui el seu recurs i les qüestions perjudicials pendents davant el TJUE. Vox demana al jutge Llarena que atengui les seves peticions amb caràcter preferent i urgent, ja que els efectes de l'execució de la seva ordre pot ser irreversible pot fer irreversibles les seves conseqüències.
0: Més coses, el govern d'Aragó ha anunciat que el trasllat de les pintures profanes de Sixena conservades al MNAC començarà el 19 d'octubre. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Es tracten d'uns treballs que s'allargaran fins al 5 de novembre. Des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, però, matisen que aquest calendari és encara orientatiu perquè estan pendents de rebre la comunicació oficial de l'autorització. Tot i això, el museu admet que les obres haurien d'arribar al monestir de Sixena abans de finals de novembre, coincidint amb la finalització del contracte de l'empresa encarregada del trasllat. El moviment de les pintures arriba després d'anys de litigi entre Catalunya i l'Aragó sobre la titularitat i la ubicació d'aquestes obres patrimonials.
0: I més qüestions. Un centenar de tractors han recorregut el centre de Lleida aquest divendres per denunciar l'encariment dels costos agraris de producció i reclamar mesures urgents. Més informació des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
4: Diverses columnes de tractors convocats per JARC han arribat a Lleida des de diferents municipis sota el lema "Farts de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer". Entre les reivindicacions dels pagesos hi ha doblar la compensació pel gasoil agrícola dels 20 als 40 cèntims per litre, reforçar els ajuts als fertilitzants i avança el cobrament dels ajuts de la PAC. El president de JARC, Joan Carles Massot, alerta que l'augment de les despeses posa en risc la continuïtat de moltes explotacions i també dificulta el relleu generacional.
5: Nosaltres considerem que en aquests preus del gasoil en aquests moments hi haurà moltes parcel·les que possiblement no s'acabin sembrant enguany per degut a aquests costos de producció, i això pues, és preocupant, no? És preocupant de cara a la sobirania alimentària. Després ens queixarem que d'aquí un any tenim el preu del PAC que se'ns apuja un 50%. Llavors, això ho volem evitar.
4: JARC reclama que les administracions passin dels anuncis a les mesures concretes i adverteix que les mobilitzacions continuaran si no hi ha una resposta efectiva. En paral·lel, Unió de Pagesos ha convocat amb altres organitzacions agràries una protesta de tot el sector a Barcelona el 14 d'octubre. Reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'encariment dels costos de producció.
0: Gràcies, Núria. I avui és el primer dia que totes les línies de Rodalies funcionen amb aparent normalitat des de dissabte passat, quan es va suspendre la circulació a tota la xarxa. 6 dies després, el govern creu que s'ha reprès el servei raonablement ràpid.
1: La consellera de Territori i Portaveu, Sílvia Paneque, justifica les seves paraules comparant amb el col·lapse que es va viure aquest febrer quan les pluges van fer caure un mur sobre un tren al seu pas per Gelida, causant la mort del maquinista.
6: Però si el comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment.
1: Paneque remarca que Adif va destinar més de 140 milions per reforçar la infraestructura i l'entorn de les vies per resistir millor a les pluges extremes.
0: Moment de conèixer què ha donat de si la jornada en clau esportiva. Albert.

0: Terrans, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Laura Sorribas, amb un gran titular. Torna la Lliga. A partir de les 9 a la Rosaleda, Màlaga i Espanyol enceten la 8ª jornada de primera divisió amb els de Manolo González recuperant el capità Javi Puado 9 mesos després de lesionar-se de gravetat al genoll en un camp propici. Fa 15 anys que els pericos no perden a l'estadi de la Costa del Sol. Demà, a 2:00 PM, al nou Camp Nou, veurà un Barça-Getafe sense Rafinha. Baixa el brasiler també confirmada per la tornada de la Champions dimarts, segona jornada a Istanbul, davant el Galatasaray. Hansi Flick, satisfet sobre com has distribuït els seus internacionals espanyols al seleccionador nacional Luis de la Fuente.
2: This is the situation and we have to accept.
3: I really appreciate aquesta és la situació i hem d'acceptar-la, però aprecio molt el que he vist de la selecció espanyola per com han jugat, però també la feina de la Fuente, el que està fent amb els meus jugadors i com ha distribuït els minuts. Alguns n'han jugat més, és normal, està bé, la relació és molt bona i m'encanta també veure que han jugat a un gran nivell. És la millor selecció
2: del món. Is the best team in the world.
1: José Mourinho, que comptarà amb Valverde i Mbappé per rebre demà a les 9 al Bernabéu al Villarreal. Avui ha defensat l'entrenador portuguès Kylian Mbappé dels segons ell, dels problemes que els mitjans de comunicació han volgut cercar al voltant de la recuperació del davanter francès.
4: Exagerado, ridículo. Cuando un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid, falla como jugador del Real Madrid, es que no van a ver ese jugador en banquillo, no van a tener la oportunidad de pitarlo porque está jugando o porque está en banquillo, porque va a estar en casa. ¿Qué significa eso? Significa que mañana Mbappé va a jugar, y si va a jugar es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
1: Demà, 4:45, el Centre d'Esport Sabadell visitarà el Ceuta, la 9ª jornada, un viatge als arlequinats de 1.138 quilòmetres i 4 nits fora de casa. El Girona tancarà aquesta jornada dilluns a Tenerife. I en l'apartat poliesportiu, força cites aquesta tarda a l'Eurolliga de bàsquet des de 8:45, al Palau Blaugrana, 4ª jornada, Futbol Club Barcelona, Zalgiris Kaunas, Lituà, a la Lliga Sobal, 5ª jornada des de 8:45, Ciutat Real, Freiking, Granollers, a la Champions Femenina de Waterpolo des de les 7, en joc, Club Natal Natació Sabadell, Dong neerlandès. De moment s'imposen les ballesanes amb rotunditat, estan a meitat del tercer quart. Estrapul, Club Natació Sabadell 14, Dong 2. I tenim dos partits encara més pendents, des de 8:45, Glifades, Club Natació Catalunya, Grècia, i des de 8:45 a França, Lilla, Club Natació Terrassa. És tot, Lula.
0: Perfecte, Albert, gràcies, molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Ara passen 40 minuts de les 7 de la tarda, anirem fins al centre de la capital catalana per conèixer com s'està desenvolupant aquesta manifestació. Abans de tot, els hem d'explicar, però en clau cultural, ara abordarem evidentment moltes altres qüestions, tindrem amb nosaltres a la companyia teatral La Calòrica, parlarem també des del Festival de Cinema de Sitges amb el nostre company Mario Herrera i acabarem amb la Marta Lozano, però abans, en clau cultural, sàpiguen que els Reis presidiran el proper dimecres la gala de lliurament del Premi Planeta a Barcelona. Serà l'edició número 75 del guardó més important de les lletres espanyoles, dotat amb 1 milió d'euros per l'obra guanyadora i 200.000 per a la finalista. El sopar es farà aquesta vegada al pavelló 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. És un canvi d'ubicació que s'explica perquè l'assistència ha superat àmpliament les previsions inicials d'aforament. Serà el proper dijous, dia 15 d'octubre. Per cert, que la cultura catalana ha reconegut aquest divendres alguns dels seus noms més destacats amb els Premis Nacionals de Cultura 2026, entre ells Sílvia Pérez Cruz, Pol Guasch, Cabo San Roque o l'actor Oriol Pla. Ara sí, moment de conèixer com s'està desenvolupant aquesta manifestació al centre de Barcelona, en tot això en clau habitatge, ja ho saben. Ferran Cuixart, què tal? Benvingut de nou.
5: Hola, Lola. Doncs mira, en aquests moments aquesta mobilització de la plaça Universitat, que s'està mobilitzant cap a les portes de la Universitat de Barcelona, cap a la AUB, i estem intentant veure, però ja bastanta gent, quina mena d'acte o acció estan duent a terme els diferents sindicats d'habitatge. Ens estem apropant a poc a poc. Disculpeu aquesta connexió, però hi ha moltíssima gent. En aquests moments hi ha una 300 persones. Estan aquí amb pancartes en favor de l'habitatge, evidentment, també recordant i commemorant les figures de l'Olga i la Marica.

0: Carmen, i ara podem veure exactament què estan fent aquesta acció a les portes de la UB. Estan deixant una ofrena floral en memòria de les dues persones que han perdut la vida amb morts atribuïbles a la problemàtica de l'habitatge. Aquesta és l'acció que els diferents sindicats d'habitatge estan donant a terme, deixant aquesta ofrena floral a les portes de la UB. En aquests moments, com diem, un ambient ja més tens que la primera connexió que hem dut a terme, amb proclames en contra dels diferents partits polítics, amb unes 300-400 persones amb menys afluència que les anteriors mobilitzacions, però amb la mateixa contundència.
1: Doncs, Ferran, moltes gràcies per explicar-nos què és el que està passant ara mateix en el centre, en aquesta manifestació. Han parlat els sindicats?
0: Sí, exacte, així és. En l'anterior connexió estem esperant les declaracions dels diferents portaveus. Hem pogut parlar, Onda Cero ha pogut parlar de manera individual amb la portaveu del sindicat de llogateres, amb Carme Arcarazo, que lamentava, evidentment, les diferents morts, sobretot comentava la de la Mari Carmen, que potser va ser l'espurna que va fer saltar la flama, però assegura que aquesta mort de Mari Carmen ha despertat una revolta al poble. L'escoltem.
2: Lo que le ha pasado a Mari Carmen no debería haberle pasado a nadie, pero por suerte lo que ha despertado Mari Carmen es una oleada de indignación que va a hacer cambiar las cosas. Estamos al inicio de algo muy grande en este país, de una revuelta.
0: Una revolta, comentava Carme Arcarazo, també els diferents portaveus dels altres sindicats parlaven amb el mateix to, amb la mateixa contundència, i en aquests moments, com diem, que ens asseguren fora de micròfons els diferents portaveus dels sindicats que mantindran aquesta pressió als carrers fins segur, fins la vaga general, i després aguantaran també fins les eleccions generals del Congrés dels Diputats.
1: Perfecte, Ferran, moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Una abraçada.
1: Fem petita pausa per la publicitat i continuem en clau cultural, com cada divendres.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.

0: En el món de la música hi ha artistes que poden posar a la venda les entrades d'una gira abans, fins i tot haver publicat el seu nou disc. La gent compra les entrades sense conèixer les seves cançons perquè ja fa any que els segueix i que confia en el que fan. Això, traslladar-ho al teatre és més difícil amb una companyia. Potser compres una entrada pel nom d'un actor, però no és tan habitual que el públic segueixi una companyia espectacle rere espectacle. I aquí tenim un exemple que s'hi acosta molt. És La Calòrica, una companyia que va néixer fa més de 15 anys de la mà d'un grup de joves de l'Institut del Teatre i que avui omple sales arreu de Catalunya. I un dels que hi era al principi i encara hi és el Xavi Francesc. Xavi, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, no sé si us sentiu una mica com una banda de rock, però després de tants anys heu notat que teniu un públic fidel?
1: Sí, i tant, tenim un públic fidel i això també ens genera una responsabilitat, no? i una pressió, no? Una pressió negativa, però una pressió de dir que la gent confia molt en nosaltres, no? Hem de fer coses, o intentar fer, sempre intentem coses que agradin, que... però... pensant també en el que volem fer nosaltres, que això és important, no? Mai deixem de fer el que volem fer o dels temes que volem parlar i la gent confia molt. Després, com sempre, hi ha espectacles que agraden més a uns, altres a altres persones, la gent fa els seus rànquings, a mi m'agrada més aquest, però normalment ha agradat a tothom, no? Que duri.
0: Exacte,
1: però això, estem molt contents, aquesta confiança que té el públic amb nosaltres.
2: I és cert, oi? El que explicàvem, que ara ja fa 16 anys, diria, que portem amb la companyia, però a l'inici neix amb una cosa quotidiana, sense gaires aspiracions d'acabar sent el que acabat sent.
1: Sí, ho expliquem sempre. Som de la mateixa promoció de l'Institut del Teatre, els actors i actrius van fer interpretació, Israel i Joan van fer direcció i dramatúrgia, després això Israel ha tirat la direcció, el Joan a la dramatúrgia, i en aquell moment també estava Albert Pasqual fent vestuari i escenografia. I vam fer un taller integrat, que era fer un taller, un espectacle, amb components de les tres branques de la carrera, no? Interpretació, dramatúrgia, direcció i escenografia. Vam fer aquest taller, vam anar al Versus a fer-ho, vam estar 3 mesos allà fent això, la feixíssima enfermera.

0: Mirat i muy triste muerte de la reina Isabel I. Mm. I bueno, la cosa va anar fent, des del grec se m'ha proposat fer un petit espectacle, això era 2010, la feíssim al taller, el 2012 el grec ens va fer una proposta de fer un petit espectacle sobre periodisme i tal, i vam anar per a Berlusconi, i a partir d'allà la cosa, 2000...
1: La resta d'història, que diuen.
0: Sí.
1: Sí, abans deies que vosaltres és veritat que sou molt una companyia de repertori, no? amb espectacles que tornen després dels anys i segueixen funcionant i sempre exploreu, diguéssim, temàtiques diferents, però amb una essència que us caracteritza, no? Vull dir que tots tenen un punt de relació entre tots. I jo crec que els ingredients que no negocieu, sobretot el primer, és l'humor, per una banda, com a sí. canal de comunicació, sí. i l'altre, la política, o ser una mica incòmode en temes que fan reflexionar a la societat. Clar, són dos elements que de primeres no han maridat mai molt bé, política i humor.
0: Sí, però nosaltres amb la comèdia i l'humor és que relacionem així també la companyia i amb nosaltres mateixos, no? Riem de nosaltres. I no és que triem la política com a tema o com cos, sinó perquè parlem o quan fem les reunions de dir què volem fer ara, parlem del que tenim, el que veiem, el que escoltem, el que ens passa, no? I el que ens passa a la societat és polític tot, no? Vull dir, tenim els nostres problemes, no? Nosaltres, tothom, no? I volem parlar d'això, del que ens toca a prop, i al final acabes parlant, doncs, hem parlat de la feina, hem parlat del capitalisme, de la mort, inclús, no? La feíssima també parla de la mort, però del poder, no? De que aquí es queda el poder, no? Quan mor el poderós. I tots aquests temes són temes que ens toquen a prop, llavors, de la construcció d'Europa, fins i tot, no? L'Europa que es va construir, on estem. Ara amb l'Espinyero també parlem d'això, no? De la lluita sindical dels anys 80 que ha quedat. Mm. I que són temes que ens toquen de prop i llavors els tenim al cap i surten, no?
1: I naixeu en una època, 2010, que aquí socialment és molt delicada, no? Sí. Les famílies ho han passat molt malament, bueno, i molts sectors, diguéssim, a la crisi econòmica. Et volia preguntar això, si feu aquest exercici de revisió en el to de l'humor, en aquests acudits que deia Lola que podien caducar, perquè hi ha moltes obres que seguiu fent anys després que potser heu de revisitar o adapteu alguna cosa o normalment sou fidels al text inicial.
0: Però just les obres que estem fent més sovint, que és Els ocells, i Fairfly, per exemple, que són les que més tenim en repertori, aquesta no em toca res.
1: Res, eh?
0: Res. Els ocells passa una cosa, és l'obra més política, podem dir que tenim, és una, és directa, és un atac directe a la societat, a la política, a tot, però no em toca res. I la gent al·lucina perquè cada vegada que la fem pensa, això és d'ara, no? Això ho han posat ara, perquè ha passat això, ara... I diu, no hem tocat ni una coma des de que vam fer l'obra. Clar, quan vam fer l'obra, quan vam començar a fer els assajos, que era el 2018, Donald Trump sonava que es volia presentar president dels Estats Units. Tot el que ha passat, des d'allà, amb la política nacional i internacional, i no toquem una coma. L'obra es va adaptant, o la visió del públic es va adaptar amb el que diem, no? I és fantàstic, això és fantàstic, perquè l'obra no toquem res i els missatges
1: vigent,
0: van canviant, o els prismes de la visió del públic es va adaptant a això, i l'obra, i és meravellós.
2: Avui volem parlar de dues obres que teniu a l'horitzó, però ara parlaves una miqueta d'aquest origen, no? De la creació, de la manera com creeu i aneu organitzant, estructurant les vostres obres. Imagino que això canvia quan entra en joc una nova companyia, que és aquest projecte nou que teniu ara amb T de Teatre. Qui va trucar aquí primer?
0: Elles ens van trucar.
2: Sí, eh?
0: No, però perquè com elles són elles i el productor... No, sempre busquen dramaturg o director o director dramaturg, directora, i ja havien tocat a la porta el Joan. Feia temps que estan darrere i escriu-nos un text, fem un text. L'Israel també ens agrada com dirigeix. Doncs si escrius un text, ho podia dirigir l'Israel. Ostres, però els actors i actrius de la Clàrica són bons, també ens agrada molt. Per què no fem alguna cosa junts, no? Juntes. I un dia el Joan va venir i diu, escolta, que a les T de Teatre diuen que si fem alguna cosa plegats, i vam fer, uau. Sí, va.
2: Em sembla interessant. Ai, perdona.
1: No, jo anava a dir que no és molt habitual.
2: Exacte, anava això. A fer la mateixa pregunta.
1: Aquestes dues companyies, diguéssim, que construeixen un espectacle des de zero, això no s'ha vist gaire al món del teatre.
0: No. Nosaltres no sabem si ho ha fet algunes companyies, aquesta unió, de fer una coproducció juntes. Sí que hi ha productores no privades que ho fan, no? A Catalunya, La Brutal fa una cosa amb Vitó i fan una coproducció, però en companyies estables no sabem si s'ha fet gaire i és curiós. I sí que van fer que entressin al nostre joc, les T de Teatre. Van fer reunions amb elles de...
2: Vale.
0: de què voleu parlar, quins temes teniu inquietuds o quines coses, i vam fer unes quantes reunions, com fem nosaltres, de dir, va, coses, i... Mm.
1: La generació, diguéssim, les generacions, volia dir, ha tingut un paper clau en l'obra perquè, de fet, feu diversos salts cronològics en la història, aneu des dels inicis de l'etapa democràtica del país i acabeu una mica a l'època on es va gestar la calòrica, que és aquest inici de l'esclat de la bombolla immobiliària.
0: Mm-hmm. Sí. L'espectacle és d'una família gallega que arriba d'Urense, que arribava aquí a Barcelona, i comença a treballar, són dues dones, un noi, i comencen a treballar a una fàbrica, no? I als anys 80, on es comencen a crear aquesta lluita sindical, sobretot de dones, que ara, no?, moltes coses, hem oblidat qui les ha aconseguit o com es van aconseguir, no? I moltes són de dones. I sí, fem salts temporals al 2011 i també venim al 2027, que és quan s'estrenarà, no? Fem aquests salts per veure què ha quedat d'aquella lluita sindical, què ha quedat del tema laboral, també la família com evoluciona, no? Dels 80 al 2027, què ha passat amb aquella família, i sí.
2: Hem parlat de les dones Piñeiro, però també l'any vinent torneu a estrenar Fair Play. I, a veure, fa 10 anys que la vau començar a representar, ja ho dèiem a l'inici, aquells èxits, no?, que no s'obliden mai i que, per tant, doncs, val la pena repetir-los, el que dèiem de l'estrella de rock, parlaves també dels ocells, no?, que continua estant vigent. Què té Fair Play perquè diguis, ostres, és que podem fer-ho perquè obrirem les portes i tenim la confiança que la gent vendrà?
0: No sé què té, la gent ve. No, que és una comèdia molt divertida, és molt divertida. És una, això ho vam fer l'any 17, al Tantarantana, i nosaltres el primer dia ja els actes de l'escenari van dir, però què està passant? No pensàvem que la gent riuria tant i ho passaria tan bé. I des d'allà va ser un esclat de dir, però no, ens vam sentir... Perquè a més ho fem a quatre bandes, l'espectacle, i el públic està molt a prop, o sigui, està re a un metre nostre, està molt a prop, i notàvem allò, els riures, i va ser una eufòria aquell, l'estrena.
1: Això es percep, des de l'escenari, és a dir, quan el públic és més eufòric que en altres funcions...
0: Sí, i quan no és eufòric també.
1: També ho es nota, això.
2: T'has de mantenir...
0: Hem de remar aquí, eh?
1: Clar, i escolta, això suposo que deu ser la primera... No sé, ja he insistit al principi que no he fet teatre mai, però no donar l'esquena al públic. Clar, això que és a quatre bandes, a nivell escenogràfic, com es fa? Cada punt de vista és diferent, veus una obra diferent. És complicat, això, no?
0: Bé, clar, també com a actor dius, vale, aquí no m'estan mirant, clar, però estan veient una esquena. Doncs com interpreta aquesta esquena, no? Com faig que la gent que veig, que m'està mirant l'esquena, no?, vegi coses, o com reacciono si no m'estan veient la cara.
2: Projecció de la veu, imagino, també.
0: També, i és una mica jugar com al contrapla de les pel·lis, no?, que a vegades tu veus la estic parlant, el que parla el temps d'esquenes i veus la cara, la reacció de l'actor, no?, l'actriu, la reacció, i això també és interessant, no? Uh-huh. A nivell actoral també que jo com fem perquè tothom vegi les reaccions i ens escolti. Sí que hi ha petits canvis, i anem canviant és una taula i quatre cadires, literalment, i anem canviant de posició en algun moment perquè la gent vegi la cara de totes les actrius.
1: Mm-hmm. Potser també és un reclam perquè la gent, encara que l'hagi vist, torni al teatre, no? Per veure, a veure, ara m'ubico en un altre espai
0: i no surt ningú a l'escenari. És que a vegades veuen...
1: Això preocupa molt. Sí.
0: No, que veuen la grada així tan a prop i pensant, aquesta obra surt... No, és, hi ha quarta paret... No.
1: Hi ha gent que no hi agrada gens, això, eh? Dir, escolta, si em treuen a l'escenari jo, no? Em posaré molt nerviós.
0: I és que el que dies abans, és que està molt ben escrita, és molt divertida... També és a partir d'un héroe, d'una empresa, o sigui, sempre amb els temes, no? del món laboral. I clar, fan un producte que és molt especial i fa molt riure també a la gent i una mica de fàstic. I
1: no ho destripem perquè realment és el ganxo de tota l'obra. Clar, entenc que, per exemple, en aquest cas, que són quatre personatges bastant quotidians, diguéssim, amb realitats diferents, tots amb les seves característiques, però sí que ens podem veure interpel·lats amb molts d'ells o amb moltes problemàtiques que exposen, i això també podria ser una explicació de l'èxit que té, que ens veiem una mica reflexats amb algun dels personatges, no?
0: Sí, perquè han de prendre moltes decisions i clar, la gent es reflecteix en... Lo maco que a vegades ens diu la gent és que comencen l'obra i estan molt recolzant un personatge i quan va evolucionar l'obra diu, no, però aquell... No? I que fem molt donar voltes al cap a la gent amb què farien ells o com evolucionarien dins d'aquesta història. I van canviant no? de personatge, perquè es van venir reflectir diferents situacions.
1: Clar, dèiem que són molts anys ja de la calòrica.

0: la gent us coneix, també heu fet una sèrie a televisió, el que deia la Lola al principi, la gent a vegades compra les entrades perquè és de la Calòrica, m'és igual la sinopsi, ja la descobriré un cop visito. Clar, això fa que tingueu una relació molt propera amb el vostre públic més estret, que la gent potser li agafi carinyo a cada actor i a cada personatge que ha interpretat. En totes les obres, intentes que cada personatge tingui una mica de tu o que hi hagi una relació amb anteriors personatges i que la gent identifiqui el Xavi sempre, no? A veure quin personatge fa avui el Xavi, però sé que em trobaré el Xavi i a la gràcia, a la característica que té ell.
1: Bueno, els personatges al final fas com es fas tu, sempre tenen coses teves, no? Però vas posant més del que té... Bueno, jo treballo així, almenys.
2: No, cadascú té la seva manera.
1: A partir de les teves coses, però vale, el personatge és més agressiu, és menys... no sé, ja poses la teva agressivitat, la teva tristesa, la teva alegria, no? Però és tot teu que vas posant les tecles del personatge en aquell moment. No? Uh-huh. Però com les obres també són tan diferents, al final la dramaturgia del Joan i l'Israel fan fer coses molt diferents cada vegada. Que al final ets tu, però... et fan fer coses molt, molt diferents i això també és interessant.
2: Ens deies fora de micròfon, ja per anar acabant i emplaçar els oients a venir-vos a veure, que al novembre comenceu els assajos.
1: Sí, de les Dones Piñeiro.
2: De les Dones Piñeiro, i llavors ja el 29 de gener s'estrena.
1: Sí, primer fem dos o tres dies prèvies, però el 29 ja pot venir públic.
2: Perfecte.
1: I el dia 3 de febrer és l'estrena. I
2: en el cas de Fairfly, 26 de maig.
1: Sí.
2: Perfecte. Uh-huh. Doncs jo recomano a la gent que anoti aquestes dates per veure la Calòrica. Xavi, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada i molts èxits.
1: Gràcies.
3: Puede que seas de los que vienen a Aranjuez por su palacio real, pero serás de los que se queden también para perderse entre sus jardines, navegar por el Tajo o saborear los productos de su huerta. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Aranjuez, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
2: Teatre, després farem música i ara torna pel cinema i torna de Mario Herrera, que avui no desvetllarem encara on el tenim, però als estudis no. Mario, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, què hi ha?
2: Deia que jo no volia desvetllar-ho perquè dic, home, ja que sí que li agrada molt i que n'és fanàtic, que ho expliqui ell. On estàs tu ara mateix? A veure.
4: Bueno, pues estic amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, que va ser arribar ahir, i amb 11 dies de fantàstic, terror, ciència-ficció, monstres i de tot. Passen per aquí molts monstres, molts.
0: Sentireu el Mario emocionat, no? amb il·lusió, i alguns diran, escolta, segurament és el primer cop que hi va, deu estar molt nerviós, molt neguitós, deu tenir ganes. Ni de broma, és el primer cop, eh?
4: No. Aquest any fa el 45, però sempre amb la il·lusió de cada any. És veritat que, com sempre, el festival i com tot s'ha anat canviant durant tots aquests anys, però sempre amb la mateixa il·lusió d'estar per aquí i de parlar amb molta gent, estar amb molts amics i conèixer molta gent.
2: Mira, ara et volia preguntar per això mateix. Dius parlar amb molts amics, conèixer gent, et volia preguntar per l'ambient que estàs vivint. Deies que vas arribar ahir, doncs aquestes primeres hores. I ara que parlaves d'això, de conèixer gent, no sé si has generat amics al llarg d'aquests anys arran d'això, del festival, que has conegut durant els dies del festival.
4: Pues la veritat és que molts. Clar, jo al principi, com és lògic, no anava acreditat, anava un abono de festival, i amb les cues que feien per veure la pel·lícula, pues sempre tenia sa gent per un costat o per un altre. Uh-huh. I al final, pues, algun tema que sortia, es ficava un altre, i sí, tinc amics de l'any 87, gent de, bueno, persones de Pamplona, uns altres d'Alicant, uns altres de Galícia, i, bueno, pues, sí, amics que ens trobem cada any aquí i amb alguns he tingut també, o sigui, he anat jo als seus ciutats i, bueno, són molt amics i això, pues, bueno, a part de tota la gent de premsa i que vas coneixent durant tots aquests anys, no?
2: Molt bé, doncs queda claríssim que avui el tema del dia és el Festival de Sitges.

0: Això que estem sentint, Mario, és la careta d'aquest festival?
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: Sí, aquesta és la careta que posen sempre cada vegada que hi ha un passa de pel·lícula. Està des de sempre, jo la coneixo des de sempre. Bueno, alguns anys han canviat alguna coseta, però és la clàssica des del 81 que jo vaig i suposo que anteriorment existia allà. Jo, des d'aquell any, pues, és una careta que el públic, cada vegada que surt abans de la pel·lícula, aplaudeix, però amb moltes ganes. Mm-hmm. Sempre és una careta molt, molt significativa del Festival de Sitges.
2: Mm-hmm. Escolta, la cosa just acaba de començar. No sé si ja has pogut veure alguna pel·lícula i anticipar alguna que podràs gaudir aquests dies i el divendres vinent encara hi seràs allà i podrem recollir amb més raó de ser les pel·lícules que més t'hagin agradat.
1: Pues mira, ahir va inaugurar, quarta vegada que inaugura un Festival de Sitges, una dona, una directora, Carlota Pereda, que va inaugurar amb A Found Alive, una pel·lícula que és un thriller psicològic, amb assassí en sèrie per mig, i que és un, pues això, un true crime, una pel·lícula que està molt ben portada, amb l'actriu Chloe Grace Moret, una actriu que, bueno, si alguns recorden, per Suspiria, per Carrie, per Déjame Entrar, entre moltes altres, i la història, pues, bueno, una víctima d'un segrest d'un assassí en sèrie que escapa fa molts anys i que a raó de que aquest assassí segueix pues, amb segrestant noies, un altre ha pogut escapar i truquen a aquesta noia perquè parli amb ella per intentar trobar amb unes altres segrestades que té aquest assassí en sèrie. La pel·lícula està molt bé, està molt ben feta. És també, diem que la directora és espanyola i que és la seva tercera pel·lícula. Una pel·lícula que ha fet en anglès i ha rodat als Estats Units. Havia fet una pel·lícula que es deia Perdita, que era una pel·lícula que venia d'un curs seu, que va guanyar premis per molts festivals. I després va fer L'Ermita, una pel·lícula que també va passar per al Festival de Sitges, doncs, em sembla que fa, no sé si 3 o 4 anys, ja no recordo. Aquesta és la seva tercera pel·lícula i la veritat és que és una pel·lícula que passa molt bé, és una bona entrada al festival que t'introduix pues, en aquest món del fantàstic, en aquest cas, no sé si és en sèrie.
2: Clar, jo et volia comentar que, mira, serem sincers amb l'audiència, volíem buscar un tràiler d'aquesta pel·lícula de la que parlaves, fa un
1: no, delà. No l'heu trobat, no?
2: No, exacte, no és que és aquesta la qüestió, que costa trobar informació de les pel·lícules i t'has de guiar més doncs, per si el director t'agrada, per si els actors, i llavors és que la pel·lícula et sorprengui de zero.
1: Sí, sí, bueno, és que això, a veure, a vegades són pel·lícules tan noves, perquè ara exactament no sé si aquesta pel·lícula, si és estrena europeu, crec, no sé si és estrena mundial, si ja s'havia estrenat, igual és estrena mundial, però no te podria assegurar, però això fa molt que a vegades, hasta en la mateixa pàgina del festival, pues, hi ha pel·lícules que no tenen ni sinopsis, ja no dic tràiler, però igual ni lo tenen fet, però sinopsis, i bueno, i amb aquesta pel·lícula, pues, jo també he intentat buscar el tràiler, no hi ha manera, no hi ha tampoc ja estrena de moment a Espanya, eh? Vull dir que jo sàpiga la té una distribuïdora però no hi ha estrena, no hi ha fetges d'estrena.
0: Val, per tant, no ha estat que nosaltres no hem sabut trobar-ho. A no, veure, no. Et volíem preguntar també, aquesta és has explicat la primera pel·lícula d'obertura, no? Quines altres has vist en les últimes hores o què pretens també veure? No sé, de cara a aquests dies si tens alguna aposta especial.
1: Bueno, apostes tinc moltes. Hi ha una que ha passat, va ser l'estrena mundial a Cannes, que és la de Hop, del senyor Nang Hong-ji, que és un director coreà que ja havia passat per al Festival de Sitges amb una altra pel·lícula, que es deia The Chaser o alguna cosa així, si no recordo malament. I, bueno, és una de les pel·lícules que esperen. És una pel·lícula de 3 hores, però diuen que passa com un tiro. 3 hores,
2: que consta. Bueno, 3 hores ara ja no és gaire, no? Vull dir, és la mesura estàndard, gairebé.
1: Bueno, sí, la veritat és que 2 hores i algo ja són pel·lícules que és lo normal, no? Quan veus una pel·lícula de 90 minuts i a sobre és, vull dir, que queda bé, penses, lo millor que hi ha. Però, bueno, parlen de que és una pel·lícula de 3 hores, ha passat per el Festival de Sant Sebastià, també, i la veritat és que tothom que l'ha vist, per uns altres festivals com Cannes o Sant Sebastià, diuen que és una pel·lícula que des del minut 0 hi ha acció, és una pel·lícula de ciència ficció amb extraterrestres i monstres i diuen que és tot ritme des del minut 0 fins al final de la pel·lícula.
0: Deies que tindries, que veuries moltes pel·lícules al llarg del festival. Has comptabilitzat

0: ja quantes, doncs això, veuràs tu, no sé si et dividiràs entre només aniràs els
1: Sí.
0: matins, les tardes o faràs dies complets allà.
1: No, no, al final, a veure, vas tot el dia, però sí que és veritat que no comences al matí a primera hora i acabes a la nit. Però estan, doncs això, salteades una mica, alguna al matí, després alguna a la tarda, alguna a la nit. Bueno, més o més he comptat unes 27 pel·lícules que volia dir al festival. També us explico que moltes vegades quan tu demanes entrevistes, igual et truca a la persona de premsa i et diu, escolta, que tens una entrevista a tal hora i tens una pel·lícula que tens que treure a sobre, no? Però sí, 27 pel·lícules són les que tinc de moment per veure. He vist 3 i d'aquestes pues, encara falten unes quantes.
2: Molt bé, a veure, Mario, ja ho dèiem, la setmana que ve amb aquestes 27 pel·lícules vistes, o gairebé les 27, ens faràs un recull més a consciència ja havent-les vist totes. Una última
1: Exacte.
2: pel·lícula que ens vulguis destacar avui, va.
1: Bueno, pues mira, os parlaria d'una pel·lícula que vas veure ahir, un director que ja passa per Sitges més d'una vegada, que es diu Itaqua, i és del senyor Casey Walker, una pel·lícula del Canadà, i és una pel·lícula que parla del Wendigo. El Wendigo pues, és una criatura mitològica i espírit maligne de los pobles indis d'Estats Units i Canadà, no? La història, una pel·lícula molt sangrienta, per cert, perquè tracta d'això. Pues és 1800 i alguna cosa, un puesto fronterís allà entre Canadà i Estats Units, i que comença a veure hambruna, i aquest Wendigo, aquest espíritu maligne, es fica dintre les persones i comencen allà a convertir-se en caníbals. Amb això ja ho explico tot.
2: Sí, és veritat que tu la sang no t'espantes,
1: No.
2: és a dir, el cinema
1: No,
2: fantàstic
1: la
2: té
1: veritat és
2: molt
1: que no.
2: d'això, no?
1: Sí.
2: D'aquesta, bueno, de contingut molt explícit.
1: També us dic una cosa, a veure, a mi la sang per sang, o sigui, el que es diu
2: Ja.
1: les pel·lícules gores, si no hi ha una història darrere, tampoc és que m'agradi, veure. Mi agrada que t'expliqui una història, en aquest cas te l'expliquen. Sí.
2: Totes les pel·lícules de Sitges són noves, diguéssim, o recuperen algun clàssic en algun moment?
1: Bueno, clàssics hi ha diversos. Clar, hi ha que pensar que el leitmotiv d'aquest any és Carrie, i Carrie passarà amb l'Amy Irving, la que feia d'amiga de la Sissy Spacek, que era la Carrie, i que passarà pel Festival de Sitges, entre molts noms també, perquè, o sigui, hi ha pel·lícules, hi ha Los Diablos, que han fet de Ken Russell, l'han remasteritzat amb so nou, i que passa per Venècia, i es veu que és espectacular veure, però també passa el King Kong del 76, del John Guillermin, una pel·lícula que també ha remasteritzat. Hi ha molts clàssics també que vols veure, i si voleu us parlo d'algun dels invitats que venen, o sigui, estrelles, que
2: Sí, que això a
1: sí,
2: Lola li
1: encara.
2: agrada, eh? Tot el que
1: Sí, sí,
2: sigui
1: sí.
2: catifa vermella, a Lola li
0: Ens agrada,
2: encanta.
0: ens agrada, sí, a veure.
1: Pues la catifa vermella passaran gent, les donaran el gran premi honorífic, que és el Peter Jackson, ja sabeu, trilogia del Senyor dels
2: Sí.
1: Anyells. Danny DeVito. Danny DeVito, que porta una pel·lícula com productor, i el seu fill la dirigeix, i bueno, no sabrem què. Es diu Drac, no sé què sortirà, però bueno. Ve l'Amy Irving, que també la donen el premi honorífic, per Carrie, perquè compleix els 50 anys. I després ve el matrimoni Kevin Bacon amb la Kyra Sandwich, que han fet una pel·lícula entre família, amb els dos fills i tal, que es diu Family Movie, que no sé què serà, és una pel·lícula, i que també les donen els premis. I després hi ha Màquina del Temps, en el que se la donen posa el nan Hong Jing, aquest coreà que ja ha vingut, i que Robert Eggers, el director de Nosferatu o La Bruja, que són pel·lícules, o el senyor Takashi Shimizu, que va portar en el seu moment La Maldició, que va aterrissar a tothom.
2: Molt bé, aquestes són algunes de les estrelles que desfilaran i tu també, Mario, tu també ets una estrella per nosaltres i també desfilaràs per la catifa. No sé si llançaran gaires fotos als paparazzis, però bé, tu hi seràs.
1: Home,
2: No.
1: hi ha moltes, fotocalls hi ha molts, i catifes marbelles també hi ha moltes. La
2: Alguna
1: veritat
2: foto
1: és
2: et
1: que a vegades
2: faràs,
1: passa.
2: Mario,
1: Sí,
2: alguna foto o
1: i tant.
2: festa.
1: Alguna faré.
2: Bueno, et deixem que has de veure molt cinema, tens molts dies molt,
1: Sí.
2: molt intensos i la setmana que ve ho acabem de resoldre, eh, Lola?
0: Exacte, la setmana vinent
1: Exacte.
0: ens expliques tots els detalls. Com sempre, Mario,
1: Sí.
0: gaudeix molt d'aquests dies. Una abraçada i gràcies per connectar aquí amb nosaltres des del Festival de Sitges. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana i fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
3: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
4: Onda Cero Podcast presenta.
5: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría.

0: veure, per tant, què ens portes? Aviam, els teus ingredients per relaxar-nos.
1: Sí, aquesta recepta musical, comencem per... Sí que és cert que la setmana passada vam estar parlant d'Oques Grasses perquè començaven els seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic. De moment n'han fet 2 i els queden uns altres 2 que seran avui i demà.

0: Havien de fer el dilluns el primer concert, però a causa de la pluja doncs van haver de posposar-lo, així que el primer va ser dimecres, ahir dijous van fer el segon, però jo aquí ja no explico més, perquè jo no hi era en aquest concert. Lola, tu sí que hi eres.
1: Sí, però tampoc vull explicar molt, perquè jo
0: sense
1: sé
0: spoilers,
1: que hi ha una persona aquí que odia que li faci spoilers i sí, que li posa molt nerviós.
2: De tota la vida. Sí. Tot
0: en general.
2: Tot el que siguin spoilers, encara que sigui qualsevol cosa, em molesta. Però no, home, no. Ja ho pots explicar. Ja.
1: Jo soc especialista en fer-ne. Sí. No, bàsicament ratifico el que va dir el Joan l'altre dia, que va dir: les persones que vagin a veure Oques Grasses per primera vegada, jo crec que els havia vist algun cop a Bogatell per la Mercè o així, no? Però les persones que vagin per primer cop a veure Oques Grasses diran, no sortiran contents, sortiran tristos pel fet de dir: i ara ja s'acaba.
0: Yeah.
1: I ratifico el que va dir el Joan, vaig sortir una mica, o sigui, em vaig sortir molt contenta, però una mica així, amb el fet de dir, ostres, gust agradols, de dir primera i última vegada, no? O sigui, primera vegada que els veus així, de manera potent, no? La banda instrumental, molt guai. Al final, aquí a Catalunya, els grups catalans estan molt marcats per l'ús de tot el que és instruments de vent i, evidentment, doncs, ells no són una excepció. La posada en escena em va agradar moltíssim. Hi havia moments que em recordava molt a Coldplay, la veritat.
0: Sí,
1: també, evidentment, perquè l'escenari és el mateix,
2: és la logi,
1: i vulguis
2: això.
1: O no. Sí, sí, però molt bé. Va haver justament una part concreta al mig del concert que no m'esperava, que una amiga em va dir: ostres, això sembla Lady Gaga.
0: Uau.
1: I va haver-hi un moment que per, o sigui, l'estètica, inclús la rítmica que van utilitzar un moment, dic, a que es posen a cantar l'Abracadabra? O sigui, de veritat, que ho vaig pensar.
0: T'imagines?
1: Sí, sí, sí, i no va ser el cas. Una gran festa, amb moments també, evidentment, doncs, de tendresa, sabem, la gent que estimo, Sort de tu, aquestes cançons que són tan himnes, no?, que han arribat inclús a casaments, a tot arreu. Doncs també hi havia aquest moment, tant de tendresa com després, evidentment, de festa, piromusical, també podríem dir, en algun moment. No.
2: Ho has fet
1: molt
2: bé, has fet perquè m'has obert l'estómac, però no m'has donat tots els ingredients que tindrà el concert.
0: També et dic, no entres a Instagram, perquè està tot ple de stories.
2: Sí. L'escenari ja sé com és, perquè era impossible esquivar-ho tot. Jo crec que és un grup que s'ha aconseguit professionalitzar molt amb els seus anys, s'ha notat en els seus concerts, que han anat creixent en inversió, en infraestructura, i la veritat tenen un so molt cuidat, molt impecable. Després, la posada en escena en alguns moments és molt seriosa, d'altres és més desenfadada,
1: sí.
2: I tot plegat, aquesta professionalització, com sonen, les llums, tot ho enfoquen des del bon rotllo. Sempre hi ha espai per l'humor, inclús quan sonen cançons com aquest Sort de tu, que és tristíssim. Però han trobat un equilibri entre aquests Oques Grasses més barroers i més desenfadats, com la cançó Com està el pati, no? I aquest més tendre. Però tot és Oques, encara que siguin eclèctics, encara que una cançó soni una cosa i l'altra una completament diferent, tot és Oques, i han aconseguit crear un univers que perdurarà per molts anys en la indústria de la música.
1: I primera vegada que un grup català aconsegueix omplir quatre vegades
2: l'estadi.
0: És un rècord, però bé.
1: Sí, sí. Bueno, divendres vinent jo no hi seré, però li pots preguntar al Joan una mica com ho ha viscut ell.
0: Podrem ja fer spoilers perquè ja no hi ha més oportunitats.
2: Exacte.
1: Ara canviem completament de terç.
0: Doncs sí, bastant. És una proposta que m'ha sorprès. Estem parlant del Julio Iglesias Jr., que porta la seva nova gira, que es diu Julio Iglesias Experience, a Catalunya.

0: Bé, estem escoltant El sabor a mi del Julio Iglesias, però cantat pel seu fill, pel Julio Iglesias Jr. Bé, el que farà serà actuar aquest dilluns, 12 d'octubre, al Teatre Coliseum de Barcelona, a les 6 de la tarda, i el 15 d'octubre al Palau Firali de Congressos de Tarragona, a les 8 del vespre. Amic, el que us dic, em va sobtar aquesta proposta, perquè dius Julio Iglesias, però és el fill interpretant les cançons del pare, no? Doncs bé, al final el que intenta fer és recrear l'atmosfera així com elegant i romàntica del Julio Iglesias, interpretant també els grans clàssics del seu pare, i bé, de moment queden entrades pels dos concerts, tant per Barcelona com per Tarragona.
1: Un gran personatge, analitza des de molts vessants, i una

0: Posta ara a casa nostra amb, també amb ritme i amb ganes.
1: Sí, proposta doble, perquè si us agrada Morat, el pròxim divendres i dissabte doncs teniu una cita al Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: bé, jo no, ni volver a ver ni no veure'ls, perquè sempre em passa amb Morat que són molt cares les entrades i m'he quedat amb ganes, a mi m'agraden molt, però bueno, un altre cop serà.
1: Un altre cop.
0: La banda són, bueno, són colombians, arriben amb el seu Yes Mañana Tour, que és la gira amb què presenten el seu últim disc, que es diu Yes Mañana, no s'han buscat molt al cap, però bé, també repassaran grans èxits de la seva trajectòria. I els concerts començaran a les 8 del vespre, queden entrades per tots dos, però realment he estat mirant així una mica al detall, perquè ja us dic, jo volia anar-hi, i només queden d'aquestes de visibilitat reduïda. I tot i així són 80 euros gairebé.
2: 80 euros i visibilitat
0: reduïda. Per no veure bé, doncs diu, bueno, sí, la música se sent, no? Però també, si et pots veure...
2: Ara que parles dels preus de les entrades, és un grup, jo crec que... És molt gran, eh? A nivell internacional, sí. Potser aquí ha arribat, Morat, perquè
0: no, Morat,
2: la ràdio té una cosa que quan veiem la T ja sabem que és el grup i quan veiem la D sabem que és l'artista urbà, però a la ràdio ho hem d'especificar perquè sonen igual. Això, que té una transcendència a nivell global molt gran aquest grup, que aquí ha arribat, però crec que a Llatinoamèrica és encara més exagerat, i em fa molta gràcia aquest grup el baixista, perquè és un baixista, no sé si heu vist vídeos, a mi clar, l'algoritme ja em coneix i em posa molts vídeos de baixistes de diferents grups, però el de Morat viu les cançons moltíssim, inclús les que són així més lleugeres, i està al terra donant-ho tot, cosa que en un baixista és difícil de trobar, la veritat.
1: Molt bé, doncs aquesta és l'agenda musical d'aquests dies. Tenim a Ocas Grasses, a Julio Iglesias Jr. i dos concerts de Morant i tres informacions ara d'actualitat del sector.
0: Doncs sí, estic com una mica passada, eh? La primera amiga del programa va ser Taylor, després la Rosalía i ara Shakira. Hem de tornar a parlar d'ella perquè ha afegit un últim concert a Madrid aquest dilluns, dia 12. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre. He posat la tortura perquè és cert que la setmana passada també comentàvem i deien, ui, un altre cop, no?, parlant de la Shakira. Doncs bé, es veu que 12 concerts a Madrid no eren suficients i ha decidit afegir un últim show a la seva residència europea, que es diu Les Mujeres Ja No Lloran World Tour. I bé, l'actuació serà una mica el colofón final, podríem dir, una cosa molt bèstia, perquè comptarà amb tres convidats d'alt nivell, com són, bueno, tres, no, perdó, quatre, el Maluma, BL, Bizarrap i Dani Martín. Aquests amb ella, a l'escenari. També podrien haver-hi més sorpreses, no es descarta, però és que a sobre també, bueno, ja sabeu que està el Macondo Park, que, bueno, el que dèiem, sí. Shakiralandia, hi ha un espai que es diu La Plaza Es Latina i faran aquí també un homenatge a Federico García Lorca. I també doncs, estaran altres artistes com Kiki Morente, Lagartija, bueno, entre d'altres, vull dir, hi haurà uns quals artistes, no estaran amb ella a l'escenari, però hi haurà com una festa prèvia molt dedicada al flamenc.
2: Déu-n'hi-do quins noms, eh? Jo vaig dir en aquest programa fa un any, i encara ho mantinc, que BL serà la nova cara reconeixible del reggaeton. És veritat que des de llavors no ha crescut gaire, però té discos...
0: Però està allà,
2: discos molt bons, sí. La veritat.
0: Sí, sí.
1: A mi el que em resulta curiós és obre un nou concert i això com ha anat? Ha posat les entrades a la venda?
0: Tota aquesta setmana ho va anunciar, va posar les entrades i ja està.
1: Sí,
2: amiga del programa o enemiga? Perquè quan vam fer el programa amb Ferran Cuixart estava molt enfadat amb Shakira perquè fes 12 concerts a Madrid i 0 a Barcelona.
1: A Barcelona. Sí, a mi també m'ha sabut bastant greu perquè a mi m'hagués agradat moltíssim veure, ho he tingut bastanta enveja sana de gent doncs, que he vist que ho ha anat compartint a les xarxes i ja m'hagués agradat a mi. Sobretot, ojalà, que a sobre vas un dia i va i et diu saludin aquesta dona i surt Dua Lipa.
0: Dua Lipa.
1: Sí, Dua Lipa, el concert de Shakira. A mi em sembla espectacular.
0: Sí, sí, sí. Però bé, el que diem, no? Aquesta residència europea, ens queixem que nosaltres encara tenim Madrid a prop.
2: Sí, sí, això és veritat.
0: La gent d'altres països d'Europa doncs no han tingut ni aquesta possibilitat, no? Sí. Però sí, sí, va decantar-se per la residència i 13 dates a Madrid.
1: Alejandro Sanz no l'ha tingut aquests dies, no? Per això, diria.
0: Sí, també, també.
1: Ah, també hi ha anat.
0: Era Laura Pausini, sí, sí.
1: Ha passat amics. Tothom per allà. Molt bé. A veure, ara deies, teníem amigues del programa, començàvem la Taylor, avui no surt, però Rosalía, sí.
0: Sí, també tornes en notícia perquè s'ha anunciat que aquest any rebrà el premi Billboard Hall of Fame als Billboard Latin Music Awards.

0: Rosalía suma un nou èxit a la seva trajectòria amb aquest guardó que reconeix la seva carrera com a gran influència internacional i que va més enllà de la música. La cerimònia se celebrarà el 22 d'octubre a Miami i, tot i que Rosalía està nominada en 6 categories, doncs, i clar, si estàs nominat no saps si te l'emportes, no, el premi, però com a mínim sap que aquest premi, el Hall of Fame, sí que se l'emporta cap a casa, segur. I també, ja que estem parlant de Rosalía i de premis, doncs us volia comentar que rebrà el Premio Nacional de Músiques Actuales, que atorga el Ministeri de Cultura, doncs una mica pel mateix motiu, Diu que l'han escollit per la transcendència del seu últim àlbum i per la seva habilitat per unir talents i aportacions d'altres artistes. Aquest lux, ja veieu.
1: No, no, és que 34 anys, Vull dir, el segon no tant, el que comentaves, però el primer, el Billboard Hall of Fame, ja és un reconeixement que comença a tenir aquell color de premi que li dones a un artista després de 60 anys de carrera, quan encara segueix girant als 75 anys. Però no, és que aquesta noia té 34 anys, ho ha capgirat tot, per mi ho ha capgirat tot en el sector de la música, i clar, li queda moltíssima carrera per davant, si ella vol.
0: També difícil de superar-se, perquè va de fita en fita i és complicat.
1: Sí, i no repetim fórmules, que això ho hem de deixar molt clar. Sempre crea una cosa nova i això t'implica que el següent també ho has de fer, perquè és el que espera la gent i és el que tu com a artista has definit que és el que vols fer, i això és molt complicat.
2: Sí, jo no infravaloraré en cap moment les possibilitats que pot tenir Rosalía, perquè jo pensava, ostres, el Mal Querer, que a mi em semblava una obra d'art a tots nivells, evidentment musical, però també plàstic, a nivell de tot el que és la història, la narrativa, i llavors, clar, et fa lux i dius, molt bé, la següent quina serà?
0: Va creant universos, no?
2: Exacte, totalment, totalment.
0: Sí, sí. Doncs, ja que estem parlant d'ella, no tenia prou preparat, doncs comento una altra fita, potser no tan reconeixible, però que al nou disc de U2 li han dedicat una cançó.
1: Li han dedicat? Oh,
0: sí, sí, sí. Pensàvem al començament, perquè sortia, no?, al costat de la cançó com Rosalía, i dèiem, ui, potser és una col·laboració. Ostres. Doncs no, diuen que a la banda li va agradar tant Lux, l'últim àlbum de Rosalía, que van decidir com inspirar-se per fer aquesta cançó i està com dedicada a ella.
1: Carai, no?
0: Sí, sí, sí, sí. El que diem, no? Sí, que se supera.
1: I, de fet, també, ara que estem apuntant coses sobre aquest artista, a Fontaines D.C., un grup que m'encanta, que aquí potser no ha arribat tant, però a Anglaterra i també als Estats Units és molt famós, té una col·laboració en el seu nou disc, i és la Rosalía.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que també està arribant a tots els gèneres i a tots els artistes.
2: Un disc que a mi m'ha arribat, que has pogut escoltar en primícia.
1: Vaig fer una cosa molt divertida, Marta.
0: Què vas
1: fer?
0: Vaig
1: anar a la Revolver, la botiga de vinils que tenim aquí a 6 minuts, a la Rambla, i vaig fer una listening party. Perquè el disc divendres vinent,
0: sí?
1: I et feien en primícia escoltar aquest disc, en el qual hi havia el single de la Rosalía, que em van dir si el volia comprar, i vaig dir, home, i tant. I em van donar un vinil d'una cara, només amb el single de la Rosalía, i no ho puc desvetllar perquè tinc un contracte firmat de confidencialitat, però és una cançó molt xula i que m'agrada perquè es posa en un registre similar al de Fontaines D.C. Vull dir que no es fa la cançó seva. I llavors és un featuring, que a vegades quan un artista col·labora s'ho fa seu i s'ho vol portar al seu terreny. No, en aquest cas tenia molt clar que era una cançó del grup irlandès. Per tant, increïble.
0: Que guai, Joan. Quina pena.
1: Molt content, sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé, doncs després d'això, amb ganes també d'escoltar aquesta cançó que ara ens explicava el Joan, amb què tanquem?
0: Doncs tanquem parlant de diners, perquè la CIA ha venut els drets de la meitat del seu catàleg musical per 180 milions de dòlars.

0: com us he dit, és la meitat del català, que són 180 milions.
1: Mare meva.
0: La compra de drets no s'aplica només a les seves cançons, sí que és cert, perquè també inclou grans èxits que Sia ha creat o ha fet per altres artistes com Rihanna. Però sí que és curiós, no, que una part de tots aquests diners, no, concretament 15 milions, que ho diem així fàcil, però són 15 milions, sí, doncs estan com retinguts, podríem dir, fins que Sia acabi de resoldre alguns assumptes del seu divorci. Perquè s'està divorciant i així doncs és... La cosa està tan recent que està com que han de repartir-se els béns, no? Doncs el sofà per tu, però vale, les cançons, les que vaig fer abans de tu són com que, bueno, em pertanyen només a mi, però les que va fer a partir de casar-se s'han de repartir una mica els beneficis i tal. I hi ha doncs aquests 15 milions com una mica en un limbo.
1: Sí, ah, que curiós.
2: Contractes, sí, sí, els contractes del món de la música a tots nivells, també a nivell matrimonial, són molt complexes.
0: Sí, sí.
2: A mi em costa d'entendre, no?, per què prens aquesta decisió. Suposo perquè decideix que necessita aquests diners. No sé si aquests, però que necessita diners com a mínim per fer alguna cosa, no sé què. Però, home, sí, a més, que encara... No sé si és tan jove com Rosalía. No,
0: clarament
2: no és tan jove, però vull dir que encara és un artista que té recorregut i vendre's, desprendre's de la meitat de la seva discografia per diners, home, em sembla una mica precipitat. Una cosa és quan ja ets gran, o inclús quan mors i els teus fills doncs ho decideixen vendre a algú que sap que em farà un bonus d'aquests drets.
1: A mi em sap greu, inclús.
3: Sí, clar.
0: Sí, però recordeu que, bueno, portem fent temps l'agenda, no?, que fa uns anys es va posar com molt de moda i de cop i volta molts artistes ja, apa, ho venem tot, no?,
1: sí.
0: I milionades estratosfèriques. No sé, suposo que sí, que necessita diners, potser precisament per aquest moment personal que està vivint, però bé, ha fet la meitat, 180 milions,
2: sí,
0: i ja
2: mínim.
0: Si en un futur necessita més...
2: Ara, si són 180 milions, segurament hi devia estar inclòs aquest chandelier, perquè és la seva obra magna, que a mi em sembla espectacular aquesta cançó.
1: Doncs Marta, moltíssimes gràcies, com sempre, que tinguis un molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Una setmana, com dèiem, molt intensa, que posa punt i final a Chandelier de Sia. Nosaltres tornem dimarts amb el Joan Valentín durant tota la setmana. Dilluns és festiu, un recull d'alguns dels millors moments que ha deixat aquesta temporada aquí a La Brúixola, de 7 a 8. I això, actualitzats això sempre aquí a La Brúixola. Que vagi molt bé, que tinguin molt bon cap de setmana.

0: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: Pero cariño, es que no hay quien te pare. No me dejas tranquila.
2: Si el sexo va bien, lo demás no importa. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
3: Onda Cero Cataluña. La radio que t'escolta.
4: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 9 d'octubre de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol, i hi haurà molt més, a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez, el Víctor Llucia i l'Andrea de la Torre, a la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Comencem, signatura del nostre cap d'esports.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
5: Tres semanas después, que en muchos casos se han hecho muy largas, regresa el campeonato de Liga, con la expectación de comprobar en qué medida ha podido influir a los grandes equipos que más jugadores han cedido a las distintas selecciones, el tiempo separados de su dinámica de clubes. Cuando nos fuimos al parón, el Barcelona era un equipo imparable, arrollador, que volaba y que goleaba en todos los partidos que jugaba. No olvidemos que suma tantas victorias como partidos oficiales disputados en lo que va de temporada. 8 de 8, incluyendo la Liga de los Campeones y el choque frente al Feyenoord holandés. Hasta que se marcharon los jugadores, el Barcelona de Flick era una máquina perfecta de jugar y de ganar. Afortunadamente, la primera gran noticia es que ninguno de los hombres que se marcharon ha vuelto lesionado. Lo más serio es, indiscutiblemente, las molestias que arrastra la estrella brasileña Rafinha, que no es poca cosa, habida cuenta que hasta ahora el capitán ha sido el hombre que más ha tirado y mejor del carro y más ha aportado en este primer tercio de la competición. Pero habiendo dejado ir casi 16 futbolistas durante todo este tiempo, no parece un balance suficientemente preocupante como para pensar que las cosas van a cambiar en este regreso a la competición. Eso sí, a partir de ahora le viene un calendario empinado y difícil, no solo en Europa, donde tendrá dos salidas consecutivas a Estambul para enfrentarse al Galatasaray, y la durísima al Parque de los Príncipes de París frente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, sino que además, en Liga, en 2 semanas consecutivas, deberá afrontar las visitas al campo del Betis y recibir al Real Madrid en 2 choques que, caso de conseguir encarrilar, le dejarían la Liga muy bien enfocada para los próximos meses. Serán 6 partidos los que disputen en 22 días el conjunto catalán, que en caso de encarrilar, les dejaría la temporada muy bien encauzada para afrontar los siguientes retos. Será importante ver cómo rota jugadores y dosifica a los suyos manejando el fondo de armario que tiene el vestuario Hansi Flick. Teniendo en cuenta que hay alternativas a Joan García, a Eric García o al mismísimo Rafinha, para no forzar en demasía la máquina a estas alturas de la temporada. También habrá que ver cómo reacciona el madridismo y cómo recibe a su equipo mañana sábado ante el Villarreal, después de haber vivido los episodios sorprendentes de Kylian Mbappé en este varón y el discreto comienzo de temporada del equipo de José Mourinho. Muchos alicientes en este regreso de la Liga.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
6: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
7: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
6: ¿O los 10 días Nissan?
7: ¿Cómo?
8: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
9: Hands out, stretch what you got.
3: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
4: I amb la realització musical del Dani Sánchez passen 4 minuts i 35 segons del punt horari de 2 de 9, magnífica hora, en definitiva, per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa un comiat, una baixa i la tornada de la Lliga, 8a jornada, primera divisió, amb el Getafe visitant demà, 2 de 7, al Nou Camp Nou. Víctor Llucià, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. I s'han fet llargues aquestes setmanes sense futbol de clubs, però ja està de tornada a la Lliga i el Barça busca mantenir l'excel·lent dinàmica que l'ha portat a liderar en solitari al campionat, amb 7 victòries en els 7 partits disputats i amb 31 gols a favor. Demà contra el Getafe al Camp Nou buscarà aquesta 8a victòria en aquesta competició domèstica, però ho haurà de fer sense el màxim golejador de la Lliga, Rafinha. 12 dels 31 gols del conjunt culer duen la seva signatura, però el davanter brasiler encara no ha fet net de les molèsties musculars que el van obligar a abandonar la concentració de la selecció del Brasil i, per tant, no jugarà demà contra el Getafe al Camp Nou, però és que tampoc ho farà dimarts vinent contra el Galatasaray a la Champions. Hansi Flick l'ha descartat pels dos propers partits, tot i que ha detallat que Rafinha no pateix cap lesió greu. Per tant, se li obren les portes de la titularitat al seu compatriota, Gabriel Jesús.
10: Sí, és la idea, que pugui ser titular. Ha millorat molt i s'ha adaptat també molt bé al nostre estil. És molt bo, tant dins com prop de l'àrea. Ho està fent molt bé, està entrenant també molt bé i m'agrada molt el que veig. I per descomptat que està preparat.
9: A banda de la baixa de Rafinha, molts dels jugadors del primer equip no han parat. Han tingut fins a 4 compromisos internacionals, en el cas dels europeus. Per tant, han anat acumulant molts minuts, però Flick, per enterrar les picabaralles del passat, també ha agraït la feina del seleccionador Luis de la Fuente.
10: Aquesta és la situació i hem d'acceptar-la, però aprecio molt el que he vist de la selecció espanyola per com han jugat, però també la feina de la Fuente, el que està fent amb els meus jugadors i com ha distribuït els minuts. Alguns n'han jugat més, és normal, està bé, la relació és molt bona i m'encanta també veure que han jugat a un gran nivell. És la millor selecció del
9: món. D'altra banda, també li han preguntat per la Minya Mal i com l'ha vist durant aquesta aturada, Flick, que sempre es reserva bastant als elogis, doncs n'ha tingut unes quantes de floretes per l'estrella blaugrana.
10: El que he vist en els primers 8 partits ha estat increïble i també ho ha fet de forma fantàstica amb la selecció espanyola. Ell gaudeix jugant a futbol. Si el substitueixes al minut 60 o 70, igual no està content, però és el millor per a ell. Li encanta jugar a futbol i li encanta competir i, a més, té la confiança i l'actitud correcta. Serà el millor del món si és que no ho és ja, però crec que està molt a prop de ser-ho i ho serà. I, a més, té la mentalitat correcta i estic molt content amb això.
9: Demà, doncs, tothom ha sintonitzat el Radio Estadio d'Onda Cero, que torna a jugar al Barça. A

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 25, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que en aquest 9 d'octubre i al marge del futbol ens deixa bàsquet en directe, Eurolliga des de 2 de 9 al Palau Blaugrana, quarta jornada d'aquesta màxima competició continental de clubs. Som al descans, 41 Futbol Club Barcelona, 39 Zalgiris Kaunas amb 10 punts de Justin Robinson pels Blaugrana. A la Lliga Asobal s'està jugant la cinquena jornada d'handbol des d'un quart de nou. Ciudad Real i Freiking Granollers són ara al minut 42, Ciudad Real 25, Freiking 22. A la Champions femenina de waterpolo jugava a les 7 de la tarda i ha guanyat a casa el Club Natació Sabadell, apallissant 26-4 al Donk neerlandès. Des d'un quart de nou a Grècia, Glifades, Club Natació Catalunya guanya les catalanes 5-16, són jugant al quart-quart. I des de 3 de nou a França està jugant a Lilla i el Club Natació Terrassa. Estan guanyant les agarenques 4-13 al tercer quart. Tenim dos resultats ja finalitzats de l'Eurocup masculina, també de waterpolo. Primorje Croat 11, Club Natació Terrassa 15 i Club Natació Barcelona 17, Bouliameni Grec 12. I ara els quatre gats. Cada divendres, el José Agustín Gómez o el Llucià ens acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades amb temàtica esportiva. Avui toca el Víctor, llibre i Mundial de Futbol.
2: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
3: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisure al 900-272-272.
0: Verisure. A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
4: És molt difícil tenir un llenguatge propi en els temps que vivim, ser genuí, original, tenir un llenguatge que t'identifiqui, et distingeixi de la resta i et faci únic. Però el nostre protagonista d'avui ho ha aconseguit. El Sergio Vázquez, que és el nostre convidat aquí als Quatre Gats, és periodista, escriptor, és un enamorat del futbol i el passat mes de setembre va presentar El Mundial de Todos, de l'editorial Libros de Ruta.

0: ¿Qué tal, Sergio Vázquez? ¿Qué tal? Bona nit.
1: Bona nit, Víctor, què tal? Encantat i, bueno, la intro ja comencem bé amb la intro, eh?
0: El plaer és nostre. A més, un segon, és el quart llibre, producció literària ja important, no?
1: Sí, sí, bé, es fa el que podem, però sí, a més, aquest, bueno, ara parlarem una mica, però aquest va ser tot molt ràpid i ni jo pràcticament m'ho esperava, però bé, també és bonic, no?, que a vegades les novel·les has d'estar 2 o 3 anys donant-hi voltes i sembla que no, que no. I de sobte un llibre que fa 5 mesos jo no pensava que pogués sortir, mira, ja està

0: estem parlant d'ell, o sigui que molt bé, molt content.
1: Que bé, perquè és que en aquest cas es tracta d'un recull de textos, de cròniques o d'anticròniques, ara hi entrarem, que tu vas decidir fer pel teu compte durant el Mundial, el que passa que, clar, vas prendre aquesta decisió durant el Mundial més llarg de la història, concretament.
0: Sí, sí, tot això ve una mica de que ja en el passat Mundial vam fer amb el Marcel Beltrán, que és un altre periodista que també li encanta aquest tipus de textos, de cròniques curtes i tal, per xarxes socials, i fèiem una mena de correspondència, un dia un altre. Llavors, bueno, aquest any no va poder ser per temes d'agenda i de coincidències i tal, i de feina, i jo vaig dir, què, ho faig jo? I bé, va ser una mica kamikaze, perquè, sí, com bé dius, són 40 dies, 40 textos, amb els seus dissabtes, amb els seus diumenges, amb els seus festius, però bueno, al final sí, com tu has dit, també m'agrada molt el futbol, i cada vegada més que el futbol, m'agrada més escriure sobre futbol, i jo professionalment ara mateix no ho puc fer, llavors, bueno, era com una mica matar el gusanillo, no?, que es diu, per fer-ho jo pel meu compte, sense cap objectiu i sense que ningú m'ho demanés, simplement per intentar passar-m'ho bé.
1: El que hi trobem en aquest llibre no són cròniques, això segur. Són anticròniques, a tu t'agrada dir-li així, però aquest gènere periodístic li queda molta vida o poca vida? Tu què creus?
0: A veure, jo sóc un amant de la crònica, o sigui que no seré objectiu en aquest cas, però a mi ja només la crònica ja és un gènere que m'agrada molt, i jo crec que ja té mèrit que estigui sobrevivint, perquè la crònica ja no té la funció que tenia fa uns anys, que era la de... Fa uns anys la crònica es feia un tio per telèfon des del camp, pràcticament cantant a un redactor que estava a la redacció, aquest tio ha marcat el minut 60 i es teclejava i sortia, només per informar com havia estat el resultat, no? Ara pràcticament tothom, per suposat, sabem com ha quedat un partit i gairebé segur que pràcticament tothom ha vist el partit. Llavors la crònica ja no té aquesta funció més productiva o més de saber com ha quedat un resultat, sinó que si ja llegim una crònica i encara ens interessa una crònica, és perquè o bé volem una anàlisi més enllà, com podria ser el cas del Ramon Besa, que sempre aquesta part analítica, no?, de per què passen les coses i quina pot ser la pròxima passa, o també, si no, que també m'agrada molt per un estil literari que potser té més el Paco Cabezas, no?, de donar-li una volta una mica més literària. Llavors jo crec que la crònica, jo vull pensar que està molt viva, potser ja és un gènere pràcticament, pues això, de nicho, no?, que interessa uns pocs, però aquests pocs que ens interessa la defensem molt, perquè té aquesta, bueno, aquesta vocació ja gairebé literària, no? Llavors, aquesta paraula de l'anticrònica, bueno, perquè jo crec que respectant la crònica no són del tot cròniques, perquè no és un resum dels partits diaris, potser a vegades sí que tirava més cap a aquest estil més periodístic, però gairebé jo diré que el 80% dels textos és com una volta més, no? Potser només un dia parlava d'una celebració, o potser un dia m'aturava en un davanter concret, o en aquests jugadors que brillen només durant el Mundial. Llavors, no són tan crítiques dels partits com a tal, sinó que és un diari sobre el que a mi em suggeria...
1: Realment doncs, del que t'interessava, tu, del Mundial, sí, o en el que tu posaves l'ull, però és que, a més, ho deia al principi, amb un segell molt personal, no?, que segurament et defineix com a escriptor. Utilitzes recurrentment comparacions, metàfores sobre la vida quotidiana. En què et fixes o com t'inspires per fer aquestes comparacions?
0: Bueno, sí que t'agraeixo molt les paraules, perquè és una mica... No és tant l'objectiu de tenir un estil propi, sinó sí que a mi m'agrada com... O intento explicar les jugades com no s'han fet encara, no? Perquè per llegir el mateix hi ha gent que ho fa molt millor que jo. Ara he mencionat el Ramon Besa o el Paco Cabezas i molts més, sobretot de diaris generalistes, que encara es manté una mica aquesta vocació més literària de segons quins gèneres periodístics. Llavors jo intento, doncs això, jugant molt amb imatges mentals, que parlàvem abans dels altres llibres meus i de les novel·les, no? Doncs utilitzant aquests recursos narratius que potser són més propis d'una novel·la o d'un retrat o d'un conte, intentar portar el llenguatge fins al límit, no? De dir, puc utilitzar això per descriure un partit de futbol? Doncs per què no? Si utilitzo o ho llegeixo a una novel·la, per què no ho puc utilitzar per explicar com s'ha marcat un gol, no? En comptes de dir que la pilota ha entrat molt a poc, per què no puc

0: dir que s'ha anat dessagnant a poc a poc, no? Intentar buscar una mica la volta del llenguatge que t'ofereix moltes eines per explicar una jugada com no s'ha explicat fins ara.
1: Tal qual. Estava sonant, no ho he aclarit abans, estava sonant La vida és un carnaval de Celia Cruz perquè cada text té assignada, a més, una cançó. A més, després hi ha un codi QR al final de cada text on podeu anar a reproduir aquesta cançó i és una mica per fer la doble funció, no? Llegeixes el text, qui et suggereix una cançó, doncs escoltes la cançó. Els noms de les cançons també són tots teus, Sergio?
0: Sí, això era com, bueno, ja una volta més, no? Perquè al final jo també m'ho he una mica divertit per mi, intentar buscar-me jo petites motivacions i a l'hora de vendre a xarxes, doncs mira, fer-ho també una mica atractiu, no? Llavors, més enllà de que fos un diari, doncs donar-li una volta més o fer una tombarella més, era intentar comparar cada dia, doncs, el que a mi m'inspirés amb una cançó. Llavors, jo havia dies que potser tenia més ganes d'escollir la cançó, era divertit i ho parlava amb la meva parella, amb la Raquel. Aquesta cançó, que aquestes, entre les dues o tres, ella m'ajudava a vegades i que hi
1: Quina
0: havia una
1: tries, quina
0: selecció.
1: tries, no?
0: Era divertit, la veritat. També això era com posar-me a mi una mica la pastanaga davant per forçar-me cada dia una petita motivació, no? Perquè a més, bueno, jo tinc una altra feina, llavors jo no podia
1: Clar.
0: estar tot el dia fent text. Potser a vegades matinava per veure algun partit que havia estat a les 2 o les 3, llevava a les 6, intentava veure el partit i jo a les 9, 2 quarts com a molt, havia de tenir el text escrit. També per això, a part de perquè anava a xarxes, també per això són píldores, no? Que són textos no molt llargs, perquè jo sincerament tampoc tenia molt temps i no era la intenció que això fos un llibre ni que ningú em pagués. Per tant, entrava una mica dintre del meu temps d'oci, que sempre hi ha aquesta frontera, no? Això que és oci o treball. Bueno, per mi
1: Exacte.
0: entenc com oci, però mira, finalment és la bona notícia és que acaben sent una feina, un treball.
1: El que passa que posats a escriure un diari, doncs què millor d'un mundial, no? Que és un generador d'històries espectacular. Sergio, et vas plantejar en algun moment, ho deixes anar en algun moment del text, no veure aquest Mundial? O si et vas fer la pregunta amb la mateixa pregunta en el Mundial del 22 a Qatar?
0: A veure, amb això sempre hi ha una mica de pose, no? O sigui, jo crec que mai a la vida em perdria un mundial,
1: És que és
0: encara que
1: complicat.
0: molt, molt, molt, molt heavy, molt heavy. Que ja està sent tot això, eh? O sigui,
1: Sí, sí,
0: ja
1: sí.
0: no dos, sinó els últims tres, perquè ara pensem en el mundial que es va celebrar a Rússia i potser també en aquell moment no hi van parar prou, no?
1: Segur.
0: Però clar, després va venir Qatar i ara ha vingut tot el tema de Trump, sobretot, no? De no deixar entrar gent, del tema d'Iran, bé, són temes molt greus, però clar, amb això jo sempre dic que som una mica, a la vegada hipòcrites, però també som una mica víctimes als aficionats, no? Perquè jo penso, hosti, jo per què he deixat de veure el Mundial com un aficionat al futbol si a mi també m'estan fent mal, no? Amb tot això que estan fent, que estan tacant el futbol i tacant el Mundial, que és com la nostra joia, no? La joia dels aficionats és el Mundial. Llavors, bueno, no diré que vaig pensar no veure el Mundial, però jo sí que crec que això també és bo, que cada vegada tenim més una postura crítica, no? amb el que s'està fent, i això, bueno, doncs potser ha possibilitat que ara Infantino no pogués fer el Mundial que volia fer de, no sé, 60 i pico seleccions, o no sé què volia fer, no sé, una altra burrada de les seves. Llavors, bueno, aquestes posicions crítiques potser són una mica hipòcrites perquè no acabem de ser del tot valents, però sí que jo crec que l'aficionat al futbol, que a vegades se'ns acusa una mica de tenir això, aquesta posició una mica alienada i que ens doni tot igual i que només estem pensant en el futbol, jo crec que en els últims tres mundials la postura en general de l'aficionat futbolístic ha estat cada vegada més crítica.
1: Sí, i realment, segurament només pot ser molt crític des d'estimar una cosa molt, com és en el cas dels aficionats de futbol, doncs ser crítics amb que no ens robin moltes més coses de la que ja ens estan robant, perquè, per exemple, el 18 de juny parles de les pauses d'hidratació, aquestes mal anomenades pauses d'hidratació, perquè escrius, ¿en qué bar te quitarían la comida un rato, dejarían que se enfriara y te la traerían después? Em sembla una comparació perfecta.
0: Sí, és que sí, si deixem de banda tot el tema polític, Trump, Estats Units i tal, a mi això m'ha semblat, òbviament, la pitjor notícia del
1: Tal
0: Mundial,
1: qual.
0: perquè és que ja era acceptar que ens donava igual, o sigui, no era el descans, perquè a vegades ja havia aire condicionat, la temperatura no indicava que s'hagués de fer una pausa i això et tallava la retransmissió i et posava l'anunci, no? Llavors, però bueno, després entraves a xarxes o llegies articles o parlaves amb la gent i a ningú li semblava bé, no? Que és una mica el que et deia ara, de aquesta posició crítica que potser fa anys haguessin dit, bueno, da igual, saps? Com que no haguessin pres aquesta postura crítica, però jo crec que ara, o sigui, ningú acceptava això i a ningú li semblava bé i ningú, òbviament, es va pensar que això fos pel bé del futbolista, sinó només pel model de negoci que acaba cada vegada està més salvatge en tot el món, jo crec, perquè això ja forma part del turbocapitalisme salvatge que hi ha al món sencer i, òbviament, el futbol es contagia de tot això, clar.
1: No, no escapa, evidentment. Va haver un partit, crec que és l'única pausa d'hidratació que no s'ha fet, és el partit que va diluviar entre, jo crec que era Senegal i França, que van dir, bueno, no fem la pausa d'hidratació perquè està diluviant i crec que no entra.
0: No s'ha d'obrir la boca, no? No s'ha d'obrir la boca, perdó.
1: Exacte, exacte. Et poso una mica a prova, Sergio. Recordes qui va marcar el primer gol d'aquest Mundial?
0: El primer d'aquest Mundial doncs seria va ser Quiñones, pot ser?
1: Sí, vale, correcte. El que passa que és has de pensar una mica, no? En canvi, si et pregunto qui va marcar el primer gol del Mundial de Sud-àfrica 2010...
0: Una xavalala, sens dubte.
1: Per què ens passa això? Perquè, és a dir, una cosa que va passar fa 16 anys, l'altra cosa va passar fa 2 mesos.
0: Sí, bueno, jo a part d'aquest Mundial ja he dissociat, perquè jo crec que després de 40 textos i 40 dies, si em dius que va guanyar el Mundial França, diré, ah, sí, és veritat. O sigui, jo crec que hi ha una mica de en conya, estrès posttraumàtic de 40 dies.
1: Segur.
0: Però a part, bueno, jo crec que una mica amb el que parlàvem abans, no? Que al final quan ets jove o adolescent o petit, hi ha uns records que és que se's queden tatuats a la teva memòria i tot et marca molt més, no? Potser ara, si passés, si ara hagués marcat Xabalala, potser ara tampoc me'n recordaria, no? Però és que, bueno, és que jo me'n recordo d'aquell dia que vaig acabar la selectivitat. El meu primer dia d'unes vacances de 3 mesos, de les millors vacances, perquè eren 3 mesos abans de començar la carrera de periodisme. Llavors, clar, és que és un record tan fort que és inigualable, perquè això tenia 17, 18 anys, i si parlem dels mundials de la infància, tenim una memòria prodigiosa perquè tot ens marca molt i tot es viu molt intensament, perquè això és que el futbol està molt, molt enganxat a la infància, adolescència i aquest període una mica innocent encara, no?
1: 100%. Vaig acabant, Sergio, vull parlar de Messi, més d'actualitat ara que mai, amb la seva emotiva retirada de la selecció fa tot just 3 dies. Hi ha molts textos on l'anomenes, de fet, demostres que encara es pot escriure alguna cosa de Messi original, que no s'hagi escrit, però és que és constantment un repte, no? I aquest Mundial ha sigut extraordinari, també.
0: Sí, és un repte per tothom. Mira, el narrador José Sánchez, que és un gran narrador que va narrar el Mundial, deia que Messi o sigui, desafia tothom, no? O sigui, és un repte per tothom perquè és això, és com expliques el mateix gol que marca sempre, que pràcticament marca sempre el mateix gol, o com expliques que ha tornat a fallar una altra vegada un penal però després ho arregla. Bueno, és que és la capacitat de sorprendre que té Messi. A mi en aquest Mundial no l'ha guanyat, però per mi és el Mundial més emocionant de Messi, sens dubte, perquè hi ha partits memorables. O sigui, jo no reconec que no puc parar de veure vídeos de l'Anglaterra, Argentina. M'he vist repetir els últims 30 minuts ja un parell de vegades i no descarto, ara que està recent, com deia, tornar a veure sense ser jo argentí. Ha estat un Mundial molt emocionant com a aficionat i si a sobre, si et sumes al repte d'escriure de Messi, encara amb 39 anys, bueno, ho fa molt més divertit, la veritat, amb aquesta motivació que deia abans, quan jugava Messi era com que era molt fàcil i volia escriure d'ell, perquè és que, mira, hem parlat abans de les novel·les, tinc també contes, el que vulguis, però res m'agrada més que escriure sobre Messi.
1: Ho demostres. Ha sigut la millor història d'aquest Mundial o tens alguna preferida, més enllà de la selecció espanyola, que tinc una última guardada? La història de Messi en aquest Mundial ha sigut la millor o tens alguna que vulguis destacar?
0: No, per mi sorprenentment sí. O sigui, no ho hagués dit abans del Mundial, ni molt menys. Després hi ha altres seleccions, com Cabo Verde, que jo crec que també mereix el seu...
1: En el moment Sidney López Cabral és imborrable, també.
0: Sí, també té un text perquè és increïble aquest home que marca i l'agradaria. I si pot, aniria a la seva família i es faria una foto perquè és com si nosaltres marquéssim el Mundial, no? És l'alegria del

0: algú que sap que no complirà mai més aquest somni, però ho està complert i està despert, llavors ho vol fer tot.
1: Hem d'acabar parlant de la selecció espanyola. D'entre tots els textos que parles dels de Luis de la Fuente, precisament parles d'ell, perquè em queda una frase, diu, cuando de la Fuente llama al 112, le contesta Mikel Merino. També ha estat d'actualitat, perquè va marcar l'altre dia Mikel Merino, però la història de la selecció espanyola també té diversos capítols en el llibre, evidentment.
0: Sí, bueno, jo crec que és molt bona notícia, malgrat Messi, malgrat els gustos de cadascun, crec que és una bona notícia que una selecció que ha practicat el futbol, que ha practicat la selecció espanyola, guanyi el Mundial, perquè a mi, jo cada vegada que jugava un partit, jo, la meva reflexió era qui és l'MVP del partit, i no sabia qui era l'MVP. Sí, quan entrava Merino i marcava, doncs sí, havia de ser ell, però no hi va haver ni i tant se vol, Lamine Yamal va destacar aquest partit. I Rodri va guanyar l'MVP, però bueno, va començar molt malament. El que vull dir és que va ser una victòria molt coral i supercol·lectiva, o sigui, totalment col·lectiva. Tothom va brillar, però ningú va brillar, perquè hem de parlar dels centrals, hem de parlar dels laterals. Pedri finalment va ser suplent, els que entraven de la banqueta van ser molt importants. Oyarzabal un dia se sortia i l'altre dia no li sortia cap. També l'entrenador, que se li ha de reconèixer els canvis que va fer com a grup i com a col·lectiu. Espanya va ser el millor equip amb molta diferència, i la semifinal i la final va ser una oda al futbol molt merescuda, on no sempre passa, però la lògica del millor equip es va imposar. I jo crec que això en el futbol, a més en el futbol que crec que a mi m'agrada i que a molts aficionats també, és una bona notícia.
1: És un altre cop un dels motius del Mundial de Todos. També ho resumeixes en un text que deies que a la prèvia Deschamps no sabia a què centrocampista poner i De la Fuente no sabia a què centrocampista quitar. És una mica també el resum d'aquesta selecció. No vull acabar sense preguntar-te què ronda pel teu cap. Hi ha algun text que pugui tenir forma de llibre properament? Ja sé que us fa una mica de ràbia aquesta pregunta als escriptors.
0: Bueno, però per ser tu te la contestaré. No, jo ho hem parlat una mica abans, o sigui, jo, sobretot quan la meva primera novel·la, que es ponia a l'aire, que sí que va una mica més sobre el món del futbol, jo quan vaig publicar la novel·la jo pensava que ja jo ja se m'havia acabat les idees sobre futbol i que jo ja fugia totalment del futbol, perquè també em dedicava abans a escriure més laboralment. Pensava que estava una mica saturat i també em venia de gust tirar una mica més per la novel·la, després vaig publicar una altra novel·la i amb això estem. Passa que aquest llibre del Mundial, per sort, però s'ha colat una mica, no? Perquè no estava entre els meus plans i que bé que no estiguin els meus plans, però aquí estigui, però sí, estem intentant ja quedar-nos a la novel·la i bueno, és una cosa que no té res a veure amb aquest llibre del Mundial, és una cosa molt lenta, molt treballada, s'ha de lluitar molt, però estem treballant en això, sí.
1: Molt bé, doncs estarem pendents, segur. De moment el que s'ha colat és el Mundial de Todos, amb el futbol com a excusa per explicar tot el que ens envolta, i el Mundial, que és la competició més gran del món de l'esport, per narrar la vida. El Mundial de Todos, de l'editorial Libros de Ruta, i que també ha sigut el Mundial, sens dubte, de Sergio Vázquez, el seu escriptor. Un abrazo, Sergio, que vagi molt bé, una abraçada gran.
0: Cuida't molt, Víctor, abraçada.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Paté es la piara, más buenos que el pan.
4: A la brúixola de Radio Estadio, Esports USA.
5: Tanquem setmana repassant l'actualitat del món dels esports, al país del tio Trump. Com sempre ho fem de la mà del company i amic de Dazón i pal de paller del millor podcast que trobareu arreu online parlant de futbol americà. Es diu El Capologist i ell és Santiago Tomás. Y hola, Santi.
6: Muy buenas.
5: Abrimos con WNBA porque Aja Wilson ha ganado el quinto MVP de su carrera.
6: Jugadora que más veces lo ha ganado y además lo gana por tercer año consecutivo, primera en la historia en hacerlo en otro año histórico de las Aces, que han vuelto a entrar en playoff gracias a su altísimo nivel.
5: La pívot de Las Vegas Aces, Aja Wilson, 5 MVPs de temporada y acaba de cumplir los 30 años a principios de agosto, convirtiéndose además en la primera jugadora de la WNBA que promedia 25 puntos, un 50% de acierto en tiros de campo y un 40% en triple.